0: Tornem a Brasil amb la cantant Rita Ribeiro, que des de Peroles als Pobles del 1999 es canta a mulleres i les dones que es pinten en caolín.
1: Ja.

El 1974, perseguida per la dictadura del general Pinochet, la cantant xilena Mariana Montalvo va haver de fugir a París, on va morir després al 2017. La sentirem des del seu disc Cantos de l'Alma, de l'any 2000, interpretant el tema La libélula.

La cantant Susana Baca, la segona representant del Perú del nostre programa d'avui, és una dona molt activa socialment, el que va portar a dirigir el Ministeri de Cultura del seu país. Ara l'escoltarem a Estamba Malató, que va gravar pel disc que va publicar amb el seu propi nom, Susana Baca, el 1997.

Amanda Martínez, una cantant canadenca d'arrels mexicanes i sud-africanes, canta una de les cançons que més m'agraden d'aquesta nit, Alcoba Azul, del seu disc Amor del 2009. Una cançó que ja coneixerem perquè és un tango que vam poder escoltar i veure a la pel·lícula Frida, amb la veu de Lila Downs en aquell cas, i amb el suggerent ball de Salma Hayek i Ashley Hute.

I ara aneu a gira amb la veu de la cantant i compositora cubana Celina González, especialitzada en la música campesina, música tradicional del camp cubà. Celina González va deixar el 2015, però sempre ens quedarà la seva música. És la Guajira Linda.

una altra institució de la música sud-americana és Totó la Momposina, que ens canta Jo me llamo Cumbia, del seu disc La Bodega, del 2009. Una colombiana orgullosa de la seva terra, com veureu ara mateix.

no deixem de dir que quedem amb la veu de Mònica Salmasso, la reconeguda representant de la música popular brasileira, de la MPB, que diuen ells, i que ens canta d'en saber del seu àlbum Boadeira de 2002.

Una de les cantants que m'agraden des de sempre i que malauradament es va deixar molt jove és Asa de Cela, cantant i compositora que va créixer entre Estats Units i Mèxic. Escoltem el seu tema La Frontera, que pertany a The Living Road de 2018.

Newber és una cantant cubana que va començar la seva carrera musical al costat de Lee Milanés, la filla gran de Paul Milanés. Després de la seva estança a Nova York i a Miami, acaba residint a París. Des del seu disc Bésame Mucho de 2010, ens ofereix Enamorados.

arriba una altra de les meves favorites. De fet, ho són les dues cantants que tancaran avui el programa del disc de Desafinado. Novament des de Brasil, Adriana Calcagnotto, a Just Agora, inclosa en el seu disc Cantada de 2002.

Acabarem aquest final de favorites, com he dit, com no podia ser d'una altra manera, amb Lila Downs. Des del seu àlbum Trio Leaf canta Inokawakati, una cançó amb lletres principalment en nàhuatl, una llengua indígena de Mèxic, que es parla d'identitats, connexió amb la natura i de les emocions profundes que sorgeixen de l'experiència humana. Acabem el disc de Desafinado amb un final de luxe amb Lila Downs.

0: Fins aquí el disc de Desafinado. Que la música, encara que sigui enllaunada, estigui sempre amb vosaltres. Us desitja Federico Francesc.
1: Ràdio Palafolls 107.7 FM.

0: Macchiato.
1: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
2: Ràdio Palafolls.
1: Si algú et pregunta, no ho dubtis, tinga-ho clar.
2: Escoltes
1: Ràdio Palafolls, el 107.7.

Hitler i els seus seguidors van utilitzar la força per tal d'imposar el seu model de societat. En el seu deliri totalitari, l'origen racial marcava des del naixement el que podies fer en la teva vida. Els jueus, per exemple, van ser perseguits a tot arreu on van arribar els nazis. A més, no només els jueus van ser perseguits, sinó que altres grups, com gitanos o testimonis de Jehovà, també van patir la violència del supremacisme alemany. Dins d'Alemanya, molts van haver d'amagar-se, exiliar-se o patir les brutalitats a mans dels nazis. Però un cop Hitler inicia la Segona Guerra Mundial el 1939, ni tan sols els exiliats estaven protegits. Aquest és el cas de la família Frank, jueus d'origen alemany que s'exilien a la veïna i democràtica Holanda per tal de poder viure dignament. En un inici tot va anar bé, però un cop els Països Baixos cauen en mans dels nazis, la família Frank va haver de recórrer a l'amagatall per tal de sobreviure. I en aquest amagatall és on la més petita de la família, l'Anna, escriurà un dels diaris personals més llegits i publicats de la història, el diari d'Anna Frank. Avui ens apropem a Amsterdam per tal de conèixer la curta vida d'una escriptora que podia haver arribat excepcional. Benvinguts a les Portes de Troia.

0: I benvinguts una setmana més a les portes de Troia. Avui ens apropem de nou a Holanda per conèixer més concretament el cas del diari d'Anna Frank, d'Anna Frank, de la família Frank, com avui relatarem. Ho fem com sempre amb els nostres historiadors de capçalera. Benvingut, Oliver Vergés.
1: Moltes gràcies.
0: Abans dels nazis hi ha exemples històrics de matances i violència indiscriminada dirigida cap a altres grups en particular?
1: Sí, la veritat és que malauradament n'hi ha molts abans i després dels nazis, eh? No és el moment que canviï tot, no? La veritat és que al llarg de la història trobem molts moments, potser un dels casos més recurrents als que acostumem a comentar és el cas dels jueus, que tradicionalment han estat perseguits a molts indrets i en moltes situacions històriques diferents. Crec que també tindrem ocasió aquesta temporada de comentar el cas concret de l'expulsió dels jueus a Espanya el 1492, però a part d'aquest fet, també és veritat que hi ha altres moments en què altres persones han estat perseguides per altres qüestions ideològiques, més enllà de la religió, com pot ser durant la Guerra Civil Espanyola, per qüestions relacionades amb ideologia política, amb afinitat sexual, etc.
0: Benvingut, Alberto Reche.
2: Bones.
0: Què és el que diferencia els nazis d'altres episodis anteriors de matances racials?
2: Bé, en una paraula, la industrialització. No, és no només la matança o la violència com un esclat esporàdic o incontrolable de violència, sinó el fet de plantejar no una violència racial o una violència ètnica, sinó directament un extermini des del punt de vista de la lògica industrial, no? Els nazis maten a través del ferrocarril, a través de les fàbriques, a través dels llibres de contes on reconten quants presoners entren, com es diuen, com moren. Al final és la unió d'aquests esclats de violència incontrolada que havien passat sempre al llarg de la història, però passats per la lògica de l'extermini en clau industrial, no? Potser aquesta, i és potser el que ho fa més esfereïdor, no? Perquè no estem parlant d'esclats de violència, sinó realment d'una planificació de la mort i de l'extermini. I potser per això també és un tema que ens remou tant, no? Perquè és en tot la cara més fosca del món en el que vivim.
0: Molt bé, i avui de nou, per parlar de l'Holanda en el règim nazi, tenim a l'Albert Sánchez Carmona, periodista especialista en relacions internacionals, que avui doncs ens vol explicar més concretament el cas de la família Frank. Benvingut de nou a casa teva, Albert.
3: Benvingut i gràcies a vosaltres.
0: Avui ens centrem en una de les víctimes de l'Holocaust, Anna Frank. Per què és tan rellevant el seu diari?
3: Home, hi ha molts motius i crec que durant el programa els anirem deixant veure, no? Però primer m'agradaria donar algunes dades per veure quin impacte ha tingut aquest diari arreu del món. Per exemple, el diari d'Anna Frank ha estat publicat en 73 idiomes, incloent-hi, per exemple, el català o el castellà, però també l'anglès, el xinès, el francès, és a dir, ha arribat a pràcticament arreu del món. I ha estat publicat també a més de 60 països i en total s'han venut més de 30 milions d'exemplars arreu del món. És a dir, després veurem què tenia d'excepcional l'Anna i per què ha passat a la història d'aquesta manera, però els números, encara que ens quedem només amb la vessant quantitativa, jo crec que és un llibre i una persona de la qual val la pena per l'Anna.
4: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
5: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
4: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
0: Molt bé, doncs per començar a centrar el tema, què us sembla si comencem a conèixer la protagonista d'avui, l'Anna Frank? Albert, quan va néixer Anna Frank?
3: Doncs mira, Anna Frank va néixer el 12 de juny de 1929 a Frankfurt, encara a la República de Weimar, encara no havia arribat Hitler al poder, i el seu nom complet és Annelie Marie Frank.
0: i de la seva família, de la resta de la seva família, què en sabem, què en coneixem?
3: Doncs mira, en sabem de la seva família, si alguna cosa tenim, més que gràcies als estudis que s'han fet després i del Museu Anna Frank, és que en sabem moltes coses. I algunes de les coses que en sabem és que els seus pares eren Otto i Edith Frank. Tots dos eren els que es consideren jueus liberals, és a dir, són jueus perquè venen de famílies jueves, però no segueixen els preceptes de la fe, no ens els hem d'imaginar a la sinagoga anant de forma habitual ni res d'això. I pel que sabem, Edith, la mare, era una persona molt dedicada als seus fills, mentre que Otto estava més interessat en aspectes acadèmics. Raó per la qual ens diuen que tenia una llibreria molt extensa a casa seva, i va ser una de les raons també per la qual Anna i la seva germana Margot van introduir-se en el món de la lectura d'una forma força tempranera i d'una forma que se'ls notava que eren persones llegides, fins i tot sent molt petitetes.
0: La família decideix marxar de Frankfurt?
3: Doncs la raó és força fàcil i ens ho podem imaginar tots. Després que Hitler guanyés les eleccions federals el 1933, la mare i les dues filles marxen a Aquisgrà, que és una ciutat alemanya que està a la frontera amb Bèlgica i Holanda, a casa de l'àvia materna, perquè el pare, la família, ja comencen a veure que això de Hitler no els hi portarà res de bo a ells i que millor estar com més lluny millor. I mentrestant, mentre la mare i les filles estan a Aquisgrà, Otto, el pare, es queda a Frankfurt i està buscant feina. Busca feina per marxar del país i precisament troba feina per marxar cap a Amsterdam. Allà a Amsterdam li han ofert muntar una empresa i ho prepara tot perquè la família pogués reunir-se amb ell a Holanda. Ell marxa primer, com molts casos d'emigrants, que marxa primer el pare, s'estableix, troba la feina, munta una empresa, i després, al febrer de 1934, tota la família Frank arriba a Amsterdam.
1: Per tant, no ens hem d'imaginar potser unes d'aquestes imatges d'exili de persones que van una mica a l'aventura, aviam què troben, sinó unes persones que ja tenen una mica clar el seu destí, com són els primers anys a Holanda un cop exiliats.
3: Sí, de fet, com tu deies, és una família que, com que és una família que podem considerar culta, liberal, és el primer moment que Hitler ha arribat al poder, encara no s'ha aplicat la persecució de forma industrialitzada, així que arriben allà a Holanda i mentre el país encara era lliure, plàcid, no? Doncs la seva vida era bona. La petita Anna va començar a anar a una escola Montessori, que no sé si pels que esteu ficats en temes d'educació, és un tipus d'escola que ara s'està començant a implantar aquí, però que està superestès allà a Amsterdam, en el qual es potencia la creativitat i la iniciativa del nen. Doncs l'Anna va cap a aquesta escola i ella ens diu que era molt feliç quan anava a aquesta escola, i d'allà ens ha arribat per boca de la seva amiga Anneli Hosler que Anna ja escrivia freqüentment quan era petita. Estem parlant d'una Anna Frank que tindria 5, 6, 7, 8 anys, ja escrivia, tot i que la seva amiga també ens diu que amagava els seus escrits i no els havia deixat veure ningú, així que tampoc sabem si escrivia gran poesia o gran literatura o eren només escrits de nena petita.
2: Bé, sigui com sigui, suposo que serien escrits que seria molt interessant que sortissin a la llum, ja formen part de tots aquells escrits de la història que s'han perdut i que realment serien interessants, no? Veure aquests escrits inicials de la petita Anna quan anava a l'escola. Però bueno, sigui com sigui, que aquest primer o aquesta arribada a Holanda molt, molt més plàcida, no, del que, com dèiem, seria si quan pensem amb els exiliats alemanys. Però bé, com ja ens vas explicar fa unes setmanes, Holanda no triga en ser conquerida pels nazis al maig del 1940. Com canvia la situació?
3: Clar, la situació canvia força dràsticament, no? I un cop Holanda és envaïda, els jueus va començar a veure restringides moltes de les seves llibertats. Otto, el pare, va intentar tornar a emigrar i aquest cop va intentar emigrar als Estats Units perquè veia que l'extensió del règim nazi dins d'Europa, per molt que anessin marxant d'un país a un altre, al final els acabarien enxampant. Però què va passar? Els nord-americans no van donar l'exili, no van permetre que marxessin refugiats a Estats Units, perquè consideraven que, com que encara tenien família alemanya, podien ser convertits fàcilment en espies. Els hi podien fer xantatge fàcilment i no els volien a Amèrica. Llavors, clar, aquest segon exili no els hi va funcionar. I el que van haver de fer va ser quedar-se a Amsterdam. No tenien res més a fer, no van poder fer una altra cosa. I a Amsterdam les coses van començar a posar més difícils. Les germanes Frank, Anna i la seva germana Margot, van haver de canviar d'escola i assistir a una escola jueva. Ja no podien anar a l'escola on anaven abans. I a l'abril del 1941, un any després de la invasió dels nazis, Otto Frank va haver de fer equilibris legals per tal de no perdre les seves dues empreses. L'home ja havia muntat una segona empresa mentre estava allà. Com que no podia haver-hi empreses en capital jueu, va haver de transferir totes les seves accions al seu amic Johannes Kleiman i va dimitir de tot càrrec de la companyia. Diguem-ne, podem entendre això com un home de palla, d'aquests que es posen...
1: Testaferro.
3: Sí. Sí,
0: està de moda aquesta paraula.
3: Sí, però diguem-ne que aquí era més per supervivència i no per intentar evitar pagar impostos i coses d'aquestes, però la cosa és que va buscar-se aquest amic seu, que va continuar amb les companyies, i gràcies a això les empreses van continuar operant amb relativa continuïtat i els francs continuaven tenint ingressos per sobreviure, tot i que dins d'aquesta repressió que anava avançant.
0: I és en aquest marc familiar, en aquesta situació familiar, en el que Anna comença a escriure el seu llibre?
3: Sí, perfectament. És el dia 12 de juny de 1942, que és l'aniversari d'Anna Frank, quan ella fa 13 anys. Anna rep el regal, que és una llibreta de tapes blanques i vermelles, que havia demanat al seu pare dies abans, quan anava caminant pel carrer, i veu en una papereria aquesta llibreta i li diu: "Ai, jo vull aquesta llibreta." Llavors el seu pare li regala. I des del primer moment va decidir que utilitzaria aquesta llibreta com a diari, com el seu diari personal. Amb 13 anys va començar a anotar moltes de les seves vivències, però potser el que més sobta no és que anotés les seves vivències, perquè al cap i a la fi és escriure fets, no et deixa entreveure tot el pensament que hi havia al darrere, sinó que Anna ens demostra des del primer moment una gran maduresa i ens ensenya tots els seus pensaments, tots els seus sentiments, tot el que interpreta del que està passant i del que està sent privada. I llavors des de pràcticament el primer moment, en un dels primers escrits, ja podem veure tota aquesta Anna tan madura que ens trobarem al diari.
0: L'escoltem.
6: Dissabte 20 de juny de 1942. No he escrit res durant un parell de dies, ja que vaig voler reflexionar sobre el significat i la finalitat d'un diari de vida. Em causa una sensació estranya el fet de començar a portar un diari, i no només pel fet que mai havia escrit. Suposo que més endavant ni jo ni ningú tindrà cap interès en els exabruptes emocionals d'una nena de 13 anys. Però en realitat, poc importa. Tinc desitjos d'escriure i, abans de tot, vull treure'm algun pes del cor. Ara ha arribat el punt al voltant del qual gira tot aquest assumpte del meu diari de vida. En realitat no tinc cap amiga. Vull explicar això amb més detall, ja que ningú comprèn que una noia de només 13 anys se senti tan sola i, per cert, crida l'atenció. Amb cap dels meus coneguts puc fer altres coses que fer bromes o cometre disbarats. M'és impossible expressar-me de debò i em sento interiorment abotonada. Potser aquesta falta de confiança sigui un problema meu, però les coses són així lamentablement i no puc superar la meva condició. Per això, aquest diari, amb l'objectiu d'exacerbar encara més a mi la idea d'una amiga absent, no apuntaré només fets en el meu diari, com acostuma a fer la majoria de la gent, sinó que aquest mateix diari serà la meva amiga. I aquesta amiga haurà d'anomenar-se Kitty.
0: Aquest mateix diari serà la meva amiga, Albert.
3: Sí, de fet, totes les entrades a partir d'aquest 20 de juny de 1942 aniran destinades a Kitty. Seran com cartes que escriu Anna Frank a la seva amiga absent, Kitty. A mi m'agradaria destacar, per exemple, quan a mi em frapa, no?, quan llegeixo d'una nena de 13 anys que diu: suposo que més endavant ja no, ja ni jo ni ningú tindrà cap interès en els exabruptes emocionals d'una nena de 13 anys. Ella és conscient que és una nena petita, però en el que escriu, per mi almenys, deixa veure una maduresa que no trobem en altres persones.
0: Molt bé, tornem a la història de la família Frank. Quan van decidir trobar un amagatall, amagar-se?
3: Sí, de fet, és pràcticament el diari, el comença a escriure el dia del seu aniversari del 1942 i no arriba ni un mes després que la família ja s'ha d'amagar. Són tres setmanes després, el 6 de juliol de 1942, la família Frank va decidir instal·lar-se en el seu amagatall. I per què va ser aquest dia? Bàsicament perquè va ser el dia després que la germana gran, Margot, rebés una notificació ordenant-li la marxa cap a un camp de treball. Uh-huh. I com que Otto i Edith ja estaven veient que això podia passar, ja havien estat planejant què podien fer si arribava aquest dia, l'únic que van fer va ser avançar-se als esdeveniments i marxar cap al seu amagatall.
1: I explica'ns quin era aquest amagatall.
3: Doncs l'amagatall, que és on encara avui dia està el museu de la casa d'Anna Frank, que s'hi pot anar a visitar allà a Amsterdam, és una visita molt recomanable, va ser a una de les oficines de l'empresa d'una de les dues empreses d'Otto Frank. Es tracta d'una de les vivendes del Prinzengracht, que és un dels canals principals de la ciutat, un dels que està a prop del centre, i en aquesta casa van habilitar la part de darrere, la part del magatzem, per tal de poder-hi viure. L'entrada, és a dir, tu entres a la casa i es veia l'oficina normal, la casa, i l'entrada d'aquest amagatall estava ocultada darrere d'una llibreria, per tal que semblés que allà no hi havia cap porta i que no hi havia cap habitació ni res darrere. Evidentment, totes les finestres estaven tapades per tal que no es pogués veure res des de fora. I a més, els Frank, que ja ho tenien pensat, tot això, van deixar el seu apartament, perquè ells no vivien allà, allò era la seu de l'empresa d'Otto Frank, vivien en una altra zona de la ciutat. I van marxar del seu apartament i el van deixar tot cap per avall, com si haguessin marxat de forma sobrevinguda. I a més, Otto Frank, que ho tenia tot pensat, s'havia pres la molèstia de deixar una nota escrita que fes intuir als nazis que entressin a regir a la casa, que havien marxat cap a Suïssa. Tot estava pensat, de fet, la família ja havia estat treballant en el pla de què farem i tots aquests fets ens donen la sensació que ho tenien tot pensat i van marxar en aquell amagatall i bé, van estar el temps que van poder.
2: Bé, i la pregunta que potser ens estem fent tots és si planifiquen aquest amagatall, o almenys el pare, amb tanta meticulositat i ells decideixen amagar-se, deuen comptar amb algú de fora perquè els subministri aliments, els cobreixin. Si ens pots explicar una mica com va anar.
3: Sí, clar, perquè com tu deies, un cop van a l'amagatall ja no tornen a sortir d'allà. Llavors comptaven amb l'ajuda, evidentment, d'amics seus i de coneguts. Només hi havia 6 persones que sabessin que la família Frank estava allà amagada. 4 eren treballadors de l'empresa d'Otto Frank, que són Víctor Kuchler, Johannes Kleiman, Mip Hiss i Beb Foskerl, que també els van ajudar el marit de Mip Hiss, o sigui, és a dir, van ser aquests 4 treballadors més el marit d'una de les treballadores i el pare d'uns dels treballadors. I aquestes 6 persones van ser els que els van proporcionar menjar i la cobertura necessària durant el temps que va durar l'amagatall. Però, a més, no van ajudar només a la família Frank, perquè no només hi havia la família Frank a Amsterdam, que era jueva i havia d'amagar-se. També tenien amics, també tenien coneguts que estaven patint exactament la mateixa repressió. I més tard, només una setmana més tard, se'ls hi va unir la família Van Pels, els quals estava formada per pare, mare i fill, i un dentista amic de la família anomenat Fritz Pfeffer. Llavors, ja tenim aquí els 4 de la família Frank, els 3 de la família Van Pels i el dentista Fritz Pfeffer, i ja tenim el grup que començarà a donar vida a les històries del diari d'Anna Frank, que són més conegudes encara quan estan dins de l'amagatall.
6: Estimada Kitty, és possible que sigui la nostàlgia de l'aire lliure després d'estar privada d'ell durant tant de temps, però trobo a faltar més que mai la natura. Encara recordo molt bé que mai abans m'havia sentit tan fascinada per un salplau enlluernador, pel cant dels ocells, per la claror de la lluna, per les plantes i les flors. Aquí he canviat. Mirar el cel, els núvols i la lluna i les estrelles m'apaivaga i em restitueix l'esperança. No es tracta en realitat d'imaginació. És un remei molt millor que la valeriana i el bromur. La natura em fa humil i em prepara a suportar tots els cops amb valor. Excepte en rares ocasions, m'ha tocat la desgràcia de mirar a través dels vidres bruts i les cortines carregades de pols. El meu goig s'esvaeix, ja que la natura és l'única cosa que no tolera ser deformada. Teva, Anna.
3: Aquí sentim una Anna que ja porta 2 anys amagada i que fa una reflexió sobre la natura, com troba a faltar la llum del dia i el color dels arbres i tot això. Ja té 15 anys, però estem parlant d'una nena que es porta amagada, sense sortir de casa, fa 2 anys, i que va entrar amb 13. Crec que realment diu molt de l'escriptora que hem perdut, que podríem haver tingut si no hagués passat el que al final va acabar passant.
0: Com deies, bé, tot el grup estarà amagat durant 2 anys i 1 mes, del juliol del 42 a l'agost del 44, i com s'acabarà aquesta història?
3: Doncs la història s'acaba tràgicament, com pràcticament tots suposo que hem intuït des del principi o sabem, i el dia 4 d'agost de 1944 la policia nazi rep una trucada que delata tot el grup. Llavors el mateix dia són detinguts i deportats al camp de concentració de Westerbork, que està situat a Holanda i que era utilitzat per a jueus, gitanos i dissidents holandesos. Posteriorment el grup serà enviat a Auschwitz, però com que estem parlant de l'agost del 44, la guerra ja està començant a entrar a la seva fase definitiva, quan les tropes soviètiques estan avançant cap a Alemanya i Auschwitz, crec recordar que era Polònia, si no vaig errat, tot el grup és mogut cap a l'interior d'Alemanya, al camp de Bergen-Belsen, i allà tant la mare com la germana d'Anna moriran de tifus i ella serà l'última que mor del seu nucli familiar, però també acabarà morint de tifus, i no directament a mans dels nazis, sinó per les condicions en les quals es trobava en aquell camp.
0: Molt bé, i tota aquesta vivència, aquest relat, com ha arribat fins als nostres dies?
3: Doncs és una història força emocionant, perquè de tot el grup dels que estaven amagats a l'amagatall de la casa de Prinsenhag, només Otto Frank és l'únic que sobreviu als camps de concentració i als camps d'extermini. Llavors Otto, un cop acabada la guerra, un cop és alliberat, torna a Amsterdam, a casa del seu amic, d'un dels que els havia estat ajudant, amb la intenció de a veure si torna algú més. No torna ningú més, es queda ell sol. Però la gràcia, la cosa que per la qual ara tenim la història, és perquè aquesta persona, Mip Hiss, havia guardat tots els papers de la casa, incloent els diaris de la petita Anna. Llavors Otto ens explica, com a mínim ens ha explicat, que ell no havia llegit mai els diaris de la seva filla, perquè eren els diaris personals de l'Anna, i li havia fet la promesa que són els teus diaris personals, jo no tinc per què llegir res. Però un cop es troba sol, que no queda ningú, decideix començar a llegir els diaris de la petita Anna. Els llegeix, també Otto ens explica que s'emociona, evidentment, suposo que a part de la situació, llegir això que havia escrit la teva filla, encara que no fos literatura excelsa, jo crec...
0: No pot ser d'una altra forma.
3: Sí, no pot ser d'una altra forma. S'emociona enormement i decideix que aquells diaris no poden quedar enterrats o no poden quedar guardats a casa seva, sinó que s'han de publicar i la humanitat, qui sigui, ha de conèixer tot allò que havia escrit la seva filla. Llavors es publiquen amb el nom de Het Achterhaus, que significa l'amagatall, que és el nom que primer li posa Anna Frank dins del seu diari, però després el coneixerem arreu del món com el diari d'Anna Frank.
4: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
5: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
0: Hem conegut la història de la família Frank, d'Anna Frank, però avui també volem parlar de més perseguits pel nazisme. He parlat de jueus, però hi va haver molts més grups que van patir la persecució i la violència del règim del Tercer Reich. Albert.
3: Sí, de fet, m'agradava començar amb la història d'Anna Frank perquè simbolitza el que més coneixem tots, però també m'agradava poder utilitzar aquest programa per parlar d'altres grups que també van ser igualment perseguits però que a vegades potser no tenen el ressò que tenen altres grups. I per exemple, els que estem parlant de grups que els nazis consideraven subhumans o Untermenschen en el seu terme alemany, i serien els jueus, evidentment, però també els gitanos van ser totalment perseguits pel règim nazi, els eslaus, que entrarien aquí, per exemple, persones de nacionalitat polonesa, sèrbia i russos, els consideraven inferiors, els negres, els discapacitats físics i mentals, i els comunistes. Però tot això era el que al principi, quan la ideologia nazi, si li podem dir ideologia d'alguna manera, estava creixent, era el que consideraven inferiors. Però, com també sabem, a mesura que el règim nazi es va avançant i va guanyant guerres i es va expandint, va anomenant més grups en contra seu i va perseguint a més gent. I en aquests altres grups, és una llista llarga, però intentaré dir-lo ràpidament, trobem homosexuals, bisexuals i transexuals, trobem presoners de guerra soviètics, trobem catòlics, en depèn quins països, també estaran totalment oposats al règim nazi, trobem testimonis de Jehovà, trobem republicans espanyols, que també van ser perseguits, trobem francmaçons, trobem gent de color, trobem sords, trobem gent d'esquerres, trobem comunistes, sindicalistes, socialdemòcrates, socialistes, anarquistes i qualsevol altra minoria dissident que no fos considerada ària.
2: Això ens porta a pensar que si els

0: Tal qual. Expulsions massives cap a l'Àsia, és a dir, els empenyem cap allà, cap a l'Àsia, i que marxin d'aquí, que aquest és el nostre terreny, i treballs forçats pel Tercer Reich. Només podien quedar, segons ells, a l'Europa de l'Est, aquells que fossin aptes per a la germanització, aquells que poguessin germanitzar.
1: Tenim xifres, em sembla que podem conèixer una mica en què va moure aquesta barbària nazi, no?
0: Sí, tenim xifres, com tot, són relatives, hi ha forquilles més grans i més petites, però podem parlar ràpidament del que va suposar. Sabem que van morir gairebé 6 milions de jueus a mans dels nazis, sabem que van morir entre 2 i 3 milions de presoners de guerra soviètics, també sabem que van morir pràcticament 2 milions de polonesos, entre 300.000 i mig milió de serbis, 270.000 persones amb discapacitats, només pel fet de ser discapacitats, entre 90.000 i 220.000 gitanos, entre 80.000 i 200.000 també francmaçons, uns 25.000 eslovens, entre 5.000 i 15.000 homosexuals, testimonis de Jehovà també entre 2.500 i 5.000, i també republicans espanyols, aproximadament la xifra ronda els 100.000.

0: Què sona, Albert?
1: Doncs sona I Will Survive, una versió acústica, òbviament, ara no estem per escoltar la versió festivalera. I per recordar que el 1933, quan ja Hitler i el partit nazi estan al poder a Alemanya, van prohibir les organitzacions al voltant de les minories sexuals. Van llançar una purga sobre els clubs d'ambient gay a Berlín, i els nazis també es van dedicar a cremar els llibres sobre homosexualitat i sexualitat en general. Això de cremar llibres els apassionava, com destruir més pensament millor. I la Gestapo va començar a fer llistes d'homosexuals, i els homosexuals de dins del partit nazi també van ser assassinats.
2: Bé, sabem que els nazis, si tenien una cosa en comú, era que perseguien moltes vegades allò que eren ells mateixos eren, no? Perquè sabem que fa poc va sortir que el pare de la dona de Goebbels era jueu, i... Aquest no comptava, no? O que el propi Hitler tenia abans passats jueus. En el cas dels homosexuals, hi havia casos declarats dins del partit nazi, o era tabú, o fins a quin punt podem saber-ho?
1: Sí, ara no podem saber números de hi havia tants homosexuals, o hi havia moltíssims, o hi havia pocs, però el que sí que sabem que hi havia casos d'especial rellevància, i és més, jo diria cas d'especial rellevància, i es tracta d'Ernest Röhm, el qual era el líder de la CCA, que és la primera milícia que té el partit nazi, no?, per lluitar contra tots els que ha de lluitar i ha d'actes violents. Doncs bé, Röhm era una persona en contacte directe amb Hitler, era un dels que tenia més poder i tenia una influència directa sobre el Führer. De fet, això ja a tall d'anècdota, ens ha arribat que era una de les poques persones que podia tractar el dictador de tu en comptes de vostè. A més, era l'únic líder nazi que podia referir-se amb el seu nom, Adolf, o fins i tot pel seu àlies, Adi, en comptes del Mein Führer. I el que sabem de Röhm és que Röhm era, potser no obertament pel gran públic, però tothom dins de l'elit nazi i Hitler segur que sabia que era homosexual. I de fet diuen, això ja no està tan provat, que molts dels comandaments de la CCA també ho eren, però Röhm

0: era homosexual i a més s'han descobert unes cartes en les quals parlava amb un amic seu sobre els seus afers amb altres homes. I bé, aquest home era obertament, o com a mínim tothom sabia que era homosexual, i el trobàvem dins del partit nazi.
1: Molts dels membres de la CCA, com hem dit, seran assassinats a una sola nit que es coneixerà com la nit dels ganivets llargs. Rom forma part d'un dels assassinats.
0: Sí, aquí és on alguns historiadors han volgut veure un canvi de tendència en la persecució dels homosexuals, altres no. No està clar, jo no seré qui posi punt i final al debat, però la cosa és que el 1934, del 30 de juny al 2 de juliol del 34, succeeix el que coneixem com la nit dels ganivets llargs, que és quan les SS, que són les seccions de defensa personal del Führer, assassinen a pràcticament tots els membres de la CSA. Aquest és un assassinat polític, és un assassinat que també té a veure la qüestió sexual. Jo m'inclino a pensar, sincerament, que és un assassinat polític, perquè la CSA estaven agafant poder i es veu que Rom podria estar començant a discrepar del que deia Hitler, però s'utilitzarà després la qüestió de que Rom era homosexual. De fet, es diu, però tampoc està contrastat, que la mateixa nit dels ganivets llargs, quan assassinen a Rom, està al llit amb un altre home, amb un home més jove. I però el que sí que comença es veu força clarament és que, a veure, els nazis des del primer moment van menysprear els homosexuals, a les lesbianes, a les persones bisexuals. D'això no hi ha cap dubte. Però el que sí que es veu és que a partir d'aquest assassinat de tothom de la CCA i d'un líder nazi gay com és Rom, el discurs públic contra els homosexuals es torna més dur i la persecució es torna encara més dura, perquè diguem-ne que ja no hem de fer veure que perseguim els nostres mateixos o alguna cosa així.
2: Sí, bé, jo també estic amb tu, potser que és més una qüestió política que no pas per una qüestió d'afinitat sexual, però que, evidentment, una cosa pot anar lligada amb l'altra. Si podem matar dos ocells d'un tret, doncs sí. Millor que millor. Parlant d'aquesta repressió, tenim alguna dada sobre la repressió de la homosexualitat sota el règim nazi?
0: Sí, tenim algunes dades. Es calcula que al voltant d'uns 100.000 homosexuals van ser arrestats dins d'Alemanya. Estem parlant bàsicament d'homes homosexuals, perquè les dones no van ser tan perseguides. Sabem que en tema de l'homosexualitat sovint es fa la distinció entre homes i dones, fins i tot avui dia, depèn de determinats països del món. La majoria van ser empresonats a presons normals i corrents, presons a l'ús, però entre uns 5.000 i uns 15.000 van ser empresonats en camp de concentració, dels que hem parlat abans, dels quals la gran majoria van morir en aquell moment. Segons els historiadors, a més, els homes homosexuals eren dels pitjors tractats en els camps de concentració, i l'índex de mortalitat és el més alt de tots els grups de perseguits. És a dir, pràcticament tots els que van anar al camp de concentració van acabar morint. I allà es distingien dels altres presoners perquè portaven el famós triangle rosa cosit a la camisa. I a més, molts dels detinguts van ser castrats químicament, altres van ser internats en centres psiquiàtrics per tal d'exterminar la seva homosexualitat.
3: I bé, un cop acaba la barbària nazi, arriba aquesta, es descobreixen tota la repressió, tots els assassinats, totes les persecucions a minories. De fet, els homosexuals, de fet, són un cas molt, molt especial, suposo, dins d'aquest, perquè, així com altres grups, per exemple, els jueus o els gitanos, sí que hi ha com una onada de reivindicació positiva en el fet de Déu meu que s'ha fet amb els pobres jueus, no? En canvi, l'homosexualitat, com bé sabem, trigarà encara molt més a ser reconeguda o ja no acceptada, sinó mínimament tolerada socialment, no? Llavors, fins a quin punt o com queda la situació d'aquests homes i dones represaliats pels nazis, fins a quin punt aconsegueixen reintegrar-se a la societat, continuen sent mals vistos, com funciona, no, la rehabilitació d'aquests perseguits?
0: Podríem dir que aquestes persones van ser doblement castigats. Un cop s'acaba la Segona Guerra Mundial, molts països van tornar a utilitzar les proves que havia acumulat el règim nazi contra els homosexuals per tal de encausar i portar a la presó aquestes mateixes persones pel fet de ser homosexuals. És molt dur, però és així. Hem de pensar, per exemple, també sortint del règim nazi, però una de les persones que va lluitar i va aconseguir acabar amb el règim nazi, no?, que seria el qui va lluitar contra la màquina Enigma al Regne Unit, ara mateix acaba de marxar amb el nom del
1: cap. La pel·lícula està molt bé.
0: Alan Turing, mateix. Doncs ell també va patir les conseqüències de ser homosexual. Doncs imagineu-vos, els que havien estat perseguits pels nazis va ser exactament igual. Hem de dir, no sé si de forma positiva o negativa, jo ho deixo i que cadascú jutgi, que dins d'Alemanya els que van ser condemnats per la seva orientació sexual utilitzant les proves nazis, com a mínim se'ls va descomptar el temps que havien passat sota als camps de concentració o a les presons nazis. No sé si és bo o dolent, perquè no em considero adequat per jutjar-ho, sincerament, però fins al 2002 el govern alemany no va demanar perdó a la comunitat gay per tota la repressió que van patir durant el règim nazi i després del règim nazi.

0: Un altre poble perseguit, en aquest cas parlem d'una branca del cristianisme, també prohibida pels nazis, els testimonis de Jehovà. Per què va començar una persecució contra els testimonis de Jehovà, Albert?
1: Doncs a partir de la presa de poder de Hitler el 33, aquest any maleït, que tothom comença a ser perseguit, els testimonis de Jehovà, que són, destaquen per ser políticament neutrals, no van jurar lleialtat al règim nazi, però perquè no juraven lleialtat al règim nazi i no juraven a qualsevol altre règim, perquè un dels seus principis era la neutralitat política. Al principi, la indiferència d'aquests testimonis es manifestava en una sèrie d'accions que ells no feien, com per exemple no feien la salutació nazi, o no s'apuntaven al sindicat nazi, o no participaven en actes i organitzacions nazis. No estaven fent res en contra del règim nazi, sinó que simplement no seguien aquesta onada cap a que tothom havia d'integrar-se al règim nazi.
2: Clar, i precisament el règim nazi es caracteritza, o tots els fascismes es caracteritzen per alguna cosa, és per aquest populisme exacerbat i aquesta manera de ser, d'intentar anar més enllà de lo polític i convertir-se en un motor social, no? Llavors, clar, per això aquest, a ulls dels jerarques nazis, la postura dels testimonis del Jehovà era doblement subversiva, no? Perquè ells en cap moment estaven creant una construcció política, sinó que estaven creant un poble, o estaven donant o canalitzant els desitjos d'un poble, no? Llavors, aquests testimonis de Jehovà eren doblement mal vistos per això, no? I com, jo voldria que ens expliquis una mira com comencen, no? O com quines són aquestes les primeres accions que els nazis comencen a engegar contra els testimonis de Jehovà per tal de marginalitzar-los i crear la necessitat de perseguir-los, no? Perquè és, potser són un dels grups més difícilment perseguibles, en tant que com no fan res, no? Tu pots, un gitano o un homosexual, pots entendre que perverteixen algo que tu creus que és natural o que és diferent, però quan tens un grup que fa de la neutralitat la seva raó de ser, suposo que cal un mecanisme més de culpabilitzar, no? Que...
1: Sí, podem mirar les accions que va engegar el règim nazi contra els testimonis de Jehovà, el plebiscit del 1933 sobre la retirada d'Alemanya de la gloriosa Societat de Nacions. Els membres de la CCA encara van entrar a casa dels testimonis de Jehovà, que no anaven a votar, perquè la gran majoria no anaven a votar. Molts van ser colpejats i forçats a portar uns cartells que els anomenava traïdors a la pàtria. Ja comencem aquí a culpabilitzar-los. No vas a votar en contra de la Societat de Nacions, ets un traïdor a la pàtria. També va haver-hi aldarulls al voltant de les cases dels testimonis de Jehovà, amb gent que els llançava pedres, per exemple. I llavors la maquinària nazi va començar a connectar l'imaginari col·lectiu, els testimonis de Jehovà amb els jueus. Perquè com que tots dos presten atenció de forma especial a l'Antic Testament, doncs fem una connexió ràpida i barata i diem que són pràcticament el mateix. Llavors, si encara que siguis testimoni de Jehovà, si et diuen que ets, en realitat ets jueu, doncs ja tens aquí, ja sobre ets un traïdor a la pàtria, doncs ja ho tens pràcticament tot. El 34, després de moltes prohibicions a nivell regional, els testimonis de Jehovà van ser prohibits a nivell de tot el Reich, és a dir, un any després de l'arribada de Hitler a poder, i a més els líders van ser condemnats a més de 2 anys de presó per desobeir les prohibicions. Aquí encara veiem que no és 2 anys de presó, sí, però no és una persecució tan bèstia. I a més, molts d'ells van anar sent expulsats de les seves feines progressivament, ja que es negaven a fer la salutació nazi o a renunciar a la seva fe, que era l'altra opció que els hi deixaven.
0: Però encara havia d'arribar un moment de màxima confrontació entre els nazis i els testimonis de Jehovà.
1: Sí, i aquest moment arriba a l'any 35, quan es va introduir el servei militar universal i obligatori, i els testimonis de Jehovà van rebutjar enrolar-se a l'exèrcit. Ho feien bàsicament perquè rebutjaven portar armes per defensar un poder polític, fos qui fos, però clar, en aquest cas eren els nazis. A partir d'aquí els nazis van expropiar les propietats dels testimonis de Jehovà, i a partir del 36 els nazis van començar a emportar-se les criatures lluny dels seus pares per sotmetre'ls a reeducació, i ja podem dir que a partir del 35-36 era un grup totalment perseguit.
0: Molt bé, i quines xifres coneixem de les conseqüències d'aquesta persecució del Tercer Reich als testimonis de Jehovà?
1: Doncs sabem que que unes 10.000 persones van ser empresonades per causa de la seva fe, incloent uns 2.000 incloent uns 2.000 que van ser enviats a camps de concentració també. Es calcula que van morir així, al voltant de 1.200, 1.500, i uns 250 van ser directament executats, a més dels càstigs brutals dirigits contra ells, les tortures, les jornades senceres en què eren colpejats i altres barbàries que ens podem imaginar.
2: Sí, i el cas dels testimonis de Jehovà també ens ha de portar una reflexió que hem de fer respecte a l'extermini de les minories o l'extermini dels dissidents a l'Alemanya nazi, perquè escoltant, és tan gran la barbàrie i són tan grans les xifres de gent assassinada, de gent desplaçada del lloc on vivia, que van ser exiliats, morts, assassinats, executats, morts per malaltia, que clar, tu quan penses en els testimonis de Jehovà i veus que al final van morir uns 1.200 empresonats, uns 250 executats, hi ha la temptació de dir, bueno, pues no fue para tanto, no? Al final van ser 200 persones. Què fem parlant, no? Gairebé un quart de programa sobre una cosa, moltes cometes, tan minoritària, no? Però al final no es tracta de números, no? Tot i que moltes vegades els 6 milions de jueus assassinats, és que encara que hagués estat un o dos, que és potser el que no entenen moltes vegades aquests negacionistes de l'Holocaust, no? L'important no són les xifres, sinó és el fet, i és el fet en si. Encara que hi hagués estat un homosexual o un testimoni de jove o un jueu tret de casa seva, marcat com a traïdor i assassinat per ser subhumà, per ser impur, aquesta és la barbàrie, no? Per molt que moltes vegades el primer impuls o el primer espant de la matança dels nazis és les xifres o la gran eficiència en la mort, al final lo realment bàrbar és el fet en si, independentment de les xifres, no? I per això coses que potser des del nostre punt de vista peninsular, en el qual els testimonis de Jehovà són una cosa a nivell social marginal, a nivell de són aquella gent rara, no? que truca a la porta i no els obres,
3: i són tossuts.
2: Són tossuts, sí, però això és indiferent, i l'important és això, no? És els mecanismes que com a societat van ser capaços de crear els nazis per demonitzar grans sectors de la població, que l'única culpa que tenien era no encaixar en el que aquests monstres, tot i que ara sembli que hi havia quatre nazis a Alemanya i que tothom era bo, que aquests monstres, aquesta gran quantitat de monstres van crear uns mecanismes amb la qual hi havia la legitimació de perseguir el dissident només per ser-ho, no?
1: És que és espectacular la llista de gent que era dissident, que era en una societat com la d'avui dia, no sé com podríem encaixar una cosa així, perquè qui no està en un d'aquests grups que perseguien els nazis?
2: Sí, bueno, és que arriba un moment, això a vegades es fent la reflexió amb el franquisme, no? Bueno, és que el franquisme tampoc perseguia tanta gent o tampoc estigmatitzava tants sectors de la població, i la gent que defensa ara que, per exemple, que Franco, bueno, no va fer tanta cosa, en el moment de repressió franquista o nazi hagués mort simplement per portar el cabell mig llarg. Jo crec que de la gent que ens creuem al carrer, el 80% dels joves, fins i tot els joves de dreta d'avui dia, que ens creuem al carrer, haguessin estat morts o represaliats simplement per portar barba o per portar grenyes i ser un parecer un maricón de mierda per no portar el cabell massa curt, no? Llavors, clar, des del moment en què es generen aquestes dinàmiques de repressió social amb la connivència de bona part de la societat, les xifres són el de menys, no? Sinó és l'enfermetat, perquè al final el feixisme no és una altra cosa que una enfermetat social, l'enfermetat que permet que es demonitzin, es persegueixin sectors de la població sense cap motiu, més enllà de voler fer-ho.
0: Sí. Jo crec que aquesta reflexió que fas, Alberto, de que una ideologia tan malèvola com la que va implantar políticament el nazisme no havia de tornar mai, va estar molt present a l'Europa després de la Segona Guerra Mundial, lamentablement...
2: A part d'Europa.
0: a part d'Europa, lamentablement jo crec que segurament estaríem molt d'acord en que aquelles creences que van forjar l'Europa a sortir de la Segona Guerra Mundial es van perdent, i no recordant suficientment la barbàrie que va significar Auschwitz, per exemple, per posar un símbol de que pot reunir la barbàrie de tot allò, no?
1: Ara sembla que dins d'Europa, per exemple, dir que els musulmans no mereixen estar dins de la nostra societat o que els hem d'expulsar surt gratuït o fins i tot guanyes vots. I ens hem de recordar de coses sí, com perquè... aquestes, perquè comences pels musulmans, després comences els testimonis de Jehovà, els homosexuals, vas tirant tot el que vulguis allà i al final acabem tots...
2: Sí, de fet, en països com el nostre, no?, que mai hem tingut un... que l'antifeixisme espanyol mai ha estat res més que una tribu urbana, no? No, com a societat mai hem, com altres països europeus, no hem fet mai la reflexió d'apurar totes les traces de feixisme de la nostra societat, fins al punt que actualment tenim un partit fundat per ministres feixistes. Que hauria de ser que només per això, independentment de que no haguessin robat milers de milions, hauria d'estar legalitzat.
0: Sí.
2: Llavors, clar, fins a quin punt com a societat som lo suficientment madurs per no deixar-nos entabanar per aquests cants de sirena, no? El perill musulmà, el perill homosexual, el perill antisistema, no? Llavors, potser és aquesta la reflexió que hem de fer, o que crec, perquè al final cadascú pot creure el que vulgui, que hem de fer com a societat de la barbària nazi, no? Que és anar en compte precisament amb aquestes coses, perquè és tan fàcil crear una psicosi social que porti a la discriminació i a l'extermini del que és diferent, que aquesta hauria de ser la prioritat. És a dir, si s'hagués d'ensenyar alguna cosa a les escoles, potser s'hauria d'ensenyar menys religió, s'hauria d'ensenyar fins i tot menys matemàtiques i més cultura política.
3: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
4: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: Fins aquí el programa d'avui de Les Portes de Troia. Ens hem apropat a la família Frank, a la persecució dels homosexuals i també dels testimonis de Jehovà. Moltíssimes gràcies a Albert Sánchez Cremona per tornar a venir aquí a explicar-nos aquesta història.
1: Gràcies a vosaltres i ens retrobarem en algun moment.
0: Segur que sí. Moltíssimes gràcies, Oriol Vergés.
2: Moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, Alberto Reche.
3: Moltes gràcies.
0: Al Salva Soler, al control tècnic, i us ha parlat Sergio Rodríguez, i us esperem la propera setmana amb un nou Portes de Troia. We'll be right back.

0: Presentador:
1: Sergio Rodríguez.
0: Historiadors:
1: Alberto Reche i Oliver Vergés.
0: Col·laboradors:
1: Albert Sánchez Carmona.
0: Tècnic de so:
1: Salva Soler.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.3.

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaporir la millor música.

0: aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
1: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
0: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Fora Stocks dissabte durant tota la jornada.
1: Balla al ritme de tributs a la música disco i BG's o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
0: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
4: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
5: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
5: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: Ràdio Palafolls. 24 hores de bona música.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

Hola, molt bon dia. Arrenquem una nova setmana i ho fem parlant de calor. Una calor que avui ens tornarà a portar màximes al voltant dels 34-35 graus cap a l'interior de la comarca i entre els 30 i els 32 graus a la mateixa franja costanera. Per tant, calor plenament estiuenca quan falta poc menys d'una setmana perquè arribi oficialment l'estiu. Això passarà aquest diumenge a les 10:25 del matí. Doncs la calor ja fa dies que ens acompanya i sembla que tindrem un estiu bastant calorós, tot i que alguns mapes ens indiquen a mig i llarg plaç la possibilitat de tempestes fortes. Tot això, evidentment, ja ho anirem veient. D'entrada avui, una nova jornada de temps estable i d'ambient assolellat, amb vents de fluixos de lleugerament moderats aquest matí del nord-est i aquesta tarda del sud-oest, amb una situació marítima que estarà dominada pel marejol però augmentant ràpidament a maror abans del migdia. Aquesta tarda disminuirà novament, sobretot cap a últimes hores, a marejol. De cara a demà s'espera una nova jornada de temps tranquil i assolellat com avui, amb unes temperatures que han de variar poquet, més o menys s'han de mantenir sense canvis, potser cap a l'àrea de l'interior de la comarca del Maresme Nord, on avui pujaran més les màximes a conseqüència del vent de Garbí, demà amb vent més fluix de mar cap a terra puguin baixar una mica. Però en qualsevol cas, continuarem parlant de calor plenament estiuenca i d'un temps molt estable. És a dir, que no hi haurà precipitacions ni demà ni tampoc demà passat en una nova jornada en la qual, tot i que la tarda apareixen alguns núvols prims, en conjunt ha de predominar l'ambient assolellat i càlid.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència. Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

Palafolls suma passes contra el maltractament de la gent gran. Una vuitantena de persones han participat aquest matí de la caminada del Sumem Passes contra el maltractament de la gent gran, una iniciativa que és reivindicativa i el que vol és posar de relleu i reflexionar sobre el maltractament de les persones grans. Palafolls fa anys que se suma a aquesta iniciativa impulsada conjuntament amb el Consell Comarcal del Maresme i que bàsicament organitza una caminada pel centre del nostre municipi i acaba amb un esmorzar. Una bona manera de compartir amb la gent gran i escoltar per també saber les seves necessitats, tal com explica la regidora de gent gran de l'Ajuntament de Palafolls, Marta Labart.

0: fem és aquesta presa de consciència, fem una caminada curteta perquè hi ha molta gent gran que no pot fer tota la caminada que fem, fem un entrepà i una miqueta, patem una mica la xerrada, que és una mica aquesta, amb aquests moments així de socialització amb la gent gran, pots atar-te coses i és la manera que tenim també, una de les maneres que tenim de poder-los donar un cop de mà i ajudar-los en el que puguem.
1: L'acte reivindicatiu ha començat a la plaça Major amb la lectura d'un manifest i just després ha començat també aquesta petita volta pel nostre municipi. Els participants saben bé quin és el motiu de la caminada, passar-ho bé d'una banda, i també reivindicar el benestar de les persones grans i la lluita contra el seu maltractament.
2: Pues com ja és el segon any que jo vinc i bueno, pues està molt bé fent la caminata per allò de la gent gran, els maltractaments i això, a veure, està molt bé. Fem la caminata.
3: Aquesta caminada ja fa 3-4 anys, sembla, no? Que es fa, i afortunadament cada any tenim més gent que ens acompanya. I és una caminada molt maca, molt reivindicativa. Molt bé, molt bé. Ens agrada molt de fer-la.
1: Durant l'any passat, els Mossos d'Esquadra van registrar prop de 18.800 denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic, cosa que vol dir un augment de fins al 50% d'aquests darrers 5 anys. Els principals delictes van ser, bàsicament, el maltractament a la llar, el trencament de condemna i també les amenaces. Quan a les víctimes, la policia va atendre 1.600 persones més grans de 65 anys, de les quals el 66% eren dones i el 34% homes. El 74% tenia entre 65 i 79 anys. També hi hagué fins a 7 víctimes mortals de violència domèstica més grans de 65 anys. És tot. Més informació d'aquí una hora.
4: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
1: El MIT no és només la nostra Escola Municipal de Música i Dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.radiopalafolls.cat. Aquesta primavera, deixa't de floretes i altera't amb Ràdio Palafolls.

0: Aquest 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol, moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Acs número 2.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
3: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93-761-4701 o visita radiopalafolls.cat.
4: Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: 24 hores amb tu.

0: La zona verda de Sant Lluís torna a entrar en funcionament aquest dilluns. A partir d'avui, el barri de Sant Lluís recupera la regulació de l'aparcament amb la reactivació de la zona verda, la mesura que es posa en marxa cada estiu, coincidint amb l'augment de visitants a l'entorn de Mariniland i que té com a objectiu garantir places d'estacionament per als veïns i veïnes de la zona. La regulació afecta a les places senyalitzades en color verd que queden reservades preferentment pels residents del municipi. Enguany, a més, el dispositiu arriba amb una ampliació de l'àmbit d'actuació. Durant els darrers mesos, la policia local ha reclassificat diversos carrers i avingudes del barri de Sant Lluís, també com a zones verdes, incorporant-hi així les avingudes d'Itaca i del Mar, així com també els carrers de Sant Joan i Sant Josep, alguns d'ells, que fins ara eren zones blaves. A les zones verdes només hi poden aparcar els vehicles que paguin l'impost sobre vehicles de tracció mecànica a Palafolls i que es trobin al corrent de pagament. No caldrà disposar de cap acreditació, ja que la policia disposa d'un lector de matrícules que comprova al moment aquestes circumstàncies, és a dir, si el vehicle està al corrent de pagament i si es paga aquest impost a Palafolls. La implantació de la zona verda es va impulsar per evitar que els vehicles dels visitants ocupessin els carrers de tot el barri durant la temporada alta del parc aquàtic, una situació que dificultava l'aparcament als residents. Des de llavors, la regulació s'activa cada estiu i es manté durant els mesos de més afluència de visitants. Enguany estarà activa, com sempre, fins al 15 de setembre. Amb aquesta mesura, l'Ajuntament confia en millorar la mobilitat al barri i també facilitar que els veïns trobin estacionament prop dels seus habitatges durant els mesos de major pressió turística. I parlant de policia local, multat per circular sobre la plaça Major. Aquest passat dimecres, la policia va interceptar un vehicle que, després de pujar al carrer Major, va continuar la marxa travessant per sobre la plaça Major per incorporar-se al camí que porta fins a Sant Genís. Aquesta maniobra està totalment prohibida, ja que la plaça és un espai exclusiu per a vianants. Els agents van aconseguir aturar el conductor i el van sancionar per circular per aquesta zona que està restringida al trànsit rodat. Segons expliquen diversos veïns de la zona, no seria la primera vegada que aquest vehicle, i també molts altres, utilitza aquest recorregut per evitar haver de fer tota la volta, que sí que és reglamentària. En aquests casos, els conductors accedeixen a la plaça per la zona del pas de vianants i circulen per davant de la façana de l'Ajuntament per girar finalment a la dreta i dirigir-se cap al camí de Sant Genís. Cal recordar que des de fa unes setmanes la plaça Major també disposa d'una càmera de seguretat que va enregistrar els fets i que a partir d'ara també facilitarà la identificació de possibles infraccions en aquest punt del nostre municipi. És tot, més informació d'aquí una hora.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: del canvi. Ara Humana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Ara Humana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
3: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
4: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
3: Clica l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
4: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
3: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns 15 de juny repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi destacant activitats d'aquesta darrera setmana del mes de juny a Can Batlle. Destacarem, per exemple, que demà, dia 16 de juny, hi ha tarda creativa i també el pròxim 18 de juny, taller de circ, per acabar el divendres amb el berenar de Cluenda. Teniu tota aquesta informació i d'altres propostes a través de l'Instagram de Can Batlle de Palafolls.
0: No t'ho perdis.
1: Canviem de municipi i anem ara fins a Malgrat de Mar. En aquest cas, hem d'anar fins el dissabte per destacar, per exemple, ioga per la salut, que es farà a l'arxiu municipal a les 10 del matí. Diferents sessions que es fan el dissabte, en aquest cas aquesta sessió dedicada a la menopausa. Més propostes culturals a Pineda, per exemple, destacarem que aquests dies podeu visitar l'exposició fotogràfica sobre el carnaval a càrrec de l'Associació de Fotògrafs de Pineda. Exposició que trobareu a la Biblioteca Manuel Serra i Moret. Al marge d'això, també destacar per demà passat, trobada del Club de Lectura a càrrec de les escriptor i filòleg Toni Sala. Serà a les 8 del vespre a la Biblioteca Manuel Serra i Moret comentant el llibre. A les 2 seran les 3 de Sergi Pàmies.
0: No t'ho perdis.
1: I dimecres comencen les 12es jornades econòmiques a Pineda de Mar amb tot un seguit d'activitats. Per exemple, demà passat a l'Auditori de Pineda es tractarà sobre la intel·ligència artificial versus la intel·ligència

0: La sardana amb el concert de cloenda de la Festa Major amb el grup de swing Les Tremendes.
1: No t'ho perdis.
0: Passarem per Tordera destacant les propostes d'aquesta nova setmana del mes de juny. Apuntarem campanya de donació de sang avui durant tot el dia al local de l'associació Gent Gran de l'Esplai o de cara al pròxim dissabte l'observació del Cercle Astronòmic de la Tordera al Parc Prudenci Bertrana. Una activitat gratuïta per totes les edats que començarà a les 10 del vespre. I acabem, i ho fem parlant de les propostes al municipi de Blanes. Per exemple, aquí també hem de destacar campanya de donació de sang el pròxim 17, 18 i 19 de juny, entre les 4 i les 8 del vespre, i el 19 entre les 8 i les 2 del migdia, i entre les 4 i les 8 del vespre a la Biblioteca Roberto Bolaño. I el 17 de juny, Nit de Campions 2026, a partir de 7:45 del vespre, a la Ciutat Esportiva de Blanes, a la Pista Verda.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment, més entreteniment. Ràdio Palafolls.
3: Oh boy.

0: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
1: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
0: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Fora Stocks dissabte durant tota la jornada.
1: Balla al ritme de tributs a la música disco i BG's o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
0: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat. Aquesta primavera, deixa't de floretes i altera't amb Ràdio Palafolls.

0: Comissions Obreres denuncia la manca de personal i la improvisació en les cobertures de l'oficina de correus de Palafolls. El sindicat ha fet publicar una denúncia contra la situació laboral que assegura pateixen els treballadors i treballadores de la unitat de distribució de correu del nostre municipi. En un comunicat emès a través de les seves xarxes socials, l'organització sindical alerta d'una manca de personal que qualifica d'insostenible i reclama a l'empresa solucions immediates per garantir el servei i les condicions laborals de la plantilla. Segons exposa Comissions Obreres, la unitat acumula des de fa més d'un any problemes derivats de baixes de llarga durada i també de la reassignació de personal a d'altres centres sense que aquestes vacants hagin estat cobertes. El sindicat denuncia que aquesta situació arriba, a més, a les portes del període de vacances d'estiu, fet que podria agreujar encara més les dificultats de funcionament del servei postal. Segons Juan Antonio Alonso, que és delegat de personal de Comissions Obreres de Correus al Maresme, aquest estiu la plantilla haurà de doblar per cobrir la feina. També posa en qüestió els equips informàtics, els mitjans de transport i la formació del personal.
1: Rebutgem frontalment una proposta que evidencia l'estalvi de costos i la política de retallades. No pot ser que la plantilla hagi d'afrontar una campanya d'estiu doblant quan no triplicant, amb mitjans informàtics i de transport deficients, formació insuficient i sense incentius de cap mena, ni salarials ni a nivell de drets com les 35 hores, que ja hi són a la resta de l'administració. Així, segur que el servei el que no farà serà millorar.
0: La denúncia també fa referència a una decisió que de la direcció que, segons Comissions Obreres, pretenia traslladar treballadors d'una unitat a una altra, fins i tot canviant-los de província, per tal de cobrir necessitats puntuals de personal. El sindicat considera aquesta pràctica inadmissible i assegura que es planteja sense voluntarietat, sense negociació prèvia i sense oferir la informació necessària als empleats afectats. En el comunicat, Comissions Obreres afirma que la instrucció de l'empresa era que alguns treballadors s'incorporessin l'endemà mateix a la unitat de Blanes, cosa que, segons el sindicat, vulnera la regulació vigent. El sindicat defensa també que la solució passa per cobrir totes les places vacants, substituir les baixes i reforçar la unitat amb més personal si és necessari. Tot i això, Alonso explica que la previsió de contractació per aquest estiu és del tot insuficient a la província.
1: El fet és que hi ha una mancança total de planificació de contractació per les vacances. Estem parlant de 1.011 contractes per tota Barcelona i província. 860 en repartiment, 135 per a grans centres i 15 per oficina i caps d'equip, els quals són indiscutiblement insuficients. A més, tenint en compte la nova cartera de serveis vinculats al SIEG, Serveis d'Interès Econòmic General, és a dir, la finestreta única de l'administració.
0: La denúncia posa novament sobre la taula el debat sobre els recursos humans a Correus i les dificultats que, segons els sindicats, afronten algunes unitats de distribució al territori. En menys d'una hora recopilem tota la informació destacada d'aquest dilluns. Us la presentem a l'informatiu del migdia.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

www.radiopalafolls.cat.

0: del Fem Palafolls.
1: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
0: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Fora Stocks dissabte durant tota la jornada.
1: Balla al ritme de tributs a la música disco i BGs o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
0: Del 26 al 28 de juny, torna el Fem Palafolls.
2: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ara mateix és en punt ja la una del migdia.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

La iniciativa Sumem Passes ha recorregut el centre del nostre municipi per tal de sensibilitzar la societat sobre els abusos que pateixen la gent gran del nostre municipi. L'acte ha començat amb la lectura d'un manifest a la plaça Major que reclama més recursos de detecció i d'actuació i una actuació decidida de les administracions per tal d'erradicar qualsevol forma d'abús cap a les persones grans. La regidoria de Palafolls també destaca la importància d'escoltar les necessitats dels avis per garantir que visquin amb dignitat i respecte. Les dades reforcen la urgència d'aquestes accions, ja que l'any passat els Mossos d'Esquadra van registrar prop de 18.000 denúncies arreu de Catalunya per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic. Avui és dilluns, avui ja és 15 de juny.

0: Justament avui, coincidint amb l'augment de visitants a Marineland, l'Ajuntament ha reactivat la regulació de l'estacionament que estarà en vigor fins al 15 de setembre. Es tracta de la zona verda. Enguany el dispositiu s'ha ampliat incorporant les avingudes Itaca i Mar i també carrers com el de Sant Joan i Sant Josep, que anteriorment eren zones blaves i que ara s'han convertit en zones verdes. El control es realitza mitjançant lectors de matrícula que comproven si el cotxe paga l'impost de tracció mecànica aquí a Palafolls, eliminant la necessitat així d'acreditacions físiques, com havia passat fins a fa un parell d'anys. Amb aquesta mesura, el consistori confia en millorar la mobilitat al barri i facilitar que els residents trobin lloc prop de casa durant els mesos de major pressió turística al barri Sant Lluís. I Comissions Obreres alerta en aquest cas d'una situació insostenible, diuen a l'oficina de Correus de Palafolls, per falta de personal. El sindicat ha denunciat la manca de substitucions de baixa per llarga durada i també la improvisació de la direcció davant l'arribada de l'actual període de vacances d'estiu. Segons el delegat, en aquest cas de Comissions Obreres, pel que fa al personal de Correus, la plantilla es veurà obligada a doblar esforços per cobrir el servei postal a causa d'una planificació de contractació que consideren del tot insuficient. La denúncia també posa el focus en el mal estat dels equips informàtics i també dels mitjans de transport, així com els dels intents de traslladar treballadors a Blanes sense negociació prèvia. L'habitatge, la celiaquia i la integració de barri Santa Maria protagonitzen els Premis de Treballs de Recerca aquest any 2026. La 19a edició del certamen ha batut el seu rècord històric amb la participació de fins a 23 alumnes de l'Institut Font del Ferro, 10 més dels que s'havien presentat l'edició anterior. Júlia Escudero ha obtingut el primer premi pel seu estudi sobre la dieta sense gluten, mentre que Biel Nadó i Pere Alós han estat guardonats per les seves investigacions sobre la crisi de l'habitatge. En la nova categoria, en aquest cas de premi, de patrimoni, en Biel Pijuan s'ha endut el premi pel seu projecte sobre la cohesió del barri Santa Maria amb la resta del nucli urbà. I avui també us explicarem que ha multat un conductor que travessava amb el seu vehicle, tan content, la plaça Major de Palafolls per tal d'estalviar-se a fer la volta al centre. La policia local ha interceptat un vehicle que circulava per aquest espai exclusiu per a vianants per incorporar-se cap al camí de Sant Genís des del carrer Majors. Lògicament, ja està multat. De tot plegat en parlem avui a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Palafolls suma passes contra el maltractament de les persones grans. Una vuitantena de persones han participat aquest matí de la caminada del Sumem Passes contra el Maltractament a la Gent Gran, una iniciativa reivindicativa que vol posar de relleu i reflexionar sobre el maltractament sobre la gent gran. Palafolls fa anys que s'assuma aquesta iniciativa impulsada conjuntament, en aquest cas, amb el Consell Comarcal del Maresme i que bàsicament organitza una caminada pel centre del nostre municipi i acaba amb un esmorzar. Una bona manera de compartir amb la gent gran i també escoltar-los en les seves necessitats, tal com explica la regidora de Gent Gran de l'Ajuntament de Palafolls, Malta Alabar.
1: Fem més aquesta presa de consciència, fem una caminada curteta perquè hi ha molta gent gran que no pot fer tota la caminada que fem, fem un entrepà i una miqueta, patem una mica la xerrada, que és una mica aquesta, amb aquests moments així de socialització amb la gent gran, pots atractar coses i és la manera que tenim, també una de les maneres que tenim de poder-los donar un cop de mà i ajudar-los en el que puguem.
0: L'acte reivindicatiu ha començat a la plaça Major amb la lectura d'un manifest i just després ha començat aquesta volta. Els participants sabien ben bé quin era el motiu de la caminada, passar-ho bé d'una banda i també reivindicar el benestar de les persones grans i la lluita contra el maltractament.
2: Pues com ja és el segon any que jo vinc i bueno, pues està molt bé fent la caminata per allò de la gent gran, pels maltractaments i això. A veure, està molt bé. Fem la caminata.
3: Aquesta caminada ja fa 3-4 anys, sembla, no? Que es fa, i afortunadament cada any tenim més gent que ens acompanya. I és una caminada molt maca, molt reivindicativa. Molt bé, ens agrada molt de fer-la.
0: El manifest llegit reclama una actuació decidida de les administracions i de tota la societat per tal de prevenir, detectar i erradicar qualsevol forma d'abús o de maltractament a les persones grans. També demana més sensibilització i reconeixement d'aquesta problemàtica, més recursos d'atenció i també suport a les víctimes i mesures efectives per investigar i sancionar tots els casos de maltractament. Alhora també defensa el dret de les persones grans a viure amb dignitat, respecte i seguretat i reivindica que protegir els seus drets és una responsabilitat col·lectiva i una garantia d'una societat més més justa i amb futur. Durant l'any passat, els Mossos van registrar prop de 18.000 denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic. Els principals delictes van ser el maltractament a la llar, el trencament de condemna i també les amenaces. També hi va haver fins a 7 víctimes mortals de violència domèstica més de persones més grans de 65 anys. Entra en funcionament la zona verda del barri de Sant Lluís a partir d'avui, que és 15 de juny. El barri de Sant Lluís recupera la regulació de l'aparcament amb la reactivació de la zona verda, la mesura que es posa en marxa cada estiu coincidint amb l'augment de visitants a l'entorn de Marineland, té com objectiu garantir places d'estacionament per als veïns i les veïnes d'aquesta zona del nostre municipi. La regulació afecta les places senyalitzades en color verd que queden reservades a partir d'ara preferentment per als residents del nostre municipi. Enguany, a més, el dispositiu arriba amb una ampliació d'aquest àmbit d'actuació, ja que durant els darrers mesos la policia local ha reclassificat diversos carrers i avingudes, com en aquest cas puguin ser els carrers Sant Joan o Sant Josep, que fins ara eren de zona blava. A les zones verdes només hi poden aparcar els vehicles que paguin l'impost sobre vehicles de tracció mecànica a Palafolls i que es trobin al corrent de pagament. No caldrà disposar de cap acreditació ni identificació, ja que la policia ja disposa d'un lector de matrícules que serà qui comprovarà al moment aquestes circumstàncies, és a dir, si s'està empadronat al nostre municipi, si està en el cotxe, en el padró i paga els seus impostos a Palafolls. La implantació de la zona verda es va impulsar per evitar que els vehicles de visitants, en aquest cas del Parc Aquàtic de Marineland, ocupessin els carrers del barri durant la temporada alta del Parc Aquàtic, una situació que dificultava l'aparcament dels residents. Des de llavors, la regulació s'activa cada estiu i es manté durant els mesos de més afluència. Enguany, per exemple, estarà, com sempre, actiu fins al 15 de setembre. Amb aquesta mesura, l'Ajuntament confia a millorar la mobilitat al barri i també facilitar que els veïns trobin l'estacionament a prop dels seus habitatges durant els mesos de major pressió turística. I aquest dimecres al migdia la policia local va interceptar un vehicle que després de pujar pel carrer Major va continuar la marxa travessant la plaça Major per incorporar-se al camí de Sant Genís. Aquesta maniobra ha estat totalment prohibida, ja que la plaça és un espai exclusiu per a vianants. Els agents van aconseguir aturar el vehicle i el van sancionar per circular per una zona que està restringida al trànsit rodat. Segons expliquen diversos veïns de la zona, no seria la primera vegada que veuen vehicles circulant o utilitzant aquest recorregut per evitar fer tota la volta reglamentària. En aquests casos, els conductors accedeixen a la plaça Major per la zona del pas de vianants i circulen per davant la façana de l'Ajuntament per acabar dirigint-se cap al camí de Sant Genís. Cal recordar que, des de fa unes setmanes, la plaça Major també disposa d'una càmera de seguretat que precisament va registrar els fets i que a partir d'ara també ha de facilitar la identificació de possibles infraccions en aquest punt del nostre municipi. Comissions Obreres denuncia la manca de personal i la improvisació en les cobertures de l'oficina de correus a Palafolls. El sindicat ha fet pública una denúncia contra la situació laboral que assegura pateixen els treballadors i les treballadores de la unitat de distribució de correus del nostre poble. En un comunicat a més per xarxes socials, l'organització sindical alerta d'una manca de personal que qualifica d'insostenible i reclama a l'empresa solucions immediates per tal de garantir el servei i les condicions laborals de tota la plantilla. Segons exposa Comissions Obreres, la unitat acumula des de fa més d'un any problemes derivats de baixes de llarg durada i també de la reassignació de personal a d'altres centres sense que aquestes vacants hagin estat cobertes. El sindicat denuncia que aquesta situació arriba, a més, a les portes del període vacacional d'estiu, fet que podria agreujar encara més les dificultats de funcionament del servei postal a Palafolls. Segons Juan Antonio Alonso, que és delegat del personal de Comissions Obreres de Correus del Maresme, aquest estiu la plantilla haurà de doblar per cobrir feina. També posa en qüestió els equips informàtics, els mitjans de transport i la formació del personal.
4: Rebutgem frontalment una proposta que evidencia l'estalvi de costos i la política de retallades. No pot ser que la plantilla hagi d'afrontar una campanya d'estiu doblant quan no triplicant, amb mitjans informàtics i de transport deficients, formació insuficient i sense incentius de cap mena, ni salarials ni a nivell de drets com les 35 hores, que ja hi són a la resta de l'administració. Així, segur que el servei el que no farà serà millorar.
0: La denúncia també fa referència a una decisió de la direcció que, segons Comissions Obreres, pretenia traslladar treballadors d'una unitat a una altra, fins i tot canviant-los de província per tal de cobrir necessitats puntuals de personal. El sindicat considera que aquesta pràctica és inadmissible i assegura que es plantejava sense voluntarietat, sense negociació prèvia i sense oferir informació necessària als empleats afectats. En el comunicat afirma que la instrucció de l'empresa era que alguns treballadors s'incorporessin l'endemà mateix a la unitat de Blanes, cosa que, segons el sindicat, vulnera la regulació regulació vigent. El sindicat també defensa que la solució passa per cobrir totes les places vacants, substituir les baixes i reforçar la unitat amb més personal si és necessari. Tot i això, l'ONSO ja explica que la previsió de contractació per aquest estiu és del tot insuficient a la província.
4: El fet és que hi ha una mancança total de planificació de contractació per les vacances. Estem parlant de 1.011 contractes per tota Barcelona i província, 860 en repartiment, 135 per a grans centres i 15 per oficina i caps d'equip, els quals són indiscutiblement insuficients. A més, tenint en compte la nova cartera de serveis vinculats al CIEG, Serveis d'Interès Econòmic General, és a dir, la finestreta única de l'administració.
0: La denúncia posa novament sobre la taula el debat sobre els recursos humans a Correus i les dificultats que, segons els sindicats, afronten algunes unitats de distribució del nostre territori. Guardonats treballs de recerca sobre l'habitatge a Palafolls, la celiaquia i la cohesió entre Santa Maria i el centre ja s'ha fet públic el veredicte de la 19a edició dels Premis de Treball de Recerca Novè Memorial Daniel López, una convocatòria que aquest any ha batut rècords de participació amb 23 alumnes de l'Institut Font del Ferro presentant els seus projectes 10 més que en l'edició de l'any passat. El certamen, que té com a objectiu posar en valor la recerca i l'esperit d'investigador dels joves del nostre municipi, ha incorporat enguany una nova categoria dedicada al patrimoni que se suma als tradicionals àmbits científics i social. En aquest total s'han repartit fins a 2.300 euros en premis entre els treballs més destacats en aquest certamen. El primer premi, dotat amb 500 euros, està per Júlia Escudero, en aquest en l'àmbit científic, que ha presentat el treball La dieta sense gluten, el tractament de la celiaquia, una moda. La segona posició, amb un premi de 300 euros, ha recaigut en Jan Jorba, que presentava implementació de sensors remots amb IoT en una explotació de vinyes. El tercer premi, de 200 euros, està per Pau Membrives, gràcies al treball Arquitectura Conscient, creació d'un espai d'estudi. En la categoria social, el premi, el primer, també dotat amb 500 euros, està per Biel Nadoll, amb el treball de crisi de l'habitatge a Palafolls, un repte per al jovent. També sobre habitatge va ser el segon guardó, valorat en aquest cas en 300 euros, que ha guanyat Pere Alòs per la investigació La crisi de l'habitatge del Maresme, anàlisi del fenomen d'ocupació i el dret a l'habitatge. La tercera posició, amb una dotació de 200 euros, ha estat per Arnau Latorre, amb un projecte que es deia Estelarcat Fest, que és l'organització d'un festival des de zero. La principal novetat d'aquesta edició està en la incorporació de l'àmbit patrimonial, que ha comptat amb un premi únic de 300 euros. El guardó ha estat per a Biel Pijuan pel treball Processos de cohesió del barri de Santa Maria amb el nucli urbà de Palafolls. Els noms dels guanyadors s'han donat a conèixer oficialment durant la cerimònia de graduació de l'Institut Font del Ferro d'aquest passat divendres al vespre. Tal com és habitual, els treballs premiats quedaran posteriorment disponibles per a la seva consulta a la biblioteca Enric Miralles amb l'objectiu de compartir el coneixement generat pels estudiants amb tota la ciutadania. L'últim punt informatiu per parlar ara d'esports, de la poca activitat esportiva que ja queda en lligues regulars, perquè el cadet del Club Deportiu de Palafolls ha perdut el camp del Cristinenc i s'acaba d'aquesta manera el somni de l'ascens. Els nois del cadet palafollenc s'ho jugaven tota una carta, havien de guanyar el Cristinenc al seu camp per poder aconseguir l'ascens a primera catalana de la categoria cadet. Tot i lluitar durant tot el partit, els gironins es van acabar imposant per la mínima i a més en el darrer sospir del partit. Un fort sotrac pels jugadors i aficionats palafollencs que divendres van ser a Santa Cristina d'Aro per animar el club que, tot i la derrota per la mínima, ha fet una campanya excel·lent aconseguint arribar fins a aquesta fase de play-off d'ascens de categoria. L'equip tornarà a jugar a la segona catalana de la categoria cadet aquesta propera temporada a partir del mes de setembre. Arribats a aquest punt, obrim la nostra hemeroteca.

Ja sabeu que cada dia fem un repàs del que us explicava aquesta casa, que el dia com avui, 15 de juny, anys enrere, comencem 12 mesos enrere, perquè tot just l'any passat els alcaldes de la Maresma es van reunir al Centre d'Educació Especial Horitzó a Pineda per signar oficialment el conveni de col·laboració que havia de permetre la creació d'un casal inclusiu durant l'estiu, conjuntament amb l'AFA del centre. L'alcalde de Palafolls va destacar que l'acord evidenciava la voluntat dels municipis de la comarca d'impulsar un servei necessari per a les famílies de la Maresma i va posar en valor la sensibilitat dels ajuntaments envers les necessitats de la població. Un primer casal que es va fer a Palafolls i que aquest any té continuïtat en el cas a Calella. Ara fa 5 anys, el 15 de juny del 2021, l'Ajuntament de Palafolls va concretar els treballs de la inauguració del renovat Skate Park, que s'havia de celebrar, en aquest cas, a principis del mes de juliol del 21, sota el nom de Sobre Rodes. El consistori va informar que divendres tindria lloc l'acte oficial de reobertura de l'espai amb una nova pista poliesportiva i nous elements i la famosa Japum Track, mentre que l'endemà dissabte es programaria tota una jornada plena d'activitats. Entre les propostes anunciades hi havia circuits, tastets d'activitats sobre rodes, exhibicions, sortejos, competicions i una bicicletada popular, tallers i estants. Posem ara la vista enrere 10 anys perquè el 15 de juny del 2016 Palafolls presentava la tercera edició llavors del Festival d'Art Multidisciplinari Fissures, previst per la setmana següent. L'organització havia avançat 3 de les activitats incloses a la programació, una peça de microteatre, un espectacle de dansa acrobàtica i un taller infantil al parc de Joaquim Ruïra. Els responsables del festival van destacar que la proposta volia ser multidisciplinària i alhora poc convencional. Aquesta és la nostra hemeroteca del que us parlaven els informatius de Ràdio Palafolls un 15 de juny, anys enrere.

0: moment de passar pàgina d'aquesta agenda setmanal i, com sempre, començar a omplir d'activitats interessants, les que sempre us recomanem des de Ràdio Palafolls, ja sigui a la xarxa, ja sigui també al No t'ho perdis, o en els informatius, en aquesta proposta cultural que cada dia ens acosta en Jordi Prats Savalls. Avui parlem de cinema, i en aquest cas del cicle Gaudí, Jordi.
1: Hola, Marc. Aquesta setmana tornem a tenir programació dins el cicle Gaudí al Teatre de Blanes, en aquest cas aquest dijous al punt de les 8 del vespre. Es projectarà la pel·lícula Estrany Riu, la pel·lícula dirigida per Jaume Claret. Una proposta que, com dèiem, començarà a les 8 del vespre amb entrada general a 4,5 euros, que es pot comprar anticipada a través dels webs www.teatredelacostabravasud.cat o també dins el web ciclegaudí.cat. Una molt bona proposta, doncs, per seguir compartint bon cinema al municipi veí.
0: Doncs sempre una bona cita aquest cicle del Gaudí a Blanes amb aquestes propostes cinematogràfiques que aquesta setmana tornen. Gràcies, Jordi, que vagi bé. Ens tornem a explicar demà noves propostes culturals.

0: Déu-n'hi-do, quin cap de setmana hem passat, bones temperatures, ha fet relativa calor, vaja, calor, realment calor. Aquesta hora la temperatura a Palafolls és de 30 graus al migdia. Anem a conèixer quina és la previsió per aquest inici de setmana, avui dilluns, i les properes jornades. Què tal, Quim Serra, bon dia.
1: Hola, bon dia. Quan queda menys d'una setmana per l'arribada oficialment de l'estiu, això passarà aquest diumenge a les 10 i 25 minuts del matí, la situació meteorològica ja fa dies que ve marcada per les altes temperatures, tot i que la setmana passada vam baixar una mica, no va fer tanta calor, tornem a parlar de calor intensa. De fet, avui les màximes s'enfilaran a prop de la costa entre els 30 i els 32 graus i a l'interior de la comarca entre els 33 i els 35 puntualment. Per tant, calor de ple estiu. Els vents bufaran fluixos, com a molt lleugerament moderats, tant aquest matí com aquesta tarda. Aquest matí més aviat de gregal, aquesta tarda del sud-oest, i la situació marítima s'estarà dominada pel marejol, augmentant ràpidament a maró aquest migdia i primeres hores de la tarda, disminuint novament a marejol cap a última hora del dia. Demà, novament, temps tranquil i assolellat amb unes temperatures que seran semblants a les d'avui.
0: Gràcies, Quim. Doncs d'aquesta manera comencem setmana a nivell meteorològic i a nivell informatiu. Nosaltres arriba el moment de tancar el nostre informatiu d'avui.

0: Marxem fent el repàs a les informacions més destacades que avui us hem explicat a l'informatiu de Ràdio Palafolls, començant per aquesta iniciativa de Sumem Passes contra el Maltractament a la Gent Gran, que ha recorregut al centre de Palafolls aquest matí per sensibilitzar la societat sobre els abusos que pateixen aquest col·lectiu. L'acte ha començat amb la lectura d'un manifest a la plaça Major que ha reclamat més recursos de detecció i una actuació més decidida de les administracions per tal d'erradicar qualsevol forma d'abús. La regidora de Palafolls, Marta Lavar, ha destacat la importància d'escoltar les necessitats dels avis per tal de poder garantir que visquin amb dignitat i respecte. Les dades reforcen l'urgència d'aquestes accions, ja que l'any passat els Mossos van registrar prop de 18.000 denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic. I avui s'ha tornat a posar en marxa la zona verda d'estacionament prioritari al barri de Sant Lluís, coincidint amb l'augment de visitants en Marina. L'Ajuntament ha reactivat avui aquesta regulació d'estacionament que estarà vigent fins al 15 de setembre. Enguany el dispositiu s'ha ampliat incorporant les avingudes Itaca i Mar i també els carrers de Sant Joan i Sant Josep, que anteriorment eren zones blaves. El control es realitza, recordem-ho, mitjançant lectors de matrícules que comproven si el vehicle paga l'impost de tracció mecànica aquí a Palafolls, eliminant així la necessitat de acreditacions físiques al vehicle, com havia passat fins ara. Amb aquesta mesura, el consistori confia a millorar la mobilitat al barri i també facilitar que els residents trobin lloc a prop de casa durant els mesos de major pressió turística. I Comissions Obreres alerta d'una situació, diu, que insostenible l'oficina de correus de Palafolls per falta de personal. El sindicat ha denunciat la manca de substitucions de baixes de llarga durada i també la improvisació de la direcció davant l'arribada del període de vacances d'estiu. Segons, en aquest cas, Comissions Obreres, la plantilla es veurà obligada a doblar esforços per cobrir el servei postal a causa d'una planificació de contractació que consideren del tot insuficient. Avui també ens hem fixat amb la multa que ha rebut un conductor per travessar la plaça Major de Palafolls, al travessar-la amb el vehicle per tal d'estalviar-se a fer la volta al centre. La policia local ha interceptat un vehicle que circulava per aquest espai exclusiu per a vianants per tal d'incorporar-se al camí de Sant Genís des del carrer Major. Gràcies a la nova càmera de seguretat que està instal·lada fa poques setmanes en aquest punt del nostre municipi, la plaça Major, els agents han pogut identificar l'infractor, que, segons els veïns, és una maniobra recurrent per evitar el recorregut reglamentari. Les autoritats recorden que l'accés de vehicles a la plaça està totalment prohibit per garantir la seguretat dels ciutadans en aquest punt neuràlgic de Palafolls. I a nivell, en aquest cas esportiu, el cadet del Club Deportiu Palafolls s'ha quedat a les portes de l'ascens, en aquest cas, en una final d'infart a Santa Cristina d'Aro. L'equip palafollenc no ha pogut aconseguir la victòria que necessitava contra el cristinenc per tal de pujar a la primera catalana de la categoria cadet, perdent per la mínima en el darrer sospir del maig. Malgrat la derrota, els jugadors han rebut el suport dels nombrosos aficionats desplaçats que han volgut reconèixer l'excel·lent campanya d'aquest conjunt que ha arribat fins a la fase de play-off. Amb aquest resultat, el cadet tornarà a competir a la segona catalana la propera temporada. Doncs ara sí, amb el resum de les informacions més destacades, posem punt i final a l'informatiu de Ràdio Palafolls d'aquest dilluns, avui 15 de juny. Demà hi tornarem a la mateixa hora per explicar-vos què és el que passa al nostre municipi i també la principal actualitat dels pobles del nostre voltant. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
2: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
1: Admira la desfilada de moda de divendres i remena Fora Stocks dissabte durant tota la jornada.
2: Balla al ritme de tributs a la música disco i bigis o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
1: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls.
3: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.

0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Molt bona tarda a tothom, què tal, com esteu? Bon inici de setmana. Comença el Palafolls en xarxa amb una nova proposta cultural de cara a aquesta nova setmana del mes de juny que preparen doncs els diferents municipis, entitats, associacions, els mateixos ajuntaments i alguna que altra també festa major petita que volem destacar a la xarxa cultural. Tot plegat al vostre costat amb una nova edició del Palafolls en xarxa aquest 15 de juny. Com sempre, fem una miqueta de sumari del que trobarem avui. Com que és dilluns, per començar la setmana, sempre us proposem fer una miqueta d'història, repassar el passat del nostre municipi. Ho farem amb en Xavier Salicru amb una nova sessió d'història. I a la segona part del programa, avui anem fins a Pineda. I és que el pròxim dimecres organitzen una nova edició de les Jornades Econòmiques. La 12a edició d'aquestes jornades amb dos ponències, una taula rodona durant tot el matí a l'Auditori. Avui, la regidora de promoció econòmica d'aquest municipi, la Carmen Montoya, serà amb nosaltres per explicar-nos aquesta activitat. Tot això, si et quedes amb nosaltres, la recomanació, com sempre, és que agafis paper i bolígraf perquè comença un nou programa del Palafolls en xarxa i ho fem fent agenda i ho fem repassant la xarxa cultural.
2: Xarxa cultural.
1: Xarxa cultural que té el punt d'inici aquí al nostre municipi, a Palafolls. Anem directament cap al local jove de Can Batlle perquè arriben les últimes propostes, ja les darreres abans del final de curs. Demà, per exemple, els joves tenen tarda creativa. De cara al dijous, una nova edició del taller de circ. I el divendres, berenar Cluenda. Propostes, doncs, que trobareu detallades a través del seu Instagram dins el calendari del juny 2026. Buscant més propostes culturals, girarem plana i anirem ara fins al municipi de Malgrat de Mar, directes cap aquest dissabte 20 de juny, perquè continuen les sessions de ioga per la salut que s'ofereixen, doncs, dedicades a la menopausa a l'arxiu municipal. La classe començarà aquest dissabte a les 10 del matí a l'arxiu, com dèiem, i s'allargarà fins a 12:45 del migdia i es repeteix aquests últims dissabtes de mes. Del municipi de Malgrat de Mar també destacarem propostes a la seu cultural de la Barretina Vermella. I déu-n'hi-do, perquè en tenim un munt. De cara al pròxim 19 de juny continua el cicle de xerrades amb en Joan Pinya. Aquesta setmana, aquest divendres a les 6 de la tarda, amb els bestiaris medievals. I en acabar, a les 9 del vespre, hi haurà concert amb Elena Season Quartet. De cara al cap de setmana, dissabte, hi ha una col·laboració amb la penya flamenco El Cablero per oferir un espectacle de flamenca a partir de les 6 de la tarda. I el diumenge, amb l'agrupació sardanista malgratenca, hi haurà un vermut concert a partir de les 12 del migdia per acabar a les 6 de la tarda el diumenge amb una nova edició de la Ballada Swing. Seguim avançant, parlem d'altres propostes culturals ara al municipi de Pineda. Avui serà motiu d'una entrevista al Palafolls en xarxa, però dimecres tenim una nova edició de les Jornades Econòmiques. Enguany, aquest 2026, parlen d'intel·ligència artificial versus intel·ligència emocional. Dues ponències i una taula rodona a l'Auditori de Pineda amb participació gratuïta. Demà passat també hi ha una nova edició de l'Avui Tertúlia amb lliçons de química. Serà càrrec de la senyora Maria Matas, un taller que es fa a la Biblioteca Central del municipi, a la Biblioteca Manuel Serra i Moret, entre les 5 i les 7 de la tarda, i on hi col·labora l'entitat Art per Art. I una proposta més al municipi de Pineda per aquesta nova setmana que acabem de començar, i és que el divendres comença la Festa Major Petita de Pineda, amb diferents activitats que anirem desgranant mica en mica també en properes edicions del programa. Perquè ara hem de parlar d'una altra Festa Major Petita, en aquest cas la de Calella. Hi ha hagut ple d'activitats aquest cap de setmana, eh? I avui la proposta continua amb un d'aquells actes tradicionals a partir de 2:15 del vespre a diferents indrets de la ciutat. Hi haurà els tradicionals sopars al carrer. La proposta continua també demà dimarts amb els actes més protocolaris. Per exemple, a les 8 del matí a la capella de Sant Quirze i Santa Julita hi haurà l'ofici de la secretaria, seguit d'una xocolatada popular. A les 10 del matí començarà el taller d'estels al passeig de Manuel Puigvert davant del monument de la Sardana, o a partir de les 11 del matí a l'església parroquial l'ofici solemne de festa major. Ja de cara al migdia, la volada d'estels Jaume Pruna. A les 6 de la tarda, al passeig de Manuel Puigvert, davant el pas a nivell, continua també el festival de circ amb l'espectacle Safe de Temazo. I també, a partir de 6:45 de la tarda, des del carrer Balmes, amb cantonada amb carrer Església, donarà inici la cercavila de festa major dels geganters de Calella. A les 7 de la tarda, al passeig de Manuel Puigvert, el concert de cloenda de festa major amb el grup de swing Les Trimendes. Més activitats culturals ara al municipi de Tordera. Destaquem, per exemple, desgranem aquestes propostes. Avui el municipi de Tordera viu una nova campanya de donació de sang. Es fa durant tot el dia al local de l'associació Gent Gran L'Esplai, i de cara al cap de setmana, ja dissabte, destacarem l'observació del Cercle Astronòmic de la Tordera des del Parc Prudenci Bertrana. Una activitat gratuïta que començarà a les 10 del vespre a l'aparcament d'aquest Parc Prudenci Bertrana i dedicat per totes les edats. Acabarem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Deixa lloc a l'agenda, perquè aquí també destacarem campanya de donació de sang organitzada per al Banc de Sang i de Teixits. Serà el pròxim 17 de juny, 18 i 19 de juny, a partir de les 4 de la tarda i fins a les 8 del vespre. I en concret, el 19 de juny, des de les 8 del matí fins a les 2 del migdia, i des de les 4 a les 8 del vespre a la Biblioteca Roberto Bolaño. I dimecres també tindrem Nit de Campions 2026 a partir de 6:45 del vespre a la Ciutat Esportiva de Blanes. Acabarem destacant que aquest dijous hi ha nova cita amb el cicle Gaudí de Cinema en Català. Serà a les 8:20 aproximadament al Teatre de Blanes, presentant Estrany Riu. Propostes que he volgut destacar, posar sobre l'agenda avui al Palafolls en Xarxa. Ara és el torn de mirar enrere. Toca parlar d'història del nostre municipi. Ho fem, com sempre, amb l'ajuda del nostre proper convidat.
2: Xarxa Cultural.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament, som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
2: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
3: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
2: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Fora Stocks dissabte durant tota la jornada.
3: Balla al ritme de tributs a la música disco i bigis o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
2: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls.
4: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabte es mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
5: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
5: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
12: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Continuem, doncs, el programa i el que farem ara és destacar una proposta de cara al pròxim dimecres 17 de juny a Pineda, tornant les jornades econòmiques amb la seva 12a edició. Unes propostes que es faran a l'Auditori de Pineda, avui amb nosaltres, la regidora de promoció econòmica, Carmen Montoya. Carmen, molt bona tarda, benvinguda.
1: Hola, molt bona tarda a tothom.
0: Gràcies per acceptar la trucada d'aquest programa i crec que estàvem en el cert, no? Aquest dimecres tornen aquestes jornades econòmiques a Pineda.
1: Sí, sí, el proper dimecres 17 de juny a l'Auditori de Pineda de Mar, doncs tindrem una jornada intensiva durant tot el llarg del matí, amb dues ponències molt que pensem que poden ser

0: de molt gran, de gran ajuda a nivell empresarial i a nivell personal també, el que vulgui venir, està tothom benvingut. I res, doncs esperant que la gent s'hi animi i que sobretot doncs, que sigui l'objectiu que volem, no?
1: De fet, arribem a aquestes dotzenes edicions, és la dotzena edició d'aquestes jornades econòmiques, per cert, una activitat ja consolidada al municipi de Pineda, Carmen.
0: Sí, sí, ja són les dotzenes, vull dir, sempre... bueno, si són les dotzenes és perquè han funcionat, la veritat, molt bé. La gent, l'objectiu principal, no?, doncs que tothom li pugui treure una miqueta, no?, de profit, i, bueno, i és apostar una mica, doncs, clar, doncs, donar eines, doncs, a ajudar a donar eines a les empreses.
1: Clar, això és el que t'anava a dir. T'anava a preguntar sobre l'objectiu principal. Més o menys ja ens l'has detallat. De fet, és una feina que feu contínuament tots els dies de l'any amb diferents accions que feu des de l'Ajuntament de Pineda i en concret des del Centre Innova i des de l'àrea de promoció econòmica. Però si ens centrem en aquestes jornades econòmiques, són propostes que cada any tenen un tema o un altre. No sempre us centreu en un apartat en concret, Carmen.
0: Sí, bueno, aquest any hem trobat que era bastant interessant, no?, el tema de la intel·ligència artificial, no?, que està, no?, que ja no és el futur, sinó que ja és el present, i també amb la intel·ligència emocional, que aquesta hi serà sempre. Per tant, estem vivint una transformació molt profunda, no?, que afecta les empreses, els professionals, les administracions i també la ciutadania. I la intel·ligència artificial ja forma part del nostre dia a dia i volem ajudar, doncs, a entendre-la millor, no? I a vegades a perdre-li la por i a descobrir les oportunitats que ens està oferint.
1: Clar, d'alguna manera enfronteu aquests dos conceptes, perquè el lema d'aquest any és intel·ligència artificial versus intel·ligència emocional, les claus per liderar, connectar i créixer el 2026, amb dues ponències, si no m'equivoco, i una taula rodona, no? Per tant, un dia ben complet, Carmen.
0: Sí, sí, hi haurà dues ponències, una del doctor Manuel Armallones, no?, que és doctor en psicologia i catedràtic de disseny en el comportament de la UOC, no? I ens parlarà una mica dels agents intel·ligents que executen humans, que cuiden, no?, redissenyen i la nostra manera de treballar. I després tindrem una altra gran conferència també amb l'experta Silvia Ginar, val?, que és formadora i consultora de neuromàrqueting i neurociència, i el seu lema és impacte, connecta i ven, no? Ens dirà cinc activadors emocionals del neuromàrqueting i després doncs, ens acompanyaran ells dos a la taula rodona doncs, en diferents doncs, empresaris o sectors de Pineda. I també doncs, això, tot això serà, doncs, ens acompanyarà doncs, la Mariola Vigarès, que és periodista i que és molt experta en aquests temes, doncs ens ajudarà una mica doncs, a dinamitzar aquest dia.
1: Després d'aquestes ponències, tu parlaves ara mateix també d'aquesta taula rodona que reunirà experts i empresaris del municipi per reflexionar sobre els reptes de futur i oportunitats que ofereixen les noves tecnologies. Aquí entenc que també és una manera, Carmen, de prendre el pols, no? No només del teixit econòmic, empresari i de comerç al municipi de Pineda, sinó de saber... tu has dit una frase al començar aquest programa, que és la intel·ligència artificial, ja la tenim entre nosaltres, ja és com una eina que podem utilitzar en el nostre dia a dia, no? Per tant, prenem el pols també en aquest teixit empresarial del municipi de Pineda i de l'Alt Maresme per saber una miqueta en quin moment estem i cap a on anem, no?
0: Bé, el missatge que volem donar, no? Què aprendran, no?, les persones que existeixen? Doncs aprendran com la intel·ligència artificial està canviant de manera, la manera de treballar, coneixeran experiències pràctiques i escoltaran experts que explicaran cap a on l'evolució d'aquest fenomen. Doncs serà una oportunitat doncs, per acadir aquest coneixement i preparar-se millor doncs, de cara al futur.
1: Carmen, entenc que aquestes jornades són gratuïtes, però sí és necessari una inscripció prèvia, oi?
0: Sí, sí, s'ha de fer una inscripció prèvia, si entren a la pàgina de l'Ajuntament o a l'Instagram o bueno, a Ràdio Pineda, doncs trobaran doncs, o un QR o un link que els permetradors que se puguin doncs, apuntar.
1: És un enllaç que us portaran precisament, entenc que simplement per qüestions d'assistència, no?, per poder saber si l'auditori es queda petita. En aquest cas, tot i que repetim, són jornades gratuïtes, Carmen.
0: Sí, correcte, són jornades gratuïtes, però bueno, sempre està bé doncs, portar una mica el control, no?, de les persones que ja tenim apuntades.
1: I a qui va dedicat? Perquè molts poden pensar, clar, es fa Pineda, es fa només per al teixit empresarial de Pineda. Jo abans ho he fet una miqueta més gran, he parlat de l'Alt Maresme, però entenc que voleu ser referents també de la comarca. Per tant, a qui van dedicades aquestes xerrades, aquestes ponències, Carmen?
0: Doncs per mi és especialment de cada Pineda de Mar i, bueno, ja ho diuen, jornades econòmiques de Pineda de Mar i l'Alt Maresme, no? I doncs a mi m'agradaria convidar totes les persones interessades, empresaris, autònoms, comercials, professionals i la ciutadania en general a participar en aquesta jornada del proper dimecres 17 de juny a Pineda, perquè parlarem d'un tema que ja està, com he dit, en el nostre present i que marcarà el nostre futur. I ho farem amb experts de primer nivell, amb experiències reals i amb una mirada doncs també bastant positiva i constructiva, no? I sobretot tinguent en compte doncs que la intel·ligència emocional, o sigui, hem estat molts anys vivint sense la intel·ligència artificial, val? I podríem seguir visquent. El que no podríem doncs mai continuar visquent sense ella doncs és amb la intel·ligència doncs emocional amb les persones.
1: Per tant, és especial també el que tu ens has comentat. Nosaltres sempre fèiem referència al teixit empresarial, però tu dius que està obert a tothom, és a dir, algú que li interessi el tema també podria formalitzar aquesta inscripció per participar d'aquestes jornades, Carmen?
0: Sí, totalment, vull dir, està obertes a tothom, sí.
1: No sé si ho hem comentat, però és una jornada que es farà durant tot el dia a l'Auditori de Pineda, crec.
0: Sí, correcte, a l'Auditori de Pineda, doncs a partir de les 9:15 la gent podrà començar a entrar i a 9:15 doncs començarem una mica doncs a fer la presentació i a les 10 doncs començarà la primera ponència de 10:15, després farem una petita pausa. Bueno, la primera ponència la fa el doctor Armayones, després doncs a 11:15 doncs ja ens farà la conferència la senyora Silvia Guinart i després doncs a la una a dues doncs podrem doncs disfrutar d'una taula rodona doncs amb persones, amb els nostres dos experts que ens vindran a ajudar, doncs i amb empresaris i persones a nivell individual doncs que han estat a nivell en el món de l'educació, de la comunicació, també doncs estan doncs posant de cara al futur amb la intel·ligència artificial.
1: Carmen, deixa'm donar una ullada també a la part de darrere de tota aquesta activitat, a la part de l'organització, perquè si arribem a la 12a edició és perquè, com dèiem al principi, aquestes jornades ja s'han consolidat al municipi de Pineda. Crec que a cada any trieu un tema diferent, com aquest any, per exemple, és la intel·ligència artificial i la intel·ligència emocional. Com es preparen? Com trieu el tema? Com s'organitza tot fins a arribar al que viurem, per exemple, aquest proper dimecres?
0: Bé, el primer que he de dir és que, bueno, ho vivim amb molta il·lusió. És una jornada que ens fa realment il·lusió perquè pensem que com a administració tenim l'obligació d'acompanyar aquesta transformació, però sobretot tenim la responsabilitat de no perdre mai de vista que darrere de cada empresa doncs hi ha persones, famílies, il·lusions, no?, de projectes. I aquesta és la part clau per començar a preparar aquestes jornades econòmiques. Doncs primer doncs, bueno, ens actualitzem una mica, no?, el tema, no? Què diem? L'intel·ligència artificial, molt bé, però clar, molts creiem doncs que l'intel·ligència artificial no és res si no hi ha la intel·ligència emocional. Per tant, vam pensar que va haver-hi un moment que va haver-hi la moda de la intel·ligència emocional. Ara sembla que només és la IA, però no és així, saps com vull dir? Són compatibles i vam pensar que era un tema que podia ser molt interessant a nivell, doncs, com per empreses, com a nivell doncs, tant grans empreses, petits comerços, pensem que és molt, i també és molt interessant doncs, que la gent doncs, ajudar, doncs, com he dit, a les empreses doncs, posar-se doncs, a connectar, no? I amb el que és el dia d'ara, no? El futur d'ara. I doncs comencem amb aquest títol, no? I a partir d'aquí doncs comencem a buscar doncs ja el que és molt important, buscar dos ponents que realment doncs puguin plantejar aquests dos temes doncs, bueno, totalment professionals, persones molt preparades, molt humanes, que amb les que confiar per deixar amb les seves mans doncs, aquestes jornades econòmiques. I bueno, després busquem empreses o persones que coneixem que s'han mogut en aquests dos temes per al tema de la taula rodona. I res, doncs ara només et falta, Jordi, doncs que vingui gent.
1: Clar.
0: I que sobretot l'objectiu que tenim, no? Doncs que aquestes jornades, doncs que tothom surti pensat, no? I dient, ostres, doncs m'han ajudat.
1: I el que és important també és que aquesta és una peça tan sols d'aquest gran trencaclosques en el que l'àrea de promoció econòmica, en aquest cas a l'Ajuntament de Pineda de Mar, doncs sempre intenta a través del Centre Innova, per exemple, referent també a l'Almaresme i amb les diferents activitats que organitzeu, doncs sumar esforços, no?, per intentar doncs que el teixit empresarial, el comercial, doncs segueixi endavant i que tingui eines, com dèiem, com a mínim conèixer-les per poder després aplicar-les o no en el seu dia a dia i en el seu negoci o la seva empresa. Carmen Montoya, regidora de Promoció Econòmica a l'Ajuntament de Pineda de Mar, gràcies avui per explicar-nos aquesta proposta. Recordeu, dotzenes jornades econòmiques a Pineda de Mar i a l'Almaresme, que es faran aquest dimecres a l'Auditori de Pineda, amb inscripció gratuïta, encara oberta, si seguiu el link o el codi QR que trobareu als cartells promocionals. Carmen, gràcies avui per ser amb nosaltres.
0: Moltes gràcies a vosaltres, doncs, per fer difusió, no?, i donar veu a temes tan importants com a jornades tan importants com les que tindrem dimecres.
2: En xarxa, amb Jordi Prats Savalls.

I així acabem el Palafolls en xarxa. Nosaltres ho deixem aquí. Demà dimarts hi tornarem a ser, ens hi tornarem a posar per explicar-vos tot el que succeeix al nostre voltant en clau cultura. Passa molt bona jornada i fins demà. Adeu-siau.

0: Comissions Obreres denuncia la manca de personal i la improvisació en les cobertures de l'oficina de correus de Palafolls. El sindicat ha fet pública una denúncia contra la situació laboral que assegura pateixen els treballadors i treballadores de la unitat de distribució de correu del nostre municipi. En un comunicat emès a través de les seves xarxes socials, l'organització sindical alerta d'una manca de personal que qualifica d'insostenible i reclama a l'empresa solucions immediates per garantir el servei i les condicions laborals de la plantilla. Segons exposa Comissions Obreres, la unitat acumula des de fa més d'un any problemes derivats de baixes de llarga durada i també de la reassignació de personal a d'altres centres sense que aquestes vacants hagin estat cobertes. El sindicat denuncia que aquesta situació arriba, a més, a les portes del període de vacances d'estiu, fet que podria agreujar encara més les dificultats de funcionament del servei postal. Segons Juan Antonio Alonso, que és delegat de personal de Comissions Obreres de Correus al Maresme, aquest estiu la plantilla haurà de doblar per cobrir la feina. També posa en qüestió els equips informàtics, els mitjans de transport i la formació del personal.
1: Rebutgem frontalment una proposta que evidencia l'estalvi de costos i la política de retallades. No pot ser que la plantilla hagi d'afrontar una campanya d'estiu doblant quan no triplicant, amb mitjans informàtics i de transport deficients, formació insuficient i sense incentius de cap mena, ni salarials ni a nivell de drets com les 35 hores, que ja hi són a la resta de l'administració. Així, segur que el servei, el que no farà, serà millorar.
0: La denúncia també fa referència a una decisió que de la direcció que, segons Comissions Obreres, pretenia traslladar treballadors d'una unitat a una altra, fins i tot canviant-los de província, per tal de cobrir necessitats puntuals de personal. El sindicat considera aquesta pràctica inadmissible i assegura que es planteja sense voluntarietat, sense negociació prèvia i sense oferir la informació necessària als empleats afectats. En el comunicat, Comissions Obreres afirma que la instrucció de l'empresa era que alguns treballadors s'incorporessin l'endemà mateix a la unitat de Blanes, cosa que, segons el sindicat, vulnera la regulació vigent. El sindicat defensa també que la solució passa per cobrir totes les places vacants, substituir les baixes i reforçar la unitat amb més personal si és necessari. Tot i això, Alonso explica que la previsió de contractació per aquest estiu és del tot insuficient a la província.
1: El fet és que hi ha una mancança total de planificació de contractació per les vacances. Estem parlant de 1.011 contractes per tota Barcelona i província. 860 en repartiment, 135 per a grans centres i 15 per oficina i caps d'equip, els quals són indiscutiblement insuficients. A més, tenint en compte la nova cartera de serveis vinculats al SIEG, Serveis d'Interès Econòmic General, és a dir, la finestreta única de l'administració.
0: La denúncia posa novament sobre la taula el debat sobre els recursos humans a Correus i les dificultats que, segons els sindicats, afronten algunes unitats de distribució al territori.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Palafolls suma passes contra el maltractament de la gent gran. Una vuitantena de persones han participat aquest matí de la caminada del Sumem Passes contra el maltractament de la gent gran, una iniciativa que és reivindicativa i el que vol és posar de relleu i reflexionar sobre el maltractament de les persones grans. Palafolls fa anys que se suma a aquesta iniciativa impulsada conjuntament amb el Consell Comarcal del Maresme i que bàsicament organitza una caminada pel centre del nostre municipi i acaba amb un esmorzar. Una bona manera de compartir amb la gent gran i escoltar per també saber les seves necessitats, tal com explica la regidora de gent gran de l'Ajuntament de Palafolls, Marta Labart.
1: Fem més aquesta presa de consciència, fem una caminada curteta perquè hi ha molta gent gran que no pot fer tota la caminada que fem, fem un entrepà i una miqueta, patem una mica la xerrada, que és una mica aquesta, amb aquests moments així de socialització amb la gent gran, pots atractar coses i és la manera que tenim, també una de les maneres que tenim de poder-los donar un cop de mà i ajudar-los en el que puguem.
0: L'acte reivindicatiu ha començat a la plaça Major amb la lectura d'un manifest i just després ha començat també aquesta petita volta pel nostre municipi. Els participants saben bé quin és el motiu de la caminada, passar-ho bé d'una banda, i també reivindicar el benestar de les persones grans i la lluita contra el seu maltractament.
2: Pues com ja és el segon any que jo vinc i bueno, pues està molt bé fent la caminata per allò de la gent gran, pels maltractaments i això, a veure, està molt bé. Fem la caminata.
3: Aquesta caminada ja fa 3-4 anys, sembla, no? Que es fa, i afortunadament cada any tenim més gent que ens acompanya. I és una caminada molt maca, molt reivindicativa. Molt bé, ens agrada molt de fer-la.
0: Durant l'any passat, els Mossos d'Esquadra van registrar prop de 18.800 denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic, cosa que vol dir un augment de fins al 50% d'aquests darrers 5 anys. Els principals delictes van ser, bàsicament, el maltractament a la llar, el trencament de condemna i també les amenaces. Quant a les víctimes, la policia va atendre 1.600 persones més grans de 65 anys, de les quals el 66% eren dones i el 34% homes. El 74% tenia entre 65 i 79 anys. També hi hagué fins a 7 víctimes mortals de violència domèstica més grans de 65 anys.
4: Més informació a radiopalafolls.cat.
5: Ràdio Palafolls
4: 107.7 FM.
6: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresme.
7: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
6: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
8: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
6: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dilluns 15 de juny de 2026. Els trens més llargs de Rodalies ja poden circular per tota la línia R1. Mar Tres Serres.
9: Segons informa el Capgròs al Nacional, els trens de màxima llargària de Rodalies ja poden circular per tot el recorregut de la línia R1 després de l'adequació de les instal·lacions de les estacions situades entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes.
6: Comissions Obreres anuncia la manca de personal i la improvisació en les cobertures de l'oficina de Correus de Palafolls. Jordi Prats de Valls.
10: Segons el delegat Juan Antonio Alonso, la plantilla es veurà obligada a doblar esforços per cobrir el servei postal a causa d'una planificació de contractació que consideren del tot insuficient.
6: Caldes Estrac i Arenys uneixen esforços per millorar la gestió dels residus a les zones frontereres. Martí Capçada.
11: L'acord estableix que serà Caldes qui assumirà la recollida, el transport i el tractament dels residus urbans en diversos sectors d'Arenys de Mar situats a tocar del terme municipal caldenc, mentre que el consistori aranyenc assumirà el cost econòmic del servei.
6: Canet tindrà les mateixes línies escolars al proper curs i augmenta places a l'escola Bressol. Dani Grau.
12: Un cop tornada a conèixer la llista definitiva d'alumnes admesos als centres escolars de Canet, després de tot el procés de preinscripció de cara al proper curs, tot queda igual, només incorpora un nou grup, l'escola Bressol.
6: 4.000 calellencs superant aquest vespre a 23 carrers a la ciutat de Calella. Sergi Ferrer.
13: La nit dels sopars al carrer, sens dubte, un dels moments més especials de la festa, no només perquè ofereix l'oportunitat de compartir una estona amb els veïns i reforçar els vincles de barri, sinó també perquè permet recuperar l'espai públic per a les persones.
6: I tornen les activitats esportives gratuïtes per a dones al parc del Castell de Malgrat, una a Malgrat.
14: L'Ajuntament reprèn aquest dilluns les activitats esportives gratuïtes adreçades a les dones. La iniciativa, que es desenvolupa des de fa 5 anys durant els mesos d'estiu, es durà a terme al Parc del Castell i s'allargarà fins al 15 de setembre.

0: Els trens més llargs de Rodalies ja poden circular per tota la línia R1. Marc Tres Serres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, segons informa el Capgròs, el Nacional, els trens de màxima llargària de Rodalies ja poden circular per tot aquest recorregut que deies de la línia R1 després de l'adequació de les instal·lacions i de les estacions situades entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes. Aquesta actuació permet que els combois de 200 metres de longitud formats per dues unitats de 5 cotxes puguin completar tot el trajecte. Aquests trens tenen capacitat per transportar fins a 1.500 passatgers, fet que ha de contribuir a millorar el servei i absorbir millor l'augment de demanda, especialment durant els mesos d'estiu que ara venen, ja que es multiplicaran els desplaçaments cap a les platges del Maresme i la Selva. Fins ara, aquestes composicions només podien circular entre Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar.
0: Comissions Obreres anuncia la manca de personal i la improvisació en les cobertures de l'oficina de correus de Palafolls. Jordi Pratsavalls, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Doncs, com tu deies, el sindicat ha fet pública una denúncia contra la situació laboral que assegura pateixen els treballadors i treballadores de la unitat de distribució de correus de Palafolls. En un comunicat emès per xarxes socials, l'organització sindical alerta d'una manca de personal que qualifica d'insostenible i reclama a l'empresa solucions immediates per garantir el servei i les condicions laborals de la plantilla. Segons exposa Comissions Obreres, la unitat acumula des de fa més d'un any problemes derivats de baixes de llarga durada i de la resignació de persones a d'altres centres sense que aquestes vacants s'hagin estat cobertes. El sindicat denuncia que aquesta situació arriba a més a les portes del període de vacances d'estiu, fet que podria agreujar encara més les dificultats del funcionament del servei postal. Segons Juan Antonio Alonso, que és delegat del personal de Comissions Obreres de Correus pel Maresme, aquest estiu la plantilla haurà de doblar per cobrir la feina. També posa en qüestió els equipaments informàtics, els mitjans de transports i la formació del personal. Escoltem-lo.
3: Rebutgem frontalment una proposta que evidencia l'estalvi de costos i la política de retallades. No pot ser que la plantilla hagi d'afrontar una campanya d'estiu doblant quan no triplicant, amb mitjans informàtics i de transport deficients, formació insuficient i sense incentius de cap mena, ni salarials ni a nivell de drets com les 35 hores, que ja hi són a la resta de l'administració. Així, segur que el servei el que no farà serà millorar.
2: La denúncia també fa referència a una decisió de la direcció que, segons Comissions Obreres, pretenia traslladar treballadors d'una unitat a una altra, fins i tot canviant-los de província per cobrir necessitats puntuals de personal. El sindicat considera aquesta pràctica d'inadmissible i assegura que es plantejava sense voluntarietat, sense negociació prèvia i sense oferir la informació necessària als empleats afectats. En el comunicat, Comissions Obreres afirma que la instrucció de l'empresa era que alguns dels treballadors s'incorporessin l'endemà mateix a la unitat de Blanes, cosa que, segons el sindicat, vulnera la regulació vigent. El sindicat defensa que la solució passa per cobrir totes les places vacants, substituir les baixes i reforçar la unitat amb més personal, si és necessari. Tot i això, Alonso explica que la previsió de contractació és del tot insuficient a la província. La denúncia posa novament sobre la taula el debat sobre els recursos humans a Correus i les dificultats que, segons els sindicats, afronten algunes unitats de distribució del territori.
0: I Caldes d'Estrac i Arenys de Mar uneixen esforços per millorar la gestió dels residus a les zones frontereres. Martí Capçada, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Així és, els ajuntaments de Caldes d'Estrac i Arenys de Mar han signat un conveni de col·laboració per optimitzar la gestió dels residus a les zones limítrofes entre els dos municipis. L'acord estableix que serà Caldes qui assumirà la recollida, el transport i el tractament dels residus urbans en diversos sectors d'Arenys de Mar situats a tocar del terme municipal caldenc, mentre que el consistori aranyenc assumirà el cost econòmic del servei. La mesura respon a criteris de proximitat i eficiència, ja que molts veïns d'aquestes zones ja utilitzaven habitualment els contenidors de Caldes. A més, el municipi caldenc ja presta en aquests sectors el servei d'abastament d'aigua potable, fet que facilita una gestió més coherent dels serveis públics. El conveni afecta diversos punts d'Arenys de Mar, entre els quals la Riera de Torremolins Rambó, la urbanització Consol Andersen, el Passeig de la Musclera, el Balneari Titus, el restaurant Hispània i l'espai Eurostage durant els mesos d'estiu. El servei inclourà la recollida selectiva, l'accés a la deixalleria fixa i mòbil i la recollida de voluminosos, oli domèstic usat i roba. L'Ajuntament d'Arenys transferirà anualment uns 32.000 euros a Caldes per cobrir les despeses derivades del servei, una quantitat que es revisarà cada any. L'acord tindrà una vigència inicial de 4 anys, prorrogable, perdoneu, per 4 més, i comptarà amb una comissió de seguiment integrada per representants polítics i tècnics dels dos municipis.
0: Gràcies. Canviem de qüestions. Canet tindrà les mateixes línies escolars el proper curs i augmenta també les places a l'escola Bressol. Dani Grau, bona tarda.
5: Bona tarda. Un cop donada a conèixer la llista definitiva d'alumnes admesos als centres escolars de Canet, després de tot el procés de preinscripció de cara al proper curs, l'escola pública de Turó del Drac mantindrà les dues línies actuals. La resta de centres de primària, tant el públic com l'escola Misericòrdia com el concertat FEDAC Canet d'Iglesias, mantenen una línia. A l'Institut Sant Sonsimori també es manté una sola línia i es continua amb tres línies. A l'Institut Lluís Domènech Montaner, val a dir que en aquest cas, però, al centre sí que hi ha llista d'espera. D'altra banda, l'Ajuntament ha acordat una ampliació extraordinària de l'oferta de places de l'Escola Bressol Municipal al Palauet per al curs 2026-27. La decisió s'ha pres després de constatar que el volum de sol·licituds registrades durant el període de preinscripció ha estat superior a les places ofertades en un primer moment. Amb aquesta decisió s'evita que 10 famílies quedin en llista d'espera. En total es posen de 8 a 9 aules. Totes les famílies preinscrites ja poden posar-se en contacte amb l'escola Bressol per al tràmit de matriculació. D'altra banda, fins al 19 de juny està oberta la convocatòria dels ajuts per la realització d'activitats en lleure d'estiu i casals per a l'estiu de 2026, adreçada a infants i adolescents que es matriculin a activitats de lleure i o casals que es desenvolupin durant l'any vigent, organitzades per entitats o empreses del municipi, i en aquells casos que els infants o adolescents empadronats a Canet de Mar tinguin recorregut un grau de discapacitat igual o superior al 33% de subvenció per casals especialitzats fora del municipi.
0: Palafolls suma passes contra el maltractament a les persones grans. Jordi Pratsavalls.
2: Sí, una vuitantena de persones han participat aquest matí de la caminada del Sumem Passes contra el maltractament a la gent gran, una iniciativa reivindicativa que vol posar de relleu i reflexionar sobre el maltractament sobre la gent gran. Palafolls fa anys que se suma a aquesta iniciativa, impulsada conjuntament amb el Consell Comarcal del Maresme, i que bàsicament organitza una caminada pel centre del nostre poble i acaba amb un esmorzar. Una bona manera de compartir amb la gent gran i escoltar-la en les seves necessitats, tal i com explica la regidora de Gent Gran a Palafolls, Marta Labart.
6: Fem més aquesta presa de consciència, fem una caminada curteta, perquè hi ha molta gent gran que no pot fer tota la caminada que fem un entrepà i una miqueta patem una mica la xerrada, que és una mica aquesta, amb aquests moments així de socialització amb la gent gran pots tractar coses, i és la manera que tenim, també una de les maneres que tenim de poder-los donar un cop de mà i ajudar-los en el que puguem.
2: L'acte reivindicatiu ha començat a la plaça Major amb la lectura d'un manifest i just després ha començat la volta. Els participants saben bé quin era el motiu de la caminada, passar-ho bé i reivindicar el benestar de les persones grans i la lluita contra el maltractament. El manifest llegit reclama una actuació decidida de les administracions i de tota la societat per prevenir, detectar i erradicar qualsevol forma d'abús o maltractament a les persones grans. També demana més sensibilització i reconeixement d'aquesta problemàtica, més recursos d'atenció i suport per a les víctimes i mesures efectives per investigar i sancionar els casos de maltractament. Alhora defensa el dret de les persones grans a viure amb dignitat, respecte i seguretat, i reivindica que protegir els seus drets és una responsabilitat col·lectiva i una garantia d'una societat més justa i amb futur. Durant l'any passat, els Mossos, de fet, van registrar prop de 18.000 denúncies per maltractament a les persones grans en l'àmbit domèstic. Els principals delictes van ser el maltractament a la llar, els trencaments de condemna i les amenaces. També hi hagué 7 víctimes mortals de violència domèstica més grans de 65 anys.
0: Gràcies, Jordi. I Canet acollirà l'octubre la trobada de la gent gran del Maresme. Dani.
5: Sí, Gemma, l'Ajuntament de Canet i el Consell Consultiu de la Gent Gran del Maresme reuniran demà per acabar de perfilar com serà la trobada de la gent gran de la comarca que acollirà Canet el proper 18 d'octubre. El tema serà l'important, el tema principal central serà la importància de seguir pressionant i treballant per aconseguir una llei de la gent gran efectiva, un aspecte clau per a millorar la qualitat de vida d'un col·lectiu cada cop més nombrós perquè l'esperança de vida cada cop és més alta. Un segon tema que també marcarà l'agenda de la trobada és la implementació de la llei de dependència que es demana que no tingui tant, no trigui tant a tramitar-se, ja que les principals perjudicades són les famílies que no disposen de mitjans suficients per atendre en condicions les persones afectades. L'entitat organitzadora serà l'Associació de Jubilats de Canet, una de les més actives de la comarca del Maresme.
0: Gràcies, Dani. L'Ajuntament de Calella instal·la un gran vinil informatiu a la façana del local que ocupava l'antiga joieria Gratovil. Sergi Ferrer, bona tarda.
7: Bona tarda. La iniciativa ha nascut a partir d'una proposta ciutadana de Jordi Ten, exdirector de Publintur, amb l'objectiu d'embellir aquest espai i convertir-lo en un punt d'informació atractiu tant per als visitants com per als veïns. Segons ha explicat el regidor de Comunicació, Quim Pla, la idea va sorgir arran de la necessitat de dignificar una façana que presentava un aspecte degradat i que acumulava cartells. El projecte s'ha desenvolupat conjuntament amb l'àrea de turisme i ha comptat amb la col·laboració de la família propietària del local. El vinil combina fotografies de la ciutat amb un plànol que permet localitzar els principals punts d'interès de Calella. L'objectiu era que fos una eina útil, però també un element visual que convidés les persones que hi passen a aturar-se. Escoltem, Quim Pla.
8: La idea era aquesta, que fos informatiu, però que fos atractiu, que la gent quan passés pel costat doncs s'hi parés i digui, ai mira, i hem vist que això molta gent, molt de turista i fins i tot gent de casa que també li fa gràcia veure-ho i bueno, localitzar-se al seu carrer i tot una mica, no? Vull dir que molt bé, molt, molt, molt satisfets amb el resultat.
7: L'Ajuntament preveu elaborar un inventari dels espais susceptibles de ser millorats amb actuacions similars, especialment en zones de pas freqüent, amb la voluntat de fer més agradable i atractiu l'espai públic.
0: I Sant Vicenç de Montalt obre avui les inscripcions per al casal d'estiu Jove 2026. Martí.
4: Doncs sí, l'Ajuntament de Sant Vicenç ha obert avui el període d'inscripcions pel casal d'estiu jove 2026, una proposta de lleure socioeducatiu adreçada a adolescents entre 12 i 17 anys que es desenvoluparà el 29 de juny al 31 de juliol. Les inscripcions es podran formalitzar fins al pròxim 19 de juny. El casal oferirà activitats educatives, tallers, dinàmiques de grup i sortides amb l'objectiu de fomentar la convivència, la participació i l'autonomia dels joves durant les vacances d'estiu. Les activitats es faran de dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, i els participants podran inscriure's per setmanes. Una de les principals novetats és que el servei serà totalment gratuït gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona dins del programa d'impuls del lleure socioeducatiu per a adolescents a l'estiu, que promou l'accés universal dels joves a activitats educatives i de lleure durant el període estival. El punt de trobada serà el Cau Jove o un altre espai municipal que es determini segons les necessitats organitzatives. Les places són limitades i en cas que la demanda superi l'oferta disponible, es prioritzaran els joves empadronats al municipi, les situacions de vulnerabilitat social acreditades i les persones amb discapacitat reconeguda. Si fos necessari, es tindrà en compte l'ordre de registre de sol·licituds i en cas d'empat es realitzarà un sorteig públic. Les inscripcions es poden presentar telemàticament a través del web municipal o presencialment a l'OAC aportant el formulari corresponent i la documentació requerida.
0: Més temes, 4.000 calellencs superant aquest vespre a 23 carrers a la ciutat. Sergi.
7: Sí, la nit dels sopars al carrer és, sens dubte, un dels moments més especials de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita, no només perquè ofereix l'oportunitat de compartir una estona amb els veïns i a reforçar els vincles de barri, sinó també perquè permet recuperar l'espai públic per a les persones. Amb el trànsit aturat, els carrers es transformen en punts de trobada on la canalla pot jugar amb tranquil·litat, tal com molts recorden haver fet durant la seva infància. Aquest matí, una representació dels veïns organitzadors ha participat parlat en l'entrevista de Ràdio Calella Televisió per explicar els preparatius de la vetllada. Hi han intervingut Salvador Gallart, en representació del sopar de Jovar amb Amadeu, Lluís Sarriera, del carrer Raval, Concepció Arroyo, del barri de Puig de Popa, i Mercè Montserrat, de la plaça Catalunya. Tots ells han coincidit a destacar els nervis previs propis de l'organització d'un esdeveniment d'aquestes dimensions, però també la il·lusió perquè tot surti bé i perquè els participants puguin gaudir d'una nit de germanor, bon ambient i festa als carrers de la ciutat.
9: El dia d'avui és el que més espero. Jo t'haig de dir una cosa, jo avui a les 5 del matí ja estava desvert.
10: Ja tens nervis?
9: I ja estava tiqui. Ja m'estava menjant el coco, a veure què farem, què passarà, què deixarà de fer, què deixarà.
11: Nosaltres farem el sopar de comunitat de carrer, on serem uns 70 més o menys.
10: I teniu un ballaruca?
11: Bueno, tenim com sempre els froners de Calella.
10: Molt bé, és a dir, ell.
12: Ja fa... estem constituïts des de l'any 21 i hem anat fent cada any, però intentant fer més, no? I l'any passat va vindre ja una orquestra, cosa que no havíem fet uns altres anys, i vam fer el ball del fanalet.
13: Nosaltres en aquests moments estem amb els 250.
10: Déu-n'hi-do.
13: Confirmats, que vol dir que tenim un barem de 50 amunt que encara es podrien apuntar perquè vam fer una comanda de 300 cadires.
0: I l'Ajuntament de Premià de Mar comença a preparar el Pla Local de Joventut 2027-2030 amb una enquesta virtual als joves premianencs. Martí.
4: Correcte, l'àrea de joventut de Premià de Mar convida aquests dies per xarxes socials al col·lectiu jove premianenc entre 12 i 29 anys a respondre una enquesta que li ha de servir per fer la confecció del nou Pla Local de Joventut 2027-2030. El Pla Local de Joventut és el full de ruta que adopten els municipis per orientar les polítiques en matèria de joventut per períodes de 4 anys. I actualment hi ha en vigor el del 2023-2027, que es va aprovar al ple del desembre del 2022. L'enquesta forma part d'una primera fase de diagnosi que es fa amb la col·laboració de la Fundació Ferrer i Guàrdia, que és la institució especialitzada en aquest tipus d'estudis, que acompanyarà d'altres recursos, com són dades estadístiques, reunions tècniques, entrevistes amb agents del territori i sessions amb joves. Aquesta diagnosi comença ara i s'espera poder-la acabar durant el mes de juliol. Posteriorment, entre setembre i novembre, es confeccionarà el nou pla i s'espera tenir-lo llest abans d'acabar l'any. Les preguntes que es fan als joves en aquest qüestionari virtual conté un primer apartat d'informació bàsica sobre qüestions com el sexe, l'edat, la residència o la situació econòmica familiar, que es pregunta sobre també aspiracions laborals, emancipació i habitatge, mitjans de transport, participació en el teixit associatiu o oci nocturn, i també sobre qüestions mèdiques i psicològiques, algunes de les quals relacionades amb problemes com el bullying o la discriminació per raons d'orientació sexual. També hi ha un apartat on se'ns demana quins considerem que són els aspectes més valuosos del municipi i els que considerem més fluixos. La Fundació Ferrer i Guàrdia és una entitat sense ànim de lucre catalana que, entre moltes altres tasques de recerca i consultoria social, es dedica a elaborar estudis, diagnosis i plans estratègics tant per al tercer sector com per l'administració pública, especialment ajuntaments.
0: Gràcies, Martí. Tornen les activitats esportives gratuïtes per a dones al Parc del Castell de Malgrat. Ona Malgrat.
14: L'Ajuntament de Malgrat reprèn aquest dilluns les activitats esportives gratuïtes adreçades a les dones. La iniciativa, que es desenvolupa des de fa 5 anys durant els mesos d'estiu, es durà a terme al Parc del Castell i s'allargarà fins al 15 de setembre. La programació inclou sessions de diverses disciplines orientades a fomentar l'activitat física i els hàbits saludables. Les participants podran participar en exercicis com pilates, zumba, aeròbic, total body i reeducació corporal, entre d'altres. Les activitats es repartiran al llarg de tota la setmana en horari de matí i tarda, amb sessions d'una hora de durada. L'objectiu és oferir diferents opcions perquè les participants puguin adaptar la pràctica esportiva a les seves rutines diàries. La proposta es desenvoluparà íntegrament a l'aire lliure, com bé dèiem, al Parc del Castell, i també recordem que les sessions seran totes gratuïtes.
0: En cultura, Tordera presenta el cartell dels concerts a barraques de la Festa Major 2026. Marc.
1: Sí, les barraques de Tordera ja tenen cartell per l'edició d'enguany. Durant tres nits, l'espai del Parc Prudenci Bertrana serà, com sempre, l'escenari de concerts per a tots els públics. La programació hi destaca enguany la presència de grups capdavanters i artistes molt estimats pel públic local, que ja hi van passar en edicions anteriors, com per exemple el cap de cartell, que és a Detallets, que presentaran el seu àlbum més nou, Cafè pels més cafeteros. Els acompanyaran la banda Neon i Tutu Keke, que portaran l'energia de les versions més actuals, però també tindrem tocs pels nostàlgics amb Encanto del Loco, que és tribut a El Canto del Loco, i també el mític Miquel del Roig. A més, no faltarà l'actuació dels grups torderencs Guassa i el cantant de trap Llini, i també la Casets, DJs i Coverpunk. Finalment, també hi haurà DJ Anna Gisbert, que serà l'encarregada de tancar les nits acompanyada de l'espectacle de violí elèctric de Lia Jensen. Properament, l'Ajuntament publicarà la convocatòria per a les entitats interessades a gestionar les barres de les barraques, així com els detalls sobre l'accés de menors i les normatives de seguretat.
0: I l'escriptora malgratenca Mar Márquez presenta la seva primera novel·la, Amat, Amat, una a Malgrat.
14: L'escriptora malgratenca Mar Márquez presenta aquesta tarda la seva primera novel·la, Amat, Amat, en un acte que tindrà lloc a les 7 de la tarda a l'Arxiu Municipal. La presentació, organitzada per l'Associació de Dones de Malgrat de Mar, comptarà amb la participació de l'escriptora Assumpta Mercader. La novel·la narra la història d'Amat, Amat, un diputat que veu com la seva vida privilegiada trontolla després de ser escollit en el sorteig de la collita, on dicta que haurà de ser sacrificat pel bé comú. L'obra aborda conceptes com la renúncia, el privilegi i la relació entre l'individu i la societat. L'autora ha treballat en aquest projecte durant més d'una dècada i reconeix la influència de clàssics del gènere distòpic com 1984 de George Orwell o Un món feliç d'Aldous Huxley.
0: I Toni Strubel presenta demà al Centre Cívic de Premià de Mar la seva nova novel·la, un thriller polític al voltant del procés i els judicis de l'1 d'octubre. Sergi.
7: Els grups locals de l'ANC i del Consell de la República porten demà al Centre Cívic a 6:45 de la tarda el filòleg i polític Toni Strubel a l'acte de presentació del seu nou llibre, La darrera paraula, una ficció política al voltant del procés independentista i els judicis de l'1 d'octubre. Més concretament, la novel·la explica la història d'un professor universitari i jubilat que torna a Barcelona després d'anys d'exili a Amsterdam i es troba una Catalunya encara agitada després del referèndum. Acompanyarà Strubel l'advocat i politòleg i l'exalcalde de Vilassar de Mar i també escriptor Damià Delclot. Escoltem en Josep Ramon Cortinat, membre de l'ANC premianenca.
15: Toni Strubel ens delaitarà amb l'exposició de la seva esmentada novel·la La darrera paraula, de Llibres del segle, on s'hi fa palès el seu esperat salt a la ficció. L'autor estarà acompanyat del reconegut advocat i analista polític Damià Delclot, en un acte que promet un debat intens sobre la repressió, el laufer i la lluita pels drets civils a l'Europa actual. La darrera paraula és un tràiler polític, vibrant, directe, que defuig el derrotisme per recuperar l'autoestima col·lectiva a través d'una trama internacional plena d'acció.
7: Toni Strubel, nascut a Oxford i fill d'una família exiliada, és filòleg, activista cultural i polític. Llicenciat per la Universitat d'Oxford, ha exercit com a professor d'anglès a les universitats de Deusto i Girona i en l'àmbit polític i social va ser un dels principals impulsors de la Comissió de la Dignitat pel retorn dels papers de Salamanca i va ser diputat al Parlament per Solidaritat Catalana entre 2010 i 2012. El llibre La darrera paraula està prologat per Lluís Llach.
0: I en esports, cruel desenllaç per a un club petit Tordera que frega l'èxit en el play-off d'ascens. Marc.
1: Sí, el Club Petit Tordera ha vist com el seu somni d'ascens s'esvaïda de la manera més cruel possible a la Nacional Catalana. L'equip va caure derrotat per 3-4 contra el Sant Ramon, tancant així la seva participació en aquest play-off d'ascens. El partit es va posar costa amunt des del primer moment, amb un gol als 5 segons només de començar, i això va fer que el Tordera es precipités, arribant a la mitja part perdent 2-0, també per no mantenir també l'ordre i el joc en el pla de partit. La dinàmica, però, va canviar radicalment a la represa i els torderencs van sortir sortir amb una mentalitat renovada i van passar a dominar completament el joc, aconseguint fins i tot capgirar el marcador, anotant 3 gols pràcticament consecutius, col·locant el 3-2. Tot i que els locals van disposar de diverses ocasions clares, i quan millor estaven els groc i vermells, un llançament d'aigua de la pista provinent del públic va fer frenar el ritme per netejar, evidentment, la pista. Aquesta aturada va donar aire al Sant Ramon, que poc després de reprendre's el joc va aconseguir empatar a 3 en una jugada desafortunada amb un doble rebot dins l'àrea local. A més, les 9 faltes acumulades dels tordarencs va provocar que el Sant Ramon ho aprofités per fer el definitiu 3-4 quan faltava només un minut per acabar el partit. El Tordero va provar tot, traient fins i tot un porter per jugar amb superioritat numèrica, 5 jugadors a pistes, però tot i les rematades i que una d'elles va topar amb el pal, van acabar certificant la derrota i l'eliminació. Tanmateix, l'entrenador del Tordera, Sergio Alonso, fa un balanç molt positiu de la temporada.
16: Nosotros, bueno, salimos contentos de la temporada, de que hemos podido, bueno, pues estar ahí hasta el final, meternos en el playoff de ascenso, competirlo y bueno, ahora ya pues lo que dijimos al final del partido, ¿no? Somos un filial, es para, bueno, pues para intentar que la gente pues coja experiencia, y al final jugando estas cosas también se cogen, y que el año que viene, bueno, pues tenemos que intentar volver a estar aquí y volver a pelear por ese ascenso.
1: Doncs com deia l'entrenador, malgrat la derrota, la temporada ha estat molt bona i el bon paper de l'equip farà que alguns jugadors pugin al primer equip que juga a l'Hockey Plata.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
17: Hola, bon dia. Quan queda menys d'una setmana per l'arribada oficialment de l'estiu, això passarà aquest diumenge a les 10:25 del matí, la situació meteorològica ja fa dies que ve marcada per les altes temperatures, tot i que la setmana passada van baixar una mica, no va fer tanta calor, tornem a parlar de calor intensa. De fet, avui les màximes s'enfilaran a prop de la costa entre els 30 i els 32 graus i a l'interior de la comarca entre els 33 i els 35 puntualment, per tant, calor de ple estiu. Els vents bufaran fluixos, com a molt lleugerament moderats, tant aquest matí com aquesta tarda. Aquest matí més aviat de gregal, aquesta tarda del sud-oest, i la situació marítima doncs estarà dominada pel marejol augmentant ràpidament a maror aquest migdia i primeres hores de la tarda, disminuint novament a marejol cap a última hora del dia. Demà, novament, temps tranquil i assolellat amb unes temperatures que seran semblants a les d'avui.
0: Molt bé, doncs després de conèixer la previsió del temps, com sempre nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem repàs a les xarxes socials. També tenim una entrevista amb Xavier Pons Domènech, conseller delegat de Transparència, Bon Govern i Planificació Estratègica del Consell Comarcal del Maresme, per parlar de la fira de silvopastura Ramats al Rescat. També tenim l'agenda setmanal del Maresme amb en Martí Capçada, la secció de cuina saludable amb la nostra col·laboradora la Txell Rubió, acompanyada d'en Marc Tres Serres. També avui entrevistarem a la Mar Márquez, escriptora malgratenca, per parlar del seu nou llibre, i acabarem aquest dilluns amb la tertúlia esportiva, fent un repàs doncs als titulars més destacats del món esportiu. Tot això a l'Ona Maresma d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
18: La xarxa de comunicació local.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del FEM Palafolls.
2: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
1: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Fora Stocks dissabte durant tota la jornada.
2: Balla al ritme de tributs a la música disco i BGs o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
1: Del 26 al 28 de juny torna el FEM Palafolls.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
5: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
6: www.radiopalafolls.cat.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
8: Vinga, som-hi, moment de posar-nos al dia amb les xarxes socials. Aquesta setmana ho fem amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
9: Bona tarda, Gemma, què tal?
8: Molt bé, Martí, explica'ns què podem destacar avui al Maresme.
9: Doncs avui al Maresme

0: un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. I és que, segons les dues parts, i amb la mediació del Pakistan, el pacte hauria de posar fi als enfrontaments a la regió i es formalitzarà aquest divendres a Ginebra. Un dels punts més destacats és la reobertura de l'estret d'Hormuz, una ruta estratègica per al comerç mundial del petroli que havia quedat afectada pel conflicte. A les xarxes, la notícia ha provocat una allau de reaccions, ja que molts usuaris celebren el que consideren un pas important cap a l'estabilitat a l'Orient Mitjà, mentre que d'altres es mostren una miqueta més prudents i esperen conèixer els detalls de l'acord abans de valorar-ne l'abast real. També s'ha comentat molt l'impacte econòmic de l'anunci, ja que les borses han reaccionat positivament i el preu del petroli ha començat a baixar.
1: I acabarem amb el tema curiós del dia.
0: Doncs acabem amb una història que et diria que sembla treta d'una pel·lícula, i és que 8 persones van quedar atrapades a més de 30 metres d'altura en una muntanya russa d'un parc d'atraccions de Texas als Estats Units. I és que una avaria mecànica va deixar el vagó aturat en ple ascens, gairebé en el punt més alt del recorregut, amb els passatgers inclinats i mirant cap al cel. L'escena va generar molts moments de tensió, però afortunadament els sistemes de seguretat de l'atracció van funcionar correctament i van evitar qualsevol risc de caiguda. Els bombers van haver d'actuar i d'evacuar els ocupants d'una manera d'un per un amb una escala mecànica, és a dir, una operació que va durar diverses hores i que va ser seguida per desenes de curiosos. Afortunadament, he de dir que tot va acabar sense cap ferit, però això sí, per un ensurt que et diria que s'enduran de per vida els pobres.
1: Totalment, posem en dubte, no?, que aquesta gent torni a pujar en una atracció, eh?
0: Home, ho dubto molt, ho dubto. Si, mare meva, és que no em vull ni imaginar jo que em passés a mi.
1: No, ningú. Martí, anem a conèixer, doncs, la pregunta del dia. I què estem preguntant avui?
0: Doncs la pregunta del dia d'avui no té res a veure amb els tuits, però ja que estem en ple mundial de futbol i avui recordem que a les 6 de la tarda juga el primer partit a Espanya contra el Cabo Verde, doncs preguntem si creieu que Espanya guanyarà aquest mundial. Podeu respondre amb un sí o amb un no a les nostres xarxes socials.
1: Molt bé, Martí, doncs moltes gràcies.
0: A tu, Gemma, fins ara.

0: I avui parlem amb Xavier Ponsdomènech, conseller delegat de Transparència, Bon Govern i Planificació Estratègica del Consell Comarcal del Maresme, sobre la Fira de Silvopastura que es durà a terme a Dosrius el 21 de juny. Sergi Ferrer, endavant.
1: Sí, Gemma, avui m'acompanya en Xavier Ponsdomènech. Què tal, Xavier, com estàs?
2: Molt bona tarda, Sergi.
1: Parlem de, bueno, una iniciativa que implementeu des del Consell Comarcal del Maresme aquest 21 de juny a Dosrius, aquesta Fira de Silvopastura. Per començar, et vull preguntar una mica en què consisteix i com neix aquesta iniciativa.
2: Bueno, neix amb la voluntat d'explicar a la ciutadania una pràctica que potser sona molt tècnica, però que al final doncs, és molt fàcil d'entendre, que és que fer que els ramats ajudin a gestionar el sotabosc, val? Tot allò que tenim a sota dels arbres, per entendre'ns, i mantenir doncs, aquest paisatge molt més viu i a reduir, sobretot, doncs, els incendis forestals. No? La fira el que vol unir són aquests tres mons que van molt lligats. Un és la ramaderia extensiva, la gestió forestal com a tal que estem doncs, ara comentant, i també els productes de proximitat. I ho volem fer d'aquesta manera oberta, familiar i també doncs, divulgativa, no? Perquè és molt important aquesta difusió a nivell pedagògic i no només pensada per a tècnics o professionals.
1: Després entrarem una mica amb la fira, no? amb què s'hi farà, amb què s'hi podrà trobar la gent, però abans hi ha un aspecte que em crida molt l'atenció que és precisament el nom, no? Per què Ramats al Rescat?
2: Doncs mira, justament el que volíem era això, no? Buscar el nom que vol ser molt directe, o sigui, els ramats poden venir al rescat del territori en molts sentits, no? O sigui, ajuda a mantenir el sotabosc, tal com deia abans, contribueixen a prevenir aquests incendis i mantenen viu l'ofici de pastor i ens connecten amb una manera més sostenible a l'hora de cuidar els boscos, no? I per això doncs, volíem un nom que fos amable, que s'entengués, que arribés a tothom, perquè al final doncs, no

0: parlem d'una tècnica forestal com a tal, no? Sinó que d'una manera d'entendre el territori, que això és el més important, que si cuidem els ramats també cuidem els boscos, i que els ramats no només produeixen aliments, no? I la gent ha d'entendre això. Això és una tècnica, doncs, mil·lenària, que els ramats, doncs, cuidessin els nostres boscos, i a més, doncs, ajuden a la biodiversitat i a la prevenció.
1: A més, bueno, ramat al rescat, paredat, que m'agrada precisament, per això m'ha agradat el nom. Més enllà d'aquesta prevenció d'incendis, entenc que també és una manera, doncs, que ja ho has mencionat, no?, de donar suport, no?, en aquests ramaders del territori, aquesta proximitat, no?
0: Doncs sí, totalment, com diu Sergi, sovint parlem dels incendis quan tenim ja el foc al damunt nostre, no? Però la prevenció comença molt abans, i una part d'aquesta prevenció passa per tenir activat el territori, tenir pastors, tenir ramaders i tenir, doncs, gent que hi treballi i que conegui els nostres boscos, no? Aquí tenim el parc de la Serralada del Litoral, el parc del Montnegre, i per tant, doncs, aquesta silvopastura pot ajudar a reduir el combustible forestal, però també a donar més sentit, més viabilitat a la ramaderia extensiva. I això és molt important, perquè sense aquesta pagesia, sense la ramaderia, el que passaria és que el territori s'abandona, i quan el territori s'abandona, tothom sap que després el risc, doncs, pot augmentar.
1: I tant que sí. Parlem de la fira ara. Exactament, què s'hi podrà trobar la gent que s'hi acosti?
0: Doncs el que estem fent és preparant una jornada molt completa. Hi haurà productors locals, expositors d'iniciatives vinculades a la silvopastura, activitats per a infantils, per als infants i familiars, zona de restauració, espais de descans, converses, experiències en els diferents municipis, i també una demostració gastronòmica. El que volem és que la gent que vingui passegi, descobreixi, doncs, els productes del territori de la comarca, i alhora entengui que el perquè de la ramaderia pot i ha de ser una aliada en la prevenció d'incendis i en la gestió forestal.
1: De fet, per això fem no només aquesta entrevista, sinó feu aquesta fira, perquè recordem que fa poc, malauradament, hi ha hagut aquest incendi a Òrrius, relativament a prop. Llavors, entenc que això és una manera, doncs, de conscienciar la gent i fer veure la gent, doncs, la grandària de que pot arribar a ser un incendi i que cal, doncs, avançar-s'hi i tenir una mica de precaució. Aquesta fira forma part del Maresme Eurovelo 8, perquè encara no hi estigui familiaritzat, podries fer 5 cèntims d'aquest projecte?
0: Bueno, aquí, diferenciar el que és el projecte Maresme Eurovelo 8 que fem des del Consell Comarcal, i l'altre, el que serà el futur traçat d'aquest Eurovelo 8, que això és, correspon al Departament de Territori de la Generalitat, i per entendre'ns i que la gent ho imagini visualment, el traçat és l'autopista, no? I el que fem des del Consell Comarcal amb aquests 3 milions de fons Next Generation és posar estacions de servei, no? I, bueno, el que sí que és veritat és que quan parlem d'Eurovelo pensem només en la bicicleta, però aquest projecte va més enllà, no? Com estem veient amb el tema de la silvopastura, també naturalitzacions de la Riera del Masnou, naturalitzacions de platja a la platja de Malgrat de Mar, illes de frescor on la gent es podrà aturar tant a Malgrat com a Vilassar. O sigui, són punts d'aturada i són infraestructures que van molt més enllà, que també van vinculades a digitalització, promoció turística, accions de transició verda i, bueno, tot plegat, doncs, és un projecte molt ambiciós que el sector, doncs, turístic, hoteler de la comarca fa molts anys que reclama, i aquesta serà la primera peça clau amb aquestes infraestructures ciclistes, amb aquests punts de servei que aniran més enllà del que és el traçat, futur traçat de l'Eurovelo, que passarà per al litoral, apostant per municipis d'interior com són Alella, Tiana, Arenys de Munt, també, doncs, Palafolls, Tordera. Per tant, doncs, hem aconseguit vehicular territori, comarca, litoral, muntanya, com és, doncs, la nostra comarca així de rica i plena.
1: Parlem, de fet, del Maresme, comarca on el punt de creixement econòmic inicial seria el turisme. Clar, quin impacte pot tenir aquest Eurovelo 8, sobretot en el turisme sostenible, si parlem de sostenible, en aquesta comarca de cara al futur?
0: Bé, doncs, pot ajudar el Maresme com una comarca, com bé dius, que no només és de sol i platja, sinó també de natura, muntanya, patrimoni i, bueno, producte local i una mobilitat activa, no? tenim una comarca que és privilegiada entre Barcelona i Girona. Jo sempre dic que estem al rovell de l'ou de Catalunya, amb mar i muntanya molt a prop, com deia abans, i l'Eurovelo 8 doncs dona aquesta oportunitat de connectar millor aquests actius i de generar sobretot aquesta oferta turística més desestacionalitzada, molt més saludable i més respectuosa amb el territori, no? Per tant, no es tracta només de atraure visitants, sinó de fer-ho bé, ordenant, connectant municipis i generant retorn al territori. I el que volem més enllà de buscar aquest cicloturisme és també que aquestes actuacions serveixin també per als maresmencs i maresmenques i que tu puguis agafar una bici a Calella i diguis, ostres, amb un aplicatiu que tindràs a la teva disposició, veure que si arribes fins a Tordera, si allà hi ha aparcaments lliures i tots els serveis que et donarà el municipi i en el seu recorregut, no? Per tant, doncs, més enllà del cicloturisme, que quedi per maresmencs i maresmenques i comencem a fer aquesta pedagogia de mobilitat sostenible que en el futur ha de passar per aquesta pacificació de Nacional 2 connectada amb bicicleta, amb serveis i que en un futur jo crec que la comarca es dotarà en alguns municipis de serveis de bicing, que jo crec que es pot fer tranquil·lament entre Calella i Tordera, perquè són municipis que estan connectats un al costat de l'altre i de forma plana, que no hi ha pujades i baixades, no?
1: Exacte.
0: I que segurament doncs, de cara al futur ens hi trobarem.
1: De fet, has parlat de rovell d'ou. De fet, tots els que hem sortit del país amb cotxe, per exemple, sabem que cap al nord i o oest, un parell d'hores, tres, estàs fora del país. Això s'agraeix molt també si has d'anar de viatge o has de sortir. El projecte Eurovelo 8 inclou actuacions ambientals, illes de frescor i sobretot naturalització d'espais. Quin model de comarca busqueu impulsar també de cara al futur, clar?
0: Bé, doncs el que busquem és buscar una comarca més resilient, més sostenible i sobretot més equilibrada, i per això hem fet partíceps en els ajuntaments de muntanya i que no quedessin despenjats d'aquest traçat de l'Eurovelo que passa per al litoral, no? Per tant, doncs volem una comarca que entengui que el turisme, la natura, la mobilitat, la pagesia, la ramaderia i la prevenció d'incendis, com és això de la silvopastura, no són carpetes separades, sinó que són peces d'un mateix model de territori, no? I en projectes com aquest Maresme Eurovelo 8 volem avançar cap a un Maresme que cuidi molt millor els seus espais naturals, que doni valor als seus productes locals i que afavoreixi la mobilitat activa i que també es prepari millor davant els efectes del canvi climàtic, i per això hem fet aquestes actuacions de la naturalització de la platja Malgrat, aquestes illes de frescor, fent també pedagogia amb un pla estratègic de rieres que ja vam presentar també als mitjans de comunicació fa un mes i que també forma part d'aquest projecte Eurovelo 8 i que també doncs posem doncs una naturalització com a exemple de pedagògic que estem actuant aquestes setmanes a la riera de l'Ella en el seu tram per al Masnou.
1: M'agradaria acabar aquesta entrevista amb una reflexió teva personal. Et conec al final i sé que ets una persona que estimes la natura, estimes tot el que envolta no només la comarca sinó també el país. Llavors, avui pregunta tu personalment com t'imagines aquesta comarca, el Maresme, d'aquí uns anys gràcies a aquests projectes que aneu impulsant?
0: Doncs mira, jo em puc imaginar un Maresme molt més connectat, però també molt més conscient del valor del seu territori. Jo crec que tenim un territori per donar-li màxima importància, una comarca on la gent doncs pugui moure's de manera més sostenible, on els seus espais naturals estiguin ben gestionats, que tots els ajuntaments tinguin aquesta sensibilitat, on els productors locals també tinguin aquesta visibilitat que es mereixen i on la prevenció d'incendis formi part d'aquesta cultura col·lectiva, i sobretot m'imagino doncs un Maresme que no perdi la seva identitat. Per tant, el mar, la muntanya, pobles, producte local i gent que cuida el territori, no? I una vegada sempre em quedarà en ment una reflexió que va fer un bomber de la comarca que em va dir, ostres, és que tenim uns parcs naturals, bueno, el parc del Moner i el Serralada Litoral, que si algun dia s'ajunta el 30-30-30, que això vol dir 30 km per hora, 30 graus i 30% d'humitat, si hi ha aquests tres condicionants, si genera un incendi, serà molt difícil d'aturar, serà imparable aquest foc. Per tant, gestionem bé el nostre entorn.
1: Molt bé, Xavier Pons Domènech, conseller delegat de Transparència, Bon Govern i Planificació Estratègica del Consell Comarcal del Maresme. Gràcies per ser aquí avui amb nosaltres i molta sort en el futur.
0: A vosaltres, gràcies.

0: bé, seguim avançant. Moment del tal dia com avui amb en Marc Tresserres, però primer comencem felicitant els famosos que avui fan anys. Marc Tresserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma.
0: Avui, de qui és l'aniversari?
1: A veure, doncs, sincerament, com que n'hi havia forces que dic, ostres, no, jo personalment no els coneixia, llavors tampoc me l'he volgut jugar, he mirat una miqueta biografies, però amb el que sí ens quedem, Gemma, és amb un conegudíssim, penso, que és Neil Patrick Harris, que és un actor nord-americà, però conegut sobretot pel seu paper de Barney Stinson a la sèrie de comèdia Com vaig conèixer a la vostra mare, que és un dels personatges principals, i avui, justament, Gemma, 53 anys compleix Neil Patrick Harris.
0: Molt bé, i avui també és el Dia Mundial o Internacional de quina cosa?
1: Doncs mira, primer n'hi han tres. El Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament a la Vellesa, és a dir, el seu objectiu és visibilitzar aquest dia i conscienciar i prevenir la violència, l'abandonament i la discriminació que pateixen les persones grans a tot el món. Llavors també hi ha el Dia Global del Vent, una data promoguda bàsicament per destacar la importància de l'energia eòlica com una de les fonts d'energia neta i renovable que sonaran claus i són ja claus pel futur del planeta Terra. I també hi ha avui el Dia Internacional de la Dona a la Mineria. Aquest m'ha sorprès força, un dia dedicat a reconèixer i visibilitzar els assoliments i la contribució de les dones que van formar part i encara formen part de la indústria minera a nivell global.
0: Molt bé, i què passava tal dia com avui, però de l'any 1977?
1: Sí, exacte, és una data molt important per l'estat espanyol, i és que van celebrar-se les primeres eleccions democràtiques al país. Després de gairebé 40 anys de dictadura franquista, la ciutadania va poder votar en llibertat i la jornada electoral, evidentment, va registrar una participació massiva superant el 78% del cens. Adolfo Suárez, al capdavant d'Unión de Centro Democrático, va ser qui va guanyar els comicis. Després, el Congrés i el Senat van tenir la missió principal de redactar la Constitució, que és l'actual, i aquest fet històric es considera el pilar fonamental de la transició democràtica espanyola.
0: Molt bé, i l'efemèride musical avui a què està dedicada?
1: Doncs mira, molt curiós, el 1996 va morir aquesta coneguda cantant de jazz, de fet, una de les reines del jazz, que és Ella Fitzgerald, i us explicaré una molt bona anècdota, que el seu reconeixement global va venir gràcies a Marilyn Monroe. I saps per què, Gemma?
0: Per què?
1: Doncs mira, perquè el prestigiós Club Mocambo dels Estats Units es negava a contractar Fitzgerald, tot i que era una dona amb veu portentosa, no la volien a causa dels prejudicis racials de l'època i perquè consideraven que la seva imatge corporal no encaixava amb el local. Llavors, Marilyn Monroe, que la coneixia, va trucar personalment al propietari del club i va prometre que si la contractaven, ella s'asseuria a primera fila cada nit, garantint així doncs una enorme atenció mediàtica. Evidentment, el propietari del Club Mocambo va acceptar el tracte i les actuacions de Fitzgerald van ser un èxit tan aclaparador que li van prorrogar fins i tot ja després el contracte. Aquest esdeveniment va catapultar la carrera de Fitzgerald, que va afirmar que a partir d'aquell moment mai més va haver de tocar en clubs de jazz petits. Així que aquesta és l'anècdota de Fitzgerald a Marilyn Monroe pel mig.
0: Uh-huh. I què més ens pots explicar d'aquesta cantant?
1: Doncs mira, i anem directament a la cançó, que amb això acabarem. La cançó, una de les més conegudes, és It Don't Mean a Thing, un clàssic del jazz i del swing on ella demostra tota la seva potència i la seva increïble capacitat de fer scat. A veure si ho he dit bé, no sé si en Sergi està per aquí, que és improvisar amb la veu com si fos un instrument. No sé si en Sergi ens ha escoltat.
0: Segur que ho has dit fantàsticament.
1: Doncs és aquesta cançó.
0: Total confiança. I el ritme, comentes que és tan encomanadís que és impossible no moure els peus.
1: Sí, ja veuràs. Ara l'escoltarem i jo crec que us agradarà bastant. Ja l'he agafat amb ritme per encara bé aquest dilluns.
0: Molt bé. Doncs, Marc, gràcies com sempre. Escoltem aquesta cançó. Fins ara.
1: Fins ara.

0: Escolta'ns al 107.7 FM i a radiopalafolls.cat.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei.
2: El servei d'atenció domiciliària.
3: Les persones de Palafolls que necessiten suport per atendre els seus familiars malalts, persones soles que necessiten suport per desenvolupar la seva vida diària, o bé per situacions on hi ha menors en risc social, poden sol·licitar els serveis d'atenció domiciliària a l'Ajuntament. Consisteix en oferir suport per la higiene personal, control de la medicació, suport emocional al cuidador, pautes per realitzar correctament els canvis posturals durant una hora diària i amb una periodicitat que va en funció de la situació a tractar. Més informació a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
2: o a palafolls.cat.
3: L'Ajuntament al teu servei.
4: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
5: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
6: Visita el portal
5: radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
7: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
8: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
9: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
10: 5.000 oients esperen conèixer't.
11: A què esperes tu?
12: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
0: Escoltes Ràdio Palafolls. 107.7 FM.

0: Palafolls suma passes contra el maltractament de la gent gran. Una vuitantena de persones han participat aquest matí de la caminada del Sumem Passes contra el maltractament de la gent gran, una iniciativa que és reivindicativa i el que vol és posar de relleu i reflexionar sobre el maltractament de les persones grans. Palafolls fa anys que se suma a aquesta iniciativa impulsada conjuntament amb el Consell Comarcal del Maresme i que bàsicament organitza una caminada pel centre del nostre municipi i acaba amb un esmorzar. Una bona manera de compartir amb la gent gran i escoltar per també saber les seves necessitats, tal com explica la regidora de Gent Gran de l'Ajuntament de Palafolls, Marta Labart.
1: Fem més aquesta presa de consciència, fem una caminada curteta perquè hi ha molta gent gran que no pot fer tota la caminada que fem, fem un entrepà i una miqueta, patem una mica la xerrada, que és una mica aquesta, amb aquests moments així de socialització amb la gent gran, pots atractar coses i és la manera que tenim també, una de les maneres que tenim de poder-los donar un cop de mà i ajudar-los en el que puguem.
0: L'acte reivindicatiu ha començat a la plaça Major amb la lectura d'un manifest i just després ha començat també aquesta petita volta pel nostre municipi. Els participants saben bé quin és el motiu de la caminada, passar-ho bé d'una banda, i també reivindicar el benestar de les persones grans i la lluita contra el seu maltractament.
2: Pues com ja és el segon any que jo vinc i, bueno, pues està molt bé fer la caminata per allò de la gent gran, els maltractaments i això. A veure, està molt bé. Fem la caminata.
3: Aquesta caminada ja fa 3-4 anys, sembla, no? Que es fa, i afortunadament cada any tenim més gent que ens acompanya. I és una caminada molt maca, molt reivindicativa. Molt bé, molt bé. Ens agrada molt de fer-la.
0: Durant l'any passat, els Mossos d'Esquadra van registrar prop de 18.800 denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic, cosa que vol dir un augment de fins al 50% d'aquests darrers 5 anys. Els principals delictes van ser, bàsicament, el maltractament a la llar, el trencament de condemna i també les amenaces. Quant a les víctimes, la policia va atendre 1.600 persones més grans de 65 anys, de les quals el 66% eren dones i el 34% homes. El 74% tenia entre 65 i 79 anys. També hi hagué fins a 7 víctimes mortals de violència domèstica més grans de 65 anys.
4: Més informació a radiopalafolls.cat.
5: Ràdio Palafolls.
6: Ràdio Palafolls.
7: Cada dia més a prop.
8: Més a prop.
9: Estàs escoltant Ona Maresma a la teva ràdio local.
10: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda d'aquest dilluns i tot seguit el que fem ara és remenar entre els arxius a la comarca amb en Jordi Prats a Valls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
11: Bona tarda, Gemma. Doncs ens acostem a l'estiu, tot i que la calor, com sempre, ja ha arribat abans d'hora i això també es nota a la crònica dels diaris i revistes que consultem. Si fem història, per exemple, avui ens situarem en un 15 de juny, però de l'any 91, precisament per parlar d'un tema no molt agradable, la veritat, però que sí que ja ens recorda a l'estiu. I és que aquell dia el MOB enderrocava diferents guinguetes de la platja de Calella per no complir amb la normativa. Excavadores del Ministeri d'Obres Públiques i Transports, el MOB, doncs enderrocava aquell matí 3 de les 9 guinguetes, dels coneguts xiringuitos, de la platja de Calella que incomplien la llei de costes. El més significatiu és que l'enderroc es feia mentre alguns dels propietaris eren a la delegació del MOB a Barcelona, intentant, doncs, negociar una solució. L'esfondrament es va fer amb la presència del cap de la demarcació de costes del Ministeri de Catalunya, Manuel Novoa, i efectius de la Guàrdia Civil, però sense gairebé ordre d'avís previ. L'enderrocament dels establiments estava prevista pel 7 de juny, però es va retardar fins a aquella data després de l'ajornament sol·licitat pels propietaris. El MOB va anunciar que cobraria als propietaris de les 9 guinguetes el preu del seu enderroc, que podia pujar a uns 18 milions de pessetes. Els establiments en els quals treballaven prop de 70 persones es van començar a instal·lar a la platja de Calella a partir de 1962, encara que el més antic d'ells era de 1914. I l'any 1969 els propietaris van presentar un projecte per aconseguir la seva legalització. A poblacions de l'Ala Costat, com per exemple a Pineda de Mar, hi havia també 13 guinguetes afectades per la llei de costes, a més de 3 càmpings situats en aquesta mateixa població, a Santa Susana i a Malgrat de Mar. Què faríem, Gemma, sense aquestes guinguetes, eh? També intentant treure-li allò, la cosa negativa en aquesta notícia, però ja formen part també del paisatge, doncs, de les platges de les nostres costes.
10: Totalment, i com s'agraeix, una guingueta quan surts de l'aigua i et ve de gust refrescar-te i veure alguna cosa.
11: I com dèiem, ja és, si ho dibuixéssim allò tipus Skyline, no?
10: Sí.
11: La fesomia de les platges del nostre municipi, n'hi haurien moltes i n'hi han de molt mítiques, sens dubte.
10: Totalment, totalment. Doncs Jordi, gràcies com sempre, fins ara.
11: A tu, gràcies, fins ara.

0: I agenda sobre la taula, que de seguida comencem ja a omplir-les amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda de nou.
0: Aviam, què ha de passar aquesta setmana al Maresme, però abans ens expliques on podem anar a donar sang.
1: Exacte, primer us faré 5 cèntims dels jocs on donar sang aquesta setmana a la nostra comarca, i hi ha bastantes ubicacions, així que intento disparar ràpid i començo, Gemma.
0: Doncs
1: el primer dia on es pot anar a donar sang és avui mateix, dilluns, i tenim dos llocs, a Arenys de Munt, a l'Ajuntament, i a Tordera, a l'Esplai. Després ens anem ja cap al dimecres, on podem anar a Calella, a l'Escola Pia, o al Masnou, al Centre Cívic Els Vianesos, el dijous. La localització és a Dos Rius, a l'Ajuntament. Divendres a Mataró, al Casal de la Nova Aliança. I ens anem ara ja al cap de setmana, el dissabte, dia 20 de juny, que podem anar a Arenys de Mar, al Calissall, a Mataró, al Casal de la Nova Aliança de nou, i a Pineda de Mar, a la Biblioteca Antiga Mèlies, Sala Llorenç. I per acabar el dissabte, per aquells més despistats, que s'acostin a Vilassar de Mar, a l'Espai Galbany. I ara sí que ja per acabar, l'últim lloc d'aquesta setmana és a Palafolls, a l'Escola Municipal de Música i Dansa.
0: Molt bé, doncs ara sí que ja sabem on podem anar a donar sang i ser solidaris, i ara ens pots explicar doncs què podem fer aquests dies a la comarca.
1: Doncs mira, la primera activitat que us portem a l'agenda d'avui és que, bueno, primer recordar que aquest any, el 2026, és l'any al Faro, ja que fa 200 anys que es commemora aquest dia, i ja durant tot aquest any a Llavaneres, a Sant Andreu de Llavaneres, hi han moltes activitats. Però aquest dimarts, és a dir, demà, n'hi ha una. O sigui, n'hi va haver una el 16 de maig, una el 12 de juny, i la següent és demà a 11:15 del matí a la plaça de la Vila, que tindrem un concert de primavera anomenat El Faro, 200 anys de llum, a càrrec de l'Institut Llavaneres.
0: Molt bé, què més?
1: Ens anem ara el dimecres a Premià de Mar, on també tindrem un concert, però en aquest cas un concert homenatge a David Bowie. I és que l'Escola de Música commemora la música de David Bowie en motiu del 10è aniversari de la seva mort. El concert s'anomena We Can Be Bowie Just for a Day, i el faran moltes corals que, bé, no vull dir nom per nom, però jo aquí en llegeixo una quincena o una vintena de corals, per tant serà un concert molt especial, i el podrem disfrutar el dimecres a Calella, a l'Espai L'Amistat, a les 7 de la tarda. Ai, a Calella, perdoneu, a Premià de Mar, a l'Espai L'Amistat, a les 7 de la tarda.
0: Perfecte, som-hi, més coses.
1: Ara sí, ens anem cap a Calella, que m'he anticipat abans, però el divendres ja, és a dir, que el divendres, que ja t'agafes les coses d'una altra manera, perquè ja s'ha acabat la jornada laboral, bueno, la setmana laboral, i tindrem la primera activitat a les 6 de la tarda amb la presentació d'un llibre anomenat A Ritme de 2x4 de Lluís Sarriera. Després també a les 6 de la tarda, a l'Espai Jove de Can Saleta, tindrem la festa de final de curs, on es presentarà la programació d'estiu, i també qui vulgui anar es podrà acomiadar del curs escolar amb música, espectacles, karaoke, i que no pugui faltar una miqueta de pica-pica. I ja per acabar amb les activitats de Calella d'aquest divendres, a 9:15 del vespre fins a 9:15 hi haurà la cercavila dels grups del Calella Folk Festival, amb recorregut des de la riera de Capaspre fins a l'església, a l'arribar a la plaça de l'Ajuntament.
0: Molt bé, Martí, tenim més coses?
1: Tenim més coses. Ens anem ara a una activitat d'Arenys de Mar que la podrem disfrutar tant el divendres com el dissabte, així que no hi ha excusa. I estem parlant de la 12a Fira de la Cervesa Artesana, de 6 de la tarda a 10 de la nit, a la nova part coberta de la Riera, durant el divendres i el dissabte, on es podran provar totes aquestes cerveses artesanes, i hi haurà una gran varietat del producte per aquells curiosos que els agradi el món aquest de la cervesa, o per qui vulgui anar doncs a disfrutar i a desconnectar amb els amics o amb la parella o familiars, a passar un bon divendres o un bon dissabte amb companyia.
0: Molt bé, seguim amb més activitats.
1: Seguim, ens anem ara el dissabte a Dos Rius, que trobarem la fira de silvopastura anomenat Ramats al Rescat. Aquesta fira, doncs, hi hauran activitats durant tot el dia que us en faig 5 cèntims. A 10:45 del matí hi haurà l'obertura de la fira. Després de 11:12 hi haurà un cicle anomenat Converses de ramaderia i silvopastura. Després de 12 del matí a la 1 hi haurà una roda d'experiències on us deixem que ho aneu a descobrir pel vostre propi compte, però òbviament són experiències relacionades amb la temàtica. I després, a les 2 del migdia, hi haurà cuina en directe amb degustació, on ens ensenyaran a fer plats tradicionals i també, doncs, els podrem provar. Ja per acabar la jornada, a les 5 de la tarda hi haurà una taula rodona d'iniciatives i projectes, i a les 7 hi haurà ja, per acabar, el tancament de la fira.
0: Molt bé, Martí. Més activitats?
1: Vinga, més activitats. Ja en queden un parell només. Ens anem el diumenge a Sant Vicenç del Montalt, que trobem la 28a trobada de puntaires. La ubicació és a la plaça del poble a les 10 del matí i l'organitza l'Associació de Puntaires de Sant Vicenç del Montalt amb la col·laboració de la Regidoria de Cultures, Festes i Tradicions. Perdoneu. És una activitat completament gratuïta on prop de 200 centenars de puntaires d'arreu del país ens mostraran durant tot el matí com fan anar els boixets per crear autèntiques obres d'art tèxtil. Així que bé, intentem tocar totes les tecles aquí a l'agenda de l'Ona Maresme, i en aquest cas ha tocat a Sant Vicenç amb aquesta trobada de puntaires. I ja en queda una d'activitat, Gemma.
0: Molt bé, a veure què tenim.
1: Doncs el diumenge a Mataró hi haurà la Volta Ciclista a Catalunya Femenina 2026 amb l'etapa de Santa Susanna de Sprint a Mataró. Això podrà ser aquest diumenge... No, perdoneu, que ho he llegit malament. El divendres, concretament, hi ha la primera etapa, aquesta de Santa Susanna a Santa Susanna, i s'anomena l'Sprint a Mataró. Però el diumenge, que és de la que us parlava ara, trobem l'etapa número 3 de Mataró a Barcelona. És a dir, que la Volta Ciclista de Catalunya toca la nostra comarca aquest cap de setmana, i tothom qui li agradi el món aquest de les bicis, doncs podrà disfrutar d'aquest esdeveniment.
0: Molt bé, de fet, ara que parles de la Volta Ciclista, ja han fet una cançó que està molt xula, que no sé si la trobaré ara mateix. No sé si és aquesta, eh? Addicte a la serotonina.
1: Ah, no l'he escoltat. De qui és aquesta cançó?
0: Jung Rajola. És que no sé si és aquesta la cançó, però jo l'altre dia vaig escoltar a la ràdio una cançó sobre... Vaja, feta expressament, per la Volta Ciclista. Després intentarem buscar-la.
1: I et va agradar?
0: Sí, estava molt bé, estava molt xula. Molt guai. Molt bé, doncs Martí, ja ens has explicat tot el que ens havies d'explicar. Com sempre, digue'm alguna activitat que t'hagi cridat l'atenció, especialment a tu.
1: Ui, doncs, pregunta complicada. Jo sempre intento ficar activitats aquí que em cridin l'atenció, però potser em quedaria amb aquesta, amb la volta ciclista, ja que és una cosa que no hi he anat mai, ni a un Tour de França, ni una volta a Catalunya, ni una volta a Espanya, ni res, i sempre es genera molt bon ambient, i bueno, per curiositat ja aniria a treure el cap.
0: Molt bé, doncs perfecte, com sempre.
1: Tu et quedaries amb alguna o què?
0: Mira, m'he despistat, no parlava de la cançó de la Volta Ciclista, perquè quan he llegit el títol he dit, aquesta cançó, Addicte a la serotonina, no em sona de res. És la cançó del Tour de França, que és l'ha creat Doctor Prats.
1: Ah, ostres, no fotis, no estava al cas ara que...
0: Sí, energia. I està
1: doncs
0: molt bé aquesta cançó. Després, si tenim una estona, si fem el repàs a la pregunta del dia i ens sobren minuts, l'escoltarem. Martí, ja tenim a la Txell preparada, així que et deixem. Fins ara.
1: Molt bé, doncs fins ara, merci.

0: ara és moment de parlar de cuina saludable amb la nostra coach alimentària i chef, a la Txell Rubio i en Marc Tresserres. Avui, de fet, fem una recepta amb molta verdura i molta fruita. Endavant, companys.
1: Què tal? Doncs gràcies, Gemma. Nosaltres comencem de nou un dilluns més, com sempre, amb la secció amb la nostra coach alimentària i chef. Txell Rubio, què tal? Molt bon dia.
2: Doncs bon dia, encantada com sempre d'estar amb vosaltres un dilluns, que ja ens queda menys també per finalitzar aquestes receptes fins la nova temporada.
1: Exacte, ja arribem a la recta final, queden, diria que queden quatre sessions de la secció, per tant anem-les a aprofitar d'allò més. Avui, Txell, amb doble recepta a més, ets tan generosa que no em portes una sinó em portes dues.
2: Sí, és molt important i a més sobretot ara que tenim aquestes fruites tan estupendes, en podríem fer tantes, però avui hem escollit també l'albaracop. Com el podem preparar? De dues maneres. Dues Vinga. Receptes estupendes, i dir-vos que aquesta recepta és la que vam fer l'altre dia al taller que vam fer a l'Oncolliga a Calella. Donar les gràcies, primer de tot, que si no després em passa, dono gràcies a Can Gallar, a la ferreteria, i tothom que s'adreci abans de final de mes, que ha escoltat aquest programa Txell Rubio, el Som com Som, i aquí a l'Ona Maresma, doncs tindrà un 10% de descompte amb els estris, així que animeu-vos.
1: Molt bé, fantàstic. Doncs després de fer aquesta introducció per saber tothom que estigui ben atent de com aconseguir-ho, anem a per les receptes d'avui, que com deies, utilitzarem molta fruita i verdura.
2: Sí, el baracoc, molt important, després parlarem d'aquestes propietats, curiositats, però avui són ingredients molt senzillets. El baracoc, per persona, nosaltres vam fer un tastet, però per persona, per exemple, seria un albaracoc. No faria falta més. Albaracoc, i què farem? Agafarem albaracocs, anacards i all negre. Com sempre, utilitzem aquests ingredients, però l'anacard el podríeu substituir. L'anacard és una semilla, però també el podríeu substituir, si volguéssiu, per fruit secs, d'acord? Us donem aquesta opció. Nosaltres, ingredients: poc, anacard i all negre. I de base, per presentar el plat, hem posat rúcula i canonja, és tan important. Podeu posar qualsevol altre tipus d'enciam, que ara és quan més enciams tenim a l'horta. Què hem fet amb l'albaracoc? Sobretot, molt important, netejar-lo, d'acord? Netejar-lo i obrir-lo. Hem tret el pinyol i l'hem farcit d'aquest all negre i d'aquests anacards que els hem torrat, o els podeu comprar torradets, sense sal, molt important. Per triturar, agafeu un morter, si teniu companyia i li agrada donar un cop de mala cuina, amb un morter, una mica d'oli perquè no surtin volant, i xafeu. I si no, poseu, lògicament, aquests alls negres i aquest anacard. Després, que teniu algun altre tipus de triturador, podeu utilitzar-ho. Quan estigui fet, farciu els albaracocs i ja està, podeu emplatar de base, com hem dit, aquest verd. Què us sembla? Fàcil i atractiva.
1: Molt, moltíssim fàcil. A més, aquesta recepta, bona i fresqueta per l'època de l'any que estem. De seguida parlarem de les seves propietats, però, primer de tot, després d'aquesta recepta, que és senzilleta i molt ràpida de fer, anem a per la segona recepta.
2: Sí, la segona, sí que és veritat que l'altre dia vam fer una espècie com de pesto. Aquesta també tindria alfàbrega, també direm per què. En aquest cas, l'albaracot, que hem fet? Agafem els ingredients, per exemple, per un tastet, per compartir, que farem un albaracot que s'ha persona. Per què? Perquè el ratllarem, d'acord? Treureu el que seria, agafareu un ratllador i treuríeu la pulpa i el ratllarem. Aquí també molt fàcil. Fruits secs, ingredients, albaracoc, fruits secs, els que vulgueu. Aquí al taller vam posar a nous, nosaltres.
1: Vale.
2: I, molt important, l'alfàbrega, com us hem dit. Vam utilitzar feta, però podíeu, és un formatge d'ovella, però podíeu utilitzar un formatge de cabra, i si no, de vaca, però com sempre nosaltres recomanem aquests dos altres formatges. Què fem aleshores? Com hem dit, el baracoc el ratllem bé, el reservem a la nevera perquè estigui fresquet, li posem un xic de sal i un xic de pebre, ben remenadet i a la nevera. I aleshores aquest formatge feta li haurem posat l'alfàbrega tallada, l'alfàbrega morada, tallada o picada, en aquest cas no anirà triturada, i anirà remenada amb els fruits secs. En aquest cas nosaltres vam utilitzar nous picadetes, tot remenat, remenat, i després li posem el que seria la polpa de l'albaracoc ratlladeta, i aquí sí, les espinaques talladetes petites. Remenat, remenat, i el dos opcions per emplatar. Ho posem en un platet amb les espinaques de base ben senceretes i podem posar-ho per sobre, o podem obrir uns albaracocs i també farcir-los. Aquí hem fet dos amanidetes xules, xules, i unes presentacions fàcils. Què us sembla?
1: Molt bé, jo et volia preguntar sobre aquesta albaca morada, per què ha de ser justament
2: sí.
1: aquesta?
2: Doncs, molt bona pregunta, i així també parlem de les propietats i les curiositats. L'albaca, la morada, és més intensa i més picant, molt més. Si feu un pesto, com vam explicar l'altre dia, que perquè sigui més saludable nosaltres podem posar més oli, o feu aquesta recepta divertidíssima i fa, si poseu aquest tipus d'alfàbrega, no haurem intensa, més olorosa i més picant. Si poseu la verda, serà menys aromàtica. Què passa? Les fulles morades després es tornen verdoses, sí? Quan es fan, passen els dies, tornen més verdoses. És una intensitat diferent. Us convidem a que proveu. Un altre dia en vam parlar, però l'alfàbrega vosaltres la feu servir o compreu el pesto fet, per exemple?
1: Clar, això depèn de cadascú. Jo el pesto normalment l'agafo fet.
2: Clar, doncs seria super bo que un dia provéssiu de fer la prova, la intensitat de sabors i a més tots els additius que moltes vegades ens hi posen que no hi haurien de ser, i ens estalviem doncs aquests additius i fer-ho nosaltres. Per què no?
1: Sí, sí, tant, que és el que sempre comentes, que tu en moltes de les receptes, quan les hagis de preparar, sempre millor preparar-ho un mateix en lloc d'anar-ho a comprar o que ja estigui tot prepreparat, oi?
2: Sí, realment és una de les coses que comentem. Aprofito perquè fer aquest parèntesis des del Som com Som estem treballant per, com us ho vam dir a principi de temporada, però ja estem treballant perquè molts centres, moltes residències, moltes escoles puguin instaurar models de cuina slow food i cuina de proximitat, d'això endavant de la quinta gamma, perquè malauradament la quinta gamma té un cost baix però nutricionalment no és tan sana, degut als usos d'additius alimentaris, deguts a l'excés de sucres i deguts també a moltes als almidons que utilitzen. Per tant, així fomentaríem aquest slow food i aquesta cuina de proximitat. És una tasca molt maca que està fent el Som com Som.
1: I bé.
2: Ens venia de gust compartir-ho amb vosaltres.
1: Sí, sí, ja fas bé. De fet, sempre en parles, d'aquests almidons que hi ha en molts aliments. De l'almidó, vaja.
2: Sí, a més, què passa? Correcte, què passa amb els almidons? Aquesta dextrosa. Es converteixen els sucres. Per una banda, coneixem els sucres que afegim. El sucre blanc, que prové de la remolatxa, però després tenim aquests sucres que estan en molts productes que comprem i que es converteixen, que són almidons i que es converteixen en sucres. Per tant, tot això va a la nostra salut. I també què passa? A la nostra salut no és bo pel tema de la glucosa, però a més que ens està generant una addicció pel tema de la patabilitat. Ho hem de tenir en compte per generacions futures que tinguin una salut important, una clar, salut més forta, i així, sí, sí, entre altres coses, abaratir costos sanitaris.
1: No, no, és que tot va lligat i una cosa porta l'altra, sens dubte, això va, realment val molt a tenir-ho en compte. Txell, no sé si ens queda alguna cosa a explicar del tema de les propietats d'alguns dels aliments.
2: Sí, sí, m'agradaria dir-vos, per finalitzar el tema de l'albahaca, l'albahaca, tant la verda com la morada, s'utilitza molt, també a la Índia, dintre del que seria, com parlem sempre de salut, de la medicina ayurvèdica. Per si algú vol tafanejar, la medicina ayurvèdica a la OMS està contemplada com una teràpia alternativa holística, on el que seria important una alimentació per cada tipus de doshas, que serien, és molt molt interessant, que serien el vata, el pita i el kapha, en funció de les nostres costums, de les nostres, de la nostra constitució i de moltes altres factors. Què és el que passa? Recordem, la nostra microbiota també està molt lligada a la dieta mediterrània. Per tant, com sempre, fomentar aquests aliments que tenim, en aquest cas, a la nostra dieta mediterrània. I si et sembla, per finalitzar, dir que l'albaracó és un aliment per la gent que està fent una dieta baixa en calories, té moltes vitamines, molt potassi, molta fibra també, que ens facilita el trànsit intestinal, i que la van portar els romans aquí ja fa molts i molts anys, perquè a la Xina ja estava des de fa 4.000 anys. I aquí va arribar a Armènia, va arribar per Armènia, gràcies als romans. O sigui, també no deixem de tenir aliments de fusió, perquè nosaltres ens pensem que són nostres, però no, van arribar fa molts anys a la península.
1: Sí, sí, aquesta dada m'ha agradat molt quan me l'has passat, i ara que l'estaves explicant crec que és important i curiós, perquè no sempre sabem d'on provenen tots aquests aliments, i val la pena ja no només saber les seves propietats, sinó també els seus orígens. Txell Rubio, moltíssimes gràcies per la secció d'avui, amb aquesta recepta d'amanides, amb molt albaracoc pel
2: molt
1: mig.
2: Molt bé.
1: Ens veiem el pròxim dilluns.
2: Molt bé, moltes gràcies. Si no sé si em queda un minut. La Gemma abans, la companya, ha comentat aquesta cançó de la, que parla de la serotonina, tema de, del ciclisme, oi? Ho ha comentat abans?
1: Sí, digues.
2: Doncs mira, jo volia fer al·lusió a una altra cançó, busqueu-la per la xarxa, sobretot les dones, si l'escolteu, que parla de la menopausa i que també és molt important. I per la salut també és molt important.
1: Home, clar, a totes les dones els hi arriba, i és important també alimentar-se bé per, sí, per poder-ho portar de la millor manera possible,
2: oi? I que també hi ha una cançó.
1: Les cançons bé, sempre arriben a tot arreu i a tots els temes, i és el més maco. Txell Rubio, moltíssimes gràcies,
2: sí,
1: i ens veiem
2: gràcies
1: el proper dilluns.
2: Una abraçada.
1: Igualment.

0: D'aquesta fantàstica secció de cuina. Anem a fer el repàs a la pregunta del dia amb en Martí Capçada. Martí, recorda'ns què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma.
1: Doncs la pregunta d'avui, Gemma, era si creieu que Espanya guanyaria aquest Mundial de Futbol que celebra aquest any als Estats Units. I la veritat és que un 40% dels nostres oients diuen que sí, que t'he de dir que déu-n'hi-do, ja que les possibilitats, doncs, bueno, diuen que són de les seleccions favorites, però hi ha moltes opcions, per tant, ho trobo un percentatge bastant elevat. Podeu seguir votant a través de les nostres xarxes i parlarem a veure, suposo, a la tertúlia una miqueta sobre el tema.
0: Clar, és el que t'anava a dir, que segurament ho ampliarem a la tertúlia, aquesta qüestió. Has comentat que avui juga a Espanya a les 6 de la tarda.
1: Correcte, contra el Cap Verd. Bueno, crec que es diu així en català, el Cabo Verde.
2: Ho has dit
0: no
2: bé, Martí.
1: Va,
0: no.
1: Merci, Marc.
0: Ah, sí? Té traducció?
2: Suposo. Sí, la té.
0: Ah, veus? Molt bé. Em sonava estrany, però mira. Molt bé, i no sé si tenim la cançó aquesta que comentàvem abans del Tour de França. Mira, escoltem-la.

0: Xula, eh?
1: Ei, molt, m'agrada molt, carai.
0: En català...
1: De veritat, eh? La trobo molt xula. Felicitats molt... als doctor
0: Prats. Doctor Prats.
1: Bueno, als doctor Prats, exacte.
0: Totalment. Doncs Martí, com sempre, gràcies per la pregunta del dia i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
1: A tu, fins ara.
2: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: I us ho dèiem a l'inici del programa, l'escriptora malgratenca Mar Márquez debuta amb la seva primera novel·la Amat Amat. L'obra, que veu del gènere distòpic, aborda conceptes com la renúncia, el privilegi i la relació entre l'individu i la societat. En parlem amb l'autora de la novel·la, Mar Márquez.
3: Bé, tornem a parlar de llibres aquí, concretament la novel·la Amat Amat, una obra que és també significat d'aquest debut de l'artista, l'escriptora magratenca Mar Márquez. Bona tarda, Mar.
4: Hola, bona tarda.
3: Bé, en primer lloc, la teva primera novel·la, explica'ns una mica quines sensacions tens a l'hora de presentar-la i també de què tracta.
4: Doncs, per ser la primera novel·la, estic rebent doncs, molt bona acollida i molt bon acompanyament allà on vaig presentar-la. De moment he fet un parell de presentacions i tinc moltes ganes de fer-ho a Malgrat, que ho farem aquest dilluns que ve. I bé, la novel·la parla sobre, té un protagonista principal que és la Matamat, i parla sobre la injustícia, sobre la desigualtat en el món. Llavors està basada com en un futur força proper, i és en aquest futur on aquest personatge, que és un polític, una persona molt influent en aquest món, doncs veu que la seva vida daurada i privilegiada entra en risc degut a una circumstància que no us vull desvetllar, però que de fet en el primer capítol ja es coneix, no? I això engega doncs tota la trama, que serà el seu intent de recuperar-la, no? I que el confrontarà amb com això afecta els seus valors i a la seva vida personal.
3: Bueno, no sé si podem desvetllar alguna cosa més. Tinc aquí davant la sinopsi, me l'estava mirant. No sé si podem avançar una miqueta els motius, no? Si em dones el permís, no?
4: Sí, val. Endavant.
3: Bueno, llegeixo literalment que la Matamat és un triomfador, treballa com a diputat, com bé deies, un polític, i que tot li somriu, excepte que bé, té un fill, no? És a dir, és aquest el dilema, no? Dificultats a l'hora de tenir un fill, i llavors un dia el seu número apareix a un sorteig, es diu la collita, i es veu que és un ritual religiós, i aquí haurà de ser sacrificat, entenc que el nen.
4: No.
3: Ah, o què?
4: A veure, la Mata està tenint problemes per concebre, ell i la seva dona volen tenir fills però no poden.
3: Ah, val.
4: Els hi està costant, però aquest ritual que és la collita és un ritual que està...

0: O sigui, és una obra que juga molt amb aquests mons utòpics d'algunes altres novel·les, no? Aquests mons, no? Que plantegen universos perfectes, però sempre doncs, amb un sistema de govern que controla, no? No sé, potser m'estic aventurant massa, però ara em recorda, per exemple, una mica Els Juegos de l'Hambre, no? Amb això d'aquest sorteig que fan, no? Cada any per participar en els jocs. És una mica... Entenc que no sé si veu d'aquí les inspiracions teves per portar a terme aquest llibre.
1: Doncs no, dels Jocs de la Fam sé que es va... No sé... Clar, pensa que jo vaig començar a escriure aquesta novel·la fa 10 anys, però 3 anys abans també l'havia estat pensant. Posa-li que cap al 2013 vaig començar a preparar-la amb tot plegat, fa molt de temps. No he llegit ni he vist els Jocs de la Fam, però sí que m'han comentat no, les similituds. I sí que veig que té relació, doncs, per exemple, un referent molt clar seria 1984 de George Orwell.
0: Correcte, també és l'altra obra, sí.
1: Exacte, sí. O Un món feliç, de Huxley, són societats...
0: distòpiques.
1: Sí, exacte, l'individu doncs, està molt controlat i la vida doncs, és molt complicada de viure en llibertat, no? Que és un altre dels grans temes de la novel·la, la llibertat. No?
0: Que, una obra que has dit que ja portes construint-la 10 anys, en tot aquest procés, com ha estat? És a dir, per la gent que ens escolta i també pels qui som aficionats de l'escriptura, doncs, a vegades tenim aquests moments d'inspiració, també aquests moments de la vida doncs, que ens fa parar, i que, i que potser estem amb altres coses i no recuperem l'escriptura. En el teu cas, com ha estat? Ha sigut una escriptura continuada? Has també parat, com fem molts altres, per construir aquest món? Com ha sigut tot aquest procés?
1: Doncs ha estat ben bé així, com deies, que tu tens la intenció d'escriure, potser i escrivies cada dia, però la vida té uns altres plans, i llavors la novel·la anava entrant i sortint del calaix. També en aquests anys he viscut a 3 països diferents, he tingut diverses feines, llocs de residència, he anat canviant. Tot això, vulguis que no he tingut filles, doncs li dediques el temps que pots, no? És gairebé un privilegi tenir temps lliure per escriure a vegades. I sí, el procés ha estat aquest. El que passa és que sí és cert que s'ha mantingut viva la intenció de tirar-ho endavant, tot i que moltes vegades m'he arribat a plantejar, no, en tots aquests anys, realment això ho acabaré mai, val la pena continuar esforçant-se, i suposo que aquí ens hi veiem tots, no? Tots que escrivim i hem tingut un projecte que ha donat molt de temps, no?
0: La teva obra té una cosa que interessa molt, que és el leitmotiv seria la renúncia, no? Seria com un dels temes centrals de la teva obra, no? Una novel·la en el qual ens plantegem com a lector que, fins a on estaríem disposats a perdre i a renunciar, no?
1: Sí, sí, realment és... Jo, clar, parlo d'un personatge molt privilegiat, però en el fons també parlo de tots nosaltres, tots aquells doncs, que tenim una vida més o menys estable, amb família, amics, una casa, una feina, unes aficions, uns desitjos... I tots nosaltres tenim cert grau de privilegi en aquesta societat i m'agrada entrar en aquest qüestionament, fet en aquest món distòpic per agafar una mica de distància, de fins on arribem per conservar aquelles coses que estimem i el joc també dins i fora de l'individu amb la societat, no? Perquè demà també li passa molt això, que és una persona pública i que no només ha de renunciar a coses a nivell personal, sinó també a nivell de qui és ell en la societat o en el grup, no? Sí, és un dels temes de la novel·la.
0: Aquesta novel·la ja l'has amatemat, ja l'has presentat i has tingut, dius, una bona acollida. Què és el que et transmeten els lectors quan et parlen de matemat?
1: Doncs això és molt graciós perquè, clar, tu penses que estàs escrivint sola una novel·la durant 10 anys i de cop i volta ja no és només teva, ja tothom que la llegeix la coneix, n'opina, s'interessa per un personatge o per un altre, un que tu et cau relativament bé, doncs algun altre el troba odiós o li encanta. I a més cada persona t'aporta fins i tot coses que tu no has

0: posat intencionalment en la novel·la, però que són lectures que també hi van descobrint, no? Això és com molt ric. I també l'altra cosa que no esperava, jo pensava que potser a la gent li costaria més d'entrar, al ser un món distòpic, no? Els que ens agraden aquest tipus de literatura, doncs sí, és l'estil, però hi ha gent que no llegeix distopies i que hi està entrant molt bé, perquè hi ha tot el tema humà, que és molt important a la novel·la. I per aquesta banda sí que m'ha sorprès gent de tot tipus, de més gran i més jove, que m'estan fent un ostres, doncs hi he entrat i ostres, no podia deixar de llegir, o que senten molta empatia pels personatges, això. Però molt maco.
1: És un gènere que de fet triomfa molt també a la gran pantalla. No sé si et veus en un futur amb una mata-mata TV3 o una producció audiovisual, potser, mira, mai se sap.
0: Sí, a veure, és una novel·la, no sé si has pogut llegir-la, però tothom ho diu que és molt audiovisual, no? Que veus perfectament què està passant, hi ha molta acció, és veritat que a partir d'un cert punt és que va a tot drap, a més, no? O sigui, la primera meitat potser de la novel·la, com és més d'introducció de tot el tema, els personatges, però després va molt ràpida i molt picada, i sí que és cert que és quasi que l'estàs veient què està passant, no? Vull dir que jo encantada, mira, si s'anima algú...
1: Pues a veure si tenim sort, en recorda't de mi, quan estiguis en les altes societades.
0: Bueno, molt bé, perfecte.
1: Bueno, pues nosaltres ho deixem aquí, Marc Márquez, gràcies per atendre'ns avui aquí a Malgrat, i bé, també desitjar-te molta sort amb aquest llibre i també amb els teus futurs projectes, que ja ens aniries avançant ja a la mesura que es puguin explicar.
0: I tant que sí, moltes gràcies a vosaltres, em fa molta il·lusió parlar amb vosaltres d'aquí a Malgrat.
1: Molt bé, que vagi bé, Mar, adeu.
0: Gràcies, adeu.
2: Últims minuts a l'Ona Maresma d'aquest dilluns, moment de la tertúlia esportiva. Avui, companys, parlem del Mundial i també de la selecció espanyola, oi que sí, Marc?
3: Sí, i tant, avui, bé, és que clar, ara el que queda ja de tertúlies esportives probablement anirà lligat amb l'abans i l'actualitat del Mundial de Futbol, evidentment seguint, com no, els jugadors catalans que hi ha a la selecció espanyola, que avui debuten en el grup H contra Cap Verd, un partit que començarà, res, d'aquí una hora i escaig, per tant serà important aquest duel de la selecció espanyola. Bé, ho comentarem amb els nostres companys, Sergi, Dani, també Martí, què tal? Bona tarda, com esteu?
4: Bona tarda.
5: Bona tarda.
3: Doncs vinga, a veure, primer de tot, comentem el partit de la selecció espanyola d'avui contra Cap Verd, un partit important. Cap Verd, primera vegada que debuta en el Mundial. Creieu que igualment Espanya guanyarà fàcil o Cap Verd sortirà tan il·lusionat que li pot plantar cara a la selecció de Luis de la Fuente?
6: 6-0, un juego sin partido.
7: No, serà una Alemanya Curaçao 2.0, jo crec.
3: Sí. Opa, aquí.
5: Sí, home, sí, no sé, jo crec que Cap Verd és bastant millor que Curaçao, tampoc és que mai hi vist molts partits, bueno, cap partit directament, però...
6: jo crec que Espanya, l'única selecció que li pot plantar cara per guanyar el Mundial és França, tot l'altre, França i igual Alemanya, tot l'altre està per sota d'Espanya, però claríssimament.
3: Sí, Portugal també?
7: Portugal.
6: Portugal també.
3: Carai, en Dani ho té claríssim. Nois, vosaltres, per tant, avui partit fàcil contra Cap Verd. Una altra pregunta que us llenço a tots vosaltres. Lamine Yamal, tindrà minuts? No tindrà minuts?
7: Han sortit l'alineació ja,
6: Sí?
7: Sí, no surt.
3: Ja, ja són les alineacions? Caram, que ràpids!
7: Sí.
3: I què,
7: no
3: i què?
7: No surt Lamine, surt Ferran, surt Gavi d'extrem. O sigui que...
6: Home,
7: no, Lamine no.
6: És normal perquè, vull dir, cal que els... que gestioni bé, que no fa cap falta que surti la Minya Mal contra Cap Verd.
5: Martí. Bueno, la gran sorpresa jo crec que és que jugui Gavi de titular en el primer partit, ja que hi va haver bastanta polèmica sobre la seva convocatòria, i veiem que Luis de la Fuente ja confia en ell plenament des del primer partit. Un altre debat que s'ha solucionat és el debat de la porteria, ja que hem vist que ha sortit amb Unai Simón de titular.
3: Mare,
5: i també
3: de
5: hi havia
3: Déu.
5: Aquest debat de si jugaria Joan
6: no,
5: García.
6: No, jo l'entenc, és a dir, té tot el dret del món, és el seu porter i ja està, era el seu porter.
5: Bueno, sí, sí, sí, sí, el tema és que Joan García ha quedat nomenat el millor porter de la Lliga, David Raya el millor porter de la Premier, i sembla que no és, són motius suficients. Bueno, veurem a veure com va la cosa.
3: Jo crec que això és molt fàcil, com diu en Dani, és el seu porter, i aquí anirà en funció de com rendeixi Unai Simón. Si té bones actuacions, seguirà la porteria. Si no, hi hauran canvis, jo crec. Què creieu els altres?
6: Sí, bueno, clar, vull dir, és que, a veure, la... en relació al 2010, quan es va guanyar la primera Copa del Món, la diferència entre Casillas i els altres dos porters era abismal. Ara està tot més igualat, però jo entenc que, no, que ell no té cap raó per fotre a la banqueta a Unai Simón perquè no li ha donat motius.
3: Sergi.
7: No, no, a veure, jo crec que ho ha de demostrar. O sigui, ja, o sigui, Unai Simón va fer, bueno, l'Eurocopa decent, però igualment l'Eurocopa no és un mundial, i jo crec que ho ha de demostrar. Si el primer partit, doncs, té errors, és el que hi ha, Raya o Joan García, jo ho sento molt.
3: Molt bé, sí, una alineació,
6: de
3: Jack.
6: De moment no l'ha cagat. Per tant, de moment ha de posar per Unai Simón.
3: Una alineació que, mira, justament ho dèiem, que ja ha sortit, Unai Simón, hi ha dos catalans, i són a la defensa, Paco García, acompanyant a Aymeric Laporte, Marcos Llorente a lateral, a l'altre lateral Marco Corella, que ara en parlarem, de Cucurella, mig del camp, Pedri, Rodri, Fabián, i a davant Oyarzabal, acompanyat també de dos jugadors del Barça, Ferran Torres, el jugador valencià, i Gavi, el jugador andalús, que després de tenir una temporada una mica atropellada, arriba titular en el primer partit del Mundial. Lamin a la banqueta, Joan García a la banqueta, Eric García a la banqueta, Marc Pubill a la banqueta, Dani Olmo a la banqueta també, i aquests són els jugadors catalans que ara mateix estan convocats i que probablement aniran tenint minuts. Senyors, Marco Corella, fitxat pel Real Madrid, bueno, fins l'any 2032, ha pagat 60 milions al Chelsea, i Florentino se l'endú cap a la capital després de revalidar les eleccions. Què en penseu d'aquest?
6: Jo li he dit el millor, però el dia 22 de juliol ja fa 28 anys, i espero i desitjo que hi hagi durat el millor de la seva joc com a lateral, tenint en compte que espero que estigui a la part baixa de la seva carrera esportiva. Però li desitjo el millor, que no es lesioni, que és un tio que és un referent, fora conyes, que té un fill amb autisme i que està ajudant a associacions autistes d'una manera brutal. Vull dir, és una gran persona, vull dir, tothom s'equivoca i ja està, punto.
3: Tothom s'equivoca, eh? No, clar, una cosa no treu l'altra. Martí, Sergi, què en penseu d'aquest fitxatge de Cucurella? A mi, personalment, m'ha sorprès.
7: A mi m'és igual, eh? O sigui, si el Madrid ha de fitxar, ha de tenir quatre laterals esquerres per parar Lamine, allà ells, eh? Però a mi, tant més. Com si va al Madrid, a l'Espanyol, la veritat és que m'és igual.
5: Martí. No, clar, vull dir, no es poden dir paraules dolentes, ja que és d'aquí, de la nostra comarca, de l'Ella.
6: No, i a més, però... és bona persona, collons, vull dir...
5: Bueno, però no valorem si és bona persona o no.
7: Té bon cabell.
5: Jo, a nivell de persona, no ho dubto. Jo me l'he trobat mil cops a Cocoa i a la Milonga de per aquí de festa, i no sembla el contrari. El que passa és que, bueno, a nivell esportiu, sí que crec que jo no li desitjo el millor, o sigui, si s'han anat a l'etern rival, però bueno, entenc el que...
6: Ja coneixia Madrid perquè va jugar al Getafe i per tant...
5: Cert,
3: i és del Madrid. Planter de l'Espanyol, no? Abans d'anar al Barça,
6: sí,
3: Cucurella.
6: Correcte.
7: Com jugo, però...
5: No, jo em sembla bé, jo ho trobo respectable, òbviament, només faltaria que no ho trobés així. El que em sorprèn és que, clar, ja van sortint declaracions que va fer ell, dient que mai a la vida que es tallaria el cabell abans que anar al Madrid, això hi penso, però és que els jugadors com no els assessoren de no dir aquestes coses, perquè si es dona el cas com s'ha donat ara amb aquest fitxatge, llavors què dius a la teva nova afició?
7: Però és va que dir que volia jugar no amb l'Mbappé, eh?
5: Jo crec que el fet de
6: conèixer Madrid, perquè va jugar a Getafe, a Madrid s'hi troba còmode, i jo què sé, la dona també tira molt, i li ha dit, ens quedem a Madrid, que és fantàstic a Madrid.
3: Ja pot ser. Companys, canviem una mica de tema, que si no el temps se'ns tira a sobre. L'altre partit del grup és Aràbia Saudita-Uruguai. Aniré ras i simplement vull que feu una aposta per aquest duel, que jugarà a les 12 de la nit. Dani.
6: Guanyarà Aràbia Saudita 0-1.
3: Vale. Martí?
5: Jo guanyarà Uruguai 1-3.
3: Sergi?
7: Ojo amb el Dausari, que té nivell... No, jo guanyarà Uruguai, podeu 1-4.
3: Jo diria que empataran a 1, eh? Mireu què us dic. Estic aquí una mica al mig. No ho sé, Aràbia Saudí, no conec jugadors, sincerament, però jo a Uruguai ja no la veig tan forta com temps enrere. Anem a una altra polèmica, perquè déu-n'hi-do el que ha anat passant durant totes aquestes últimes hores. A les 9 de la nit, un altre partit d'un altre grup. Bèlgica-Egipte, dues seleccions, sobretot la belga, bastant potent a nivell de noms. Li han retirat, a la FIFA li ha demanat a Egipte que es tregui les estrelles que té a l'escut, que són les estrelles que té per haver guanyat els títols de la Copa Àfrica a la seva història. Què en penseu vosaltres? Perquè la FIFA diu que només poden tenir les estrelles els equips que han guanyat mundials: Brasil, Alemanya, Argentina, França, Uruguai, Anglaterra o Espanya. Què en penseu?
7: És lògic, perquè si no Espanya hauria de tenir-ne 5 per les 4 Eurocopes.
6: Sí, clar.
3: Per tant, per aquest torneig trobeu lògic que es mantingui només
7: òbviament
3: les estrelles del mundial. Martí?
7: Sí.
5: Estic d'acord, el que passa és que crec que és un debat que va més enllà i forma part una mica de que Donald Trump està aprofitant aquest mundial per polititzar una mica les coses, però bueno, amb aquest debat en concret dono la raó al Sergi.
6: Però qui ha iniciat això? Qui ha iniciat això?
3: La FIFA li ha dit a Egipte que no pot portar les estrelles que guanya per la Copa Àfrica.
6: Bueno, pues, això és molt fàcil, perquè la FIFA són tontos, perquè...
7: Què sona de fons?
3: Sí, no ho sé.
7: Ah, cucucucurella.
3: Ah, val.
6: Vale.
3: Ja el tenim aquí, gràcies a Marçal, el nostre tècnic, que ens posa en ambient.
6: El que està molt clar, i això és molt fàcil, el que passa és que no hi ha collons a fer-ho, és, si la FIFA està en contra, vostès queden expulsats del Mundial i hi haurà un ràpid que treuen les estrelles.
3: Doncs vinga, amb això acabem. Gràcies, companys, per ser-hi. Tornem la setmana que ve amb més Mundial i a poder ser amb més temes. Gemma, abans de tancar la tertúlia, ahir campió d'Europa el Barça d'handbol, que va guanyar el Future de Berlín, 37-34. L'Atlètic Barceloneta de Waterpolo va revalidar el títol 14 anys després contra el Port Reco italià a Malta. I en hoquei, el Vilassana, equip de Lleida, va guanyar la Lliga per primera vegada a la seva història a l'hoquei femení.
2: Molt bé, moltes gràcies, Marc i companys. Nosaltres acabem l'Ona Maresma d'aquest dilluns i acabem amb la cançó Energia, de Doctor Prats. Adeu, fins demà.

0: Comissions Obreres denuncia la manca de personal i la improvisació en les cobertures de l'oficina de correus de Palafolls. El sindicat ha fet pública una denúncia contra la situació laboral que assegura pateixen els treballadors i treballadores de la unitat de distribució de correu del nostre municipi. En un comunicat a més a través de les seves xarxes socials, l'organització sindical alerta d'una manca de personal que qualifica d'insostenible i reclama a l'empresa solucions immediates per garantir el servei i les condicions laborals de la plantilla. Segons exposa Comissions Obreres, la unitat acumula des de fa més d'un any problemes derivats de baixes de llarga durada i també de la reassignació de personal a d'altres centres sense que aquestes vacants hagin estat cobertes. El sindicat denuncia que aquesta situació arriba, a més, a les portes del període de vacances d'estiu, fet que podria agreujar encara més les dificultats de funcionament del servei postal. Segons Juan Antonio Alonso, que és delegat de personal de Comissions Obreres de Correus al Maresme, aquest estiu la plantilla haurà de doblar per cobrir la feina. També posa en qüestió els equips informàtics, els mitjans de transport i la formació del personal.
1: Rebutgem frontalment una proposta que evidencia l'estalvi de costos i la política de retallades. No pot ser que la plantilla hagi d'afrontar una campanya d'estiu doblant quan no triplicant, amb mitjans informàtics i de transport deficients, formació insuficient i sense incentius de cap mena, ni salarials ni a nivell de drets com les 35 hores, que ja hi són a la resta de l'administració. Així, segur que el servei, el que no farà, serà millorar.
0: La denúncia també fa referència a una decisió que, de la direcció que, segons Comissions Obreres, pretenia traslladar treballadors d'una unitat a una altra, fins i tot canviant-los de província, per tal de cobrir necessitats puntuals de personal. El sindicat considera aquesta pràctica inadmissible i assegura que es planteja sense voluntarietat, sense negociació prèvia i sense oferir la informació necessària als empleats afectats. En el comunicat, Comissions Obreres afirma que la instrucció de l'empresa era que alguns treballadors s'incorporessin l'endemà mateix a la unitat de Blanes, cosa que, segons el sindicat, vulnera la regulació vigent. El sindicat defensa també que la solució passa per cobrir totes les places vacants, substituir les baixes i reforçar la unitat amb més personal si és necessari. Tot i això, Alonso explica que la previsió de contractació per aquest estiu és del tot insuficient a la província.
1: El fet és que hi ha una mancança total de planificació de contractació per les vacances. Estem parlant de 1.011 contractes per tota Barcelona i província. 860 en repartiment, 135 per a grans centres i 15 per oficina i caps d'equip, els quals són indiscutiblement insuficients. A més, tenint en compte la nova cartera de serveis vinculats al SIEG, Serveis d'Interès Econòmic General, és a dir, la finestreta única de l'administració.
0: La denúncia posa novament sobre la taula el debat sobre els recursos humans a Correus i les dificultats que, segons els sindicats, afronten algunes unitats de distribució al territori.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
5: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
6: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
7: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
4: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
8: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
4: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
9: per començar aquests canvis de direcció que també n'hi han acompanyats d'un grafiat provisional.
4: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars uniformats i amb armes simulades.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Gimnàs per la gent gran. Aprofita i mou-te. Apunta't a les classes de gimnàs per la gent gran. Són gratuïtes i es fan al centre de Palafolls i al barri de Sant Lluís. Dues sessions per setmana. L'esport és sinònim de qualitat de vida, també per la gent gran. Per a inscripcions cal dirigir-se a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: La zona verda de Sant Lluís torna a entrar en funcionament aquest dilluns. A partir d'avui, el barri de Sant Lluís recupera la regulació de l'aparcament amb la reactivació de la zona verda, la mesura que es posa en marxa cada estiu, coincidint amb l'augment de visitants a l'entorn de Mariniland i que té com a objectiu garantir places d'estacionament per als veïns i veïnes de la zona. La regulació afecta a les places senyalitzades en color verd que queden reservades preferentment pels residents del municipi. Enguany, a més, el dispositiu arriba amb una ampliació de l'àmbit d'actuació. Durant els darrers mesos, la policia local ha reclassificat diversos carrers i avingudes del barri de Sant Lluís, també com a zones verdes, incorporant-hi així les avingudes d'Itaca i del Mar, així com també els carrers de Sant Joan i Sant Josep, alguns d'ells, que fins ara eren zones blaves. A les zones verdes només hi poden aparcar els vehicles que paguin l'impost sobre vehicles de tracció mecànica a Palafolls i que es trobin al corrent de pagament. No caldrà disposar de cap acreditació, ja que la policia disposa d'un lector de matrícules que comprova al moment aquestes circumstàncies, és a dir, si el vehicle està al corrent de pagament i si es paga aquest impost a Palafolls. La implantació de la zona verda es va impulsar per evitar que els vehicles dels visitants ocupessin els carrers de tot el barri durant la temporada alta del parc aquàtic, una situació que dificultava l'aparcament als residents. Des de llavors, la regulació s'activa cada estiu i es manté durant els mesos de més afluència de visitants. Enguany estarà activa, com sempre, fins al 15 de setembre. Amb aquesta mesura, l'Ajuntament confia en millorar la mobilitat al barri i també facilitar que els veïns trobin estacionament prop dels seus habitatges durant els mesos de major pressió turística. I parlant de policia local, multat per circular sobre la plaça Major. Aquest passat dimecres, la policia va interceptar un vehicle que, després de pujar al carrer Major, va continuar la marxa travessant per sobre la plaça Major per incorporar-se al camí que porta fins a Sant Genís. Aquesta maniobra està totalment prohibida, ja que la plaça és un espai exclusiu per a vianants. Els agents van aconseguir aturar el conductor i el van sancionar per circular per aquesta zona que està restringida al trànsit rodat. Segons expliquen diversos veïns de la zona, no seria la primera vegada que aquest vehicle, i també molts altres, utilitza aquest recorregut per evitar haver de fer tota la volta, que sí que és reglamentària. En aquests casos, els conductors accedeixen a la plaça per la zona del pas de vianants i circulen per davant de la façana de l'Ajuntament per girar finalment a la dreta i dirigir-se cap al camí de Sant Genís. Cal recordar que des de fa unes setmanes la plaça Major també disposa d'una càmera de seguretat que va enregistrar els fets i que a partir d'ara també facilitarà la identificació de possibles infraccions en aquest punt del nostre municipi.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei.
1: Sala d'exposicions del Música i Dansa.
2: El MIT no és només la nostra Escola Municipal de Música i Dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo.
3: Més informació al 93 762 0043
1: o a palafolls.cat.
3: L'Ajuntament al teu servei.
4: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del FEM Palafolls.
5: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
4: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Fora Stocks dissabte durant tota la jornada.
5: Balla al ritme de tributs a la música disco i BGs o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
4: Del 26 al 28 de juny torna el FEM Palafolls. Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No t'ho perdis.
1: Dilluns 15 de juny repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi destacant activitats d'aquesta darrera setmana del mes de juny a Can Batlle. Destacarem, per exemple, que demà, dia 16 de juny, hi ha tarda creativa i també el pròxim 18 de juny, taller de circ, per acabar el divendres amb el berenar de Cluenda. Teniu tota aquesta informació i d'altres propostes a través de l'Instagram de Can Batlle de Palafolls.
0: No t'ho perdis.
1: Canviem de municipi i anem ara fins a Malgrat de Mar. En aquest cas, hem d'anar fins el dissabte per destacar, per exemple, ioga per la salut, que es farà a l'arxiu municipal a les 10 del matí. Diferents sessions que es fan el dissabte, en aquest cas aquesta sessió dedicada a la menopausa. Més propostes culturals a Pineda, per exemple, destacarem que aquests dies podeu visitar l'exposició fotogràfica sobre el carnaval a càrrec de l'Associació de Fotògrafs de Pineda. Exposició que trobareu a la Biblioteca Manuel Serra i Moret. Al marge d'això, també destacar per demà passat, trobada del Club de Lectura a càrrec de l'escriptor i filòleg Toni Sala. Serà a les 8 del vespre a la Biblioteca Manuel Serra i Moret comentant el llibre. A les 2 seran les 3 de Sergi Pàmies.
0: No t'ho perdis.
1: I dimecres comencen les 12es jornades econòmiques a Pineda de Mar amb tot un seguit d'activitats. Per exemple, demà passat a l'Auditori de Pineda es tractarà sobre la intel·ligència artificial versus la intel·ligència emocional. Les claus per liderar, connectar i créixer. Una proposta que es farà durant tot el dia amb inscripció prèvia. Més propostes, anem ara fins a Calella, que continua amb la seva festa major petita. Aquest vespre, per exemple, és el torn dels tradicionals sopars al carrer. I demà, els actes més tradicionals, com per exemple, l'ofici de la secretaria acompanyada de xocolatada popular. A les 10 del matí, al passeig de Manuel Puigvert, hi haurà taller d'estels i l'ofici de festa major a partir de les 11 del matí. Ja de cara a la tarda, al passeig de Manuel Puigvert, a les 6, continua el festival de circ amb l'espectacle Save de Temazo, o mitja hora més tard, a 6:45, des del carrer Balmes, tocant amb carrer Església, la cercavila de festa major dels geganters de Calella. Per seguir, a les 7, al passeig de Manuel Puigvert, al costat del Monument de la Sardana, amb el concert de cluenda de la festa major amb el grup de swing Les Trimendes.
0: No t'ho perdis.
1: Passarem per Tordera destacant les propostes d'aquesta nova setmana del mes de juny. Apuntarem campanya de donació de sang, avui durant tot el dia, al local de l'associació Gent Gran de l'Esplai, o de cara al pròxim dissabte, l'observació del Cercle Astronòmic de la Tordera al Parc Prudenci Bertrana. Una activitat gratuïta per totes les edats que començarà a les 10 del vespre. I acabem, i ho fem parlant de les propostes al municipi de Blanes. Per exemple, aquí també hem de destacar campanya de donació de sang el pròxim 17, 18 i 19 de juny, entre les 4 i les 8 del vespre, i el 19 entre les 8 i les 2 del migdia, i entre les 4 i les 8 del vespre a la Biblioteca Roberto Bolaño. I el 17 de juny, nit de Campions 2026, a partir de 7:45 del vespre, a la ciutat esportiva de Blanes, a la Pista Verda.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.

0: joieries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
4: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: Palafolls suma passes contra el maltractament de la gent gran. Una vuitantena de persones han participat aquest matí de la caminada del Sumem Passes contra el maltractament de la gent gran, una iniciativa que és reivindicativa i el que vol és posar de relleu i reflexionar sobre el maltractament de les persones grans. Palafolls fa anys que se suma a aquesta iniciativa impulsada conjuntament amb el Consell Comarcal del Maresme i que bàsicament organitza una caminada pel centre del nostre municipi i acaba amb un esmorzar. Una bona manera de compartir amb la gent gran i escoltar per també saber les seves necessitats, tal com explica la regidora de gent gran de l'Ajuntament de Palafolls, Marta Labart.
1: Fem és aquesta presa de consciència, fem una caminada curteta perquè hi ha molta gent gran que no pot fer tota la caminada que fem, fem un entrepà i una miqueta, patem una mica la xerrada, que és una mica aquesta, amb aquests moments així de socialització amb la gent gran, pots atar-te coses i és la manera que tenim, també una de les maneres que tenim de poder-los donar un cop de mà i ajudar-los en el que puguem.
0: L'acte reivindicatiu ha començat a la plaça Major amb la lectura d'un manifest i just després ha començat també aquesta petita volta pel nostre municipi. Els participants saben bé quin és el motiu de la caminada, passar-ho bé d'una banda, i també reivindicar el benestar de les persones grans i la lluita contra el seu maltractament.
2: Pues com ja és el segon any que jo vinc i bueno, pues està molt bé fent la caminata per allò de la gent gran, pels maltractaments i això, a veure, està molt bé. Fem la caminata.
3: Aquesta caminada ja fa 3-4 anys, sembla, no? Que es fa, i afortunadament cada any tenim més gent que ens acompanya. I és una caminada molt maca, molt reivindicativa. Molt bé, ens agrada molt de fer-la.
0: Durant l'any passat, els Mossos d'Esquadra van registrar prop de 18.800 denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic, cosa que vol dir un augment de fins al 50% d'aquests darrers 5 anys. Els principals delictes van ser, bàsicament, el maltractament a la llar, el trencament de condemna i també les amenaces. Quant a les víctimes, la policia va atendre 1.600 persones més grans de 65 anys, de les quals el 66% eren dones i el 34% homes. El 74% tenia entre 65 i 79 anys. També hi hagué fins a 7 víctimes mortals de violència domèstica més grans de 65 anys.
4: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

La iniciativa Sumem Passes ha recorregut el centre del nostre municipi per tal de sensibilitzar la societat sobre els abusos que pateixen la gent gran del nostre municipi. L'acte ha començat amb la lectura d'un manifest a la plaça Major que reclama més recursos de detecció i d'actuació i una actuació decidida de les administracions per tal d'erradicar qualsevol forma d'abús cap a les persones grans. La regidoria de Palafolls també ha destacat la importància d'escoltar les necessitats dels avis per garantir que visquin amb dignitat i respecte. Les dades reforcen la urgència d'aquestes accions, ja que l'any passat els Mossos d'Esquadra van registrar prop de 18.000 denúncies arreu de Catalunya per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic. Avui és dilluns, avui ja és 15 de juny.

0: Justament avui, coincidint amb l'augment de visitants a Marineland, l'Ajuntament ha reactivat la regulació de l'estacionament que estarà en vigor fins al 15 de setembre. Es tracta de la zona verda. Enguany el dispositiu s'ha ampliat incorporant les avingudes Itaca i Mar i també carrers com el de Sant Joan i Sant Josep, que anteriorment eren zones blaves i que ara s'han convertit en zones verdes. El control es realitza mitjançant lectors de matrícula que comproven si el cotxe paga l'impost de tracció mecànica aquí a Palafolls, eliminant la necessitat així d'acreditacions físiques com havia passat fins a fa un parell d'anys. Amb aquesta mesura, el consistori confia en millorar la mobilitat al barri i facilitar que els residents trobin lloc prop de casa durant els mesos de major pressió turística al barri Sant Lluís. I Comissions Obreres alerta en aquest cas d'una situació insostenible, diuen a l'oficina de Correus de Palafolls per falta de personal. El sindicat ha denunciat la manca de substitucions de baixa per llarga durada i també la improvisació de la direcció davant l'arribada de l'actual període de vacances d'estiu. Segons el delegat, en aquest cas de Comissions Obreres, pel que fa al personal de Correus, la plantilla es veurà obligada a doblar esforços per cobrir el servei postal a causa d'una planificació de contractació que consideren del tot insuficient. La denúncia també posa el focus en el mal estat dels equips informàtics i també dels mitjans de transport, així com els dels intents de traslladar treballadors a Blanes sense negociació prèvia. L'habitatge, la celiaquia i la integració de barri Santa Maria protagonitzen els Premis de Treballs de Recerca aquest any 2026. La 19a edició del certamen ha batut el seu rècord històric amb la participació de fins a 23 alumnes de l'Institut Font del Ferro, 10 més dels que s'havien presentat l'edició anterior. Júlia Escudero ha obtingut el primer premi pel seu estudi sobre la dieta sense gluten, mentre que Biel Nadoll i Pere Alòs han estat guardonats per les seves investigacions sobre la crisi de l'habitatge. En la nova categoria, en aquest cas, de premi, de patrimoni, en Biel Pijuan s'ha endut el premi pel seu projecte sobre la cohesió del barri Santa Maria amb la resta del nucli urbà. I avui també us explicarem que ha multat un conductor que travessava amb el seu vehicle, tan content, la plaça Major de Palafolls per tal d'estalviar-se a fer la volta al centre. La policia local ha interceptat un vehicle que circulava per aquest espai exclusiu per a vianants per incorporar-se cap al camí de Sant Genís des del carrer Major. Lògicament, ja està multat. De tot plegat en parlem avui a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Palafolls suma passes contra el maltractament de les persones grans. Una vuitantena de persones han participat aquest matí de la caminada del Sumem Passes contra el maltractament a la gent gran. Una iniciativa reivindicativa que vol posar de relleu i reflexionar sobre el maltractament sobre la gent gran. Palafolls fa anys que se suma a aquesta iniciativa impulsada conjuntament, en aquest cas, amb el Consell Comarcal del Maresme i que bàsicament organitza una caminada pel centre del nostre municipi i acaba amb un esmorzar. Una bona manera de compartir amb la gent gran i també escoltar-los en les seves necessitats, tal com explica la regidora de Gent Gran de l'Ajuntament de Palafolls, Malta Alabar.
1: Fem és aquesta presa de consciència, fem una caminada curteta perquè hi ha molta gent gran que no pot fer tota la caminada que fem, fem un entrepà i una miqueta, patem una mica la xerrada, que és una mica aquesta, amb aquests moments així de socialització amb la gent gran, pots atar-te coses i és la manera que tenim, també una de les maneres que tenim de poder-los donar un cop de mà i ajudar-los en el que puguem.
0: L'acte reivindicatiu ha començat a la plaça Major amb la lectura d'un manifest i just després ha començat aquesta volta. Els participants sabien ben bé quin era el motiu de la caminada, passar-ho bé d'una banda i també reivindicar el benestar de les persones grans i la lluita contra el maltractament.
2: Pues com ja és el segon any que jo vinc i bueno, pues està molt bé fent la caminada per allò de la gent gran, els maltractaments i això, a veure, està molt bé, fem la caminada.
3: Aquesta caminada ja fa 3-4 anys, sembla, no? Que es fa, i afortunadament cada any tenim més gent que ens acompanya. I és una caminada molt maca, molt reivindicativa, molt bé, ens agrada molt de fer-la.
0: El manifest llegit reclama una actuació decidida de les administracions i de tota la societat per tal de prevenir, detectar i erradicar qualsevol forma d'abús o de maltractament a les persones grans. També demana més sensibilització i reconeixement d'aquesta problemàtica, més recursos d'atenció i també suport a les víctimes i mesures efectives per investigar i sancionar tots els casos de maltractament. Alhora també defensa el dret de les persones grans a viure amb dignitat, respecte i seguretat i reivindica que protegir els seus drets és una responsabilitat col·lectiva i una garantia d'una societat més justa i en futur. Durant l'any passat, els Mossos van registrar prop de 18.000 denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic. Els principals delictes van ser el maltractament a la llar, el trencament de condemna i també les amenaces. També hi va haver fins a 7 víctimes mortals de violència domèstica més de persones més grans de 65 anys. Entra en funcionament la zona verda del barri de Sant Lluís a partir d'avui, que és 15 de juny. El barri de Sant Lluís recupera la regulació de l'aparcament amb la reactivació de la zona verda. La mesura, que es posa en marxa cada estiu coincidint amb l'augment de visitants a l'entorn de Marineland, té com a objectiu garantir places d'estacionament per als veïns i les veïnes d'aquesta zona del nostre municipi. La regulació afecta les places senyalitzades en color verd que queden reservades a partir d'ara preferentment per als residents del nostre municipi. Enguany, a més, el dispositiu arriba amb una ampliació d'aquest àmbit d'actuació, ja que durant els darrers mesos la policia local ha reclassificat diversos carrers i avingudes, com en aquest cas puguin ser els carrers Sant Joan o Sant Josep, que fins ara eren de zona blava. A les zones verdes només hi poden aparcar els vehicles que paguin l'impost sobre vehicles de tracció mecànica a Palafolls i que es trobin al corrent de pagament. No caldrà disposar de cap acreditació ni identificació, ja que la policia ja disposa d'un lector de matrícules que serà qui comprovarà al moment aquestes circumstàncies, és a dir, si s'està empadronat al nostre municipi, si estan el cotxe en el padró i paga els seus impostos a Palafolls. La implantació de la zona verda es va impulsar per evitar que els vehicles de visitants, en aquest cas del Parc Aquàtic de Marineland, ocupessin els carrers del barri durant la temporada alta del Parc Aquàtic, una situació que dificultava l'aparcament dels residents. Des de llavors, la regulació s'activa cada estiu i es manté durant els mesos de més afluència. Enguany, per exemple, estarà, com sempre, actiu fins al 15 de setembre. Amb aquesta mesura, l'Ajuntament confia millorar la mobilitat al barri i també facilitar que els veïns trobin l'estacionament a prop dels seus habitants durant els mesos de major pressió turística. I aquest dimecres al migdia la policia local va interceptar un vehicle que després de pujar pel carrer Major va continuar la marxa travessant la plaça Major per incorporar-se al camí de Sant Genís. Aquesta maniobra ha estat totalment prohibida, ja que la plaça és un espai exclusiu per a vianants. Els agents van aconseguir aturar el vehicle i el van sancionar per circular per una zona que està restringida al trànsit rodat. Segons expliquen diversos veïns de la zona, no seria la primera vegada que veuen vehicles circulant o utilitzant aquest recorregut per evitar fer tota la volta reglamentària. En aquests casos, els conductors accedeixen a la plaça Major per la zona del pas

0: de tota la plantilla. Segons exposa Comissions Obreres, la unitat acumula des de fa més d'un any problemes derivats de baixes de llarga durada i també de la reassignació de personal a d'altres centres sense que aquestes vacants hagin estat cobertes. El sindicat denuncia que aquesta situació arriba, a més, a les portes del període vacacional d'estiu, fet que podria agreujar encara més les dificultats de funcionament del servei postal a Palafolls. Segons Juan Antonio Alonso, que és delegat del personal de Comissions Obreres de Correus del Maresme, aquest estiu la plantilla haurà de doblar per cobrir feina. També posa en qüestió els equips informàtics, els mitjans de transport i la formació del personal.
1: Rebutgem frontalment una proposta que evidencia l'estalvi de costos i la política de retallades. No pot ser que la plantilla hagi d'afrontar una campanya d'estiu doblant quan no triplicant, amb mitjans informàtics i de transport deficients, formació insuficient i sense incentius de cap mena, ni salarials ni a nivell de drets com les 35 hores, que ja hi són a la resta de l'administració. Així, segur que el servei el que no farà serà millorar.
0: La denúncia també fa referència a una decisió de la direcció que, segons Comissions Obreres, pretenia traslladar treballadors d'una unitat a una altra, fins i tot canviant-los de província per tal de cobrir necessitats puntuals de personal. El sindicat considera que aquesta pràctica és inadmissible i assegura que es plantejava sense voluntarietat, sense negociació prèvia i sense oferir informació necessària als empleats afectats. En el comunicat afirma que la instrucció de l'empresa era que alguns treballadors s'incorporessin l'endemà mateix a la unitat de Blanes, cosa que, segons el sindicat, vulnera la regulació vigent. El sindicat també defensa que la solució passa per cobrir totes les places vacants, substituir les baixes i reforçar la unitat amb més personal si és necessari. Tot i això, Alonso ja explica que la previsió de contractació per aquest estiu és del tot insuficient a la província.
1: El fet és que hi ha una mancança total de planificació de contractació per les vacances. Estem parlant de 1.011 contractes per tota Barcelona i província, 860 en repartiment, 135 per a grans centres i 15 per oficina i caps d'equip, els quals són indiscutiblement insuficients. A més, tenint en compte la nova cartera de serveis vinculats al CIEG, Serveis d'Interès Econòmic General, és a dir, la finestreta única de l'administració.
0: La denúncia posa novament sobre la taula el debat sobre els recursos humans a Correus i les dificultats que, segons els sindicats, afronten algunes unitats de distribució del nostre territori. Guardonats de baix de recerca sobre l'habitatge a Palafolls, la celiaquia i la cohesió entre Santa Maria i els centres ja s'ha fet públic el veredicte de la 19a edició dels Premis de Treball de Recerca Novè Memorial Daniel López, una convocatòria que aquest any ha batut rècords de participació amb 23 alumnes de l'Institut Font del Ferro presentant els seus projectes, 10 més que en l'edició de l'any passat. El certamen, que té com a objectiu posar en valor la recerca i l'esperit d'investigador dels joves del nostre municipi, ha incorporat enguany una nova categoria dedicada al patrimoni que se suma als tradicionals àmbits científics i social. En aquest total s'han repartit fins a 2.300 euros en premis entre els treballs més destacats en aquest certamen. El primer premi, dotat amb 500 euros, està per Júlia Escudero, en aquest amb l'àmbit científic, que ha presentat el treball La dieta sense gluten, el tractament de la celiaquia, una moda. La segona posició, amb un premi de 300 euros, ha recaigut en Jan Jorba, que presentava implementació de sensors remots amb IoT en una explotació de vinyes. El tercer premi, de 200 euros, està per Pau Membrives, gràcies al treball Arquitectura conscient, creació d'un espai d'estudi. En la categoria social, el premi, el primer, també dotat amb 500 euros, està per Biel Nadoll, amb el treball de crisi de l'habitatge a Palafolls, un repte per al jovent. També sobre habitatge va ser el segon guardó, valorat en aquest cas en 300 euros, que ha guanyat Pere Alòs per la investigació La crisi de l'habitatge a l'Almaresme, anàlisi del fenomen d'ocupació i el dret a l'habitatge. La tercera posició, amb una dotació de 200 euros, ha estat per Arnau Latorre, amb un projecte que es deia Estelarcat Fest, que és l'organització d'un festival des de zero. La principal novetat d'aquesta edició està en la incorporació de l'àmbit patrimonial, que ha comptat amb un premi únic de 300 euros. El guardó ha estat per a Biel Pijuan pel treball Processos de cohesió del barri de Santa Maria amb el nucli urbà de Palafolls. Els noms dels guanyadors s'han donat a conèixer oficialment durant la cerimònia de graduació de l'Institut Font del Ferro d'aquest passat divendres al vespre. Tal com és habitual, els treballs premiats quedaran posteriorment disponibles per a la seva consulta a la biblioteca Enric Miralles amb l'objectiu de compartir el coneixement generat pels estudiants amb tota la ciutadania. L'últim punt informatiu per parlar ara d'esports, de la poca activitat esportiva que ja queda en lligues regulars, perquè el cadet del Club Deportiu de Palafolls ha perdut el camp del Cristinenc i s'acaba d'aquesta manera el somni de l'ascens. Els nois del cadet palafollenc s'ho jugaven tota una carta, havien de guanyar

el cristinenc al seu camp per poder aconseguir l'ascens a primera catalana de la categoria cadet. Tot i lluitar durant tot el partit, els gironins es van acabar imposant per la mínima i, a més, en el darrer sospir del partit. Un fort sotrac pels jugadors i aficionats palafollencs que divendres van ser a Santa Cristina d'Aro per animar el club que, tot i la derrota per la mínima, ha fet una campanya excel·lent aconseguint arribar fins a aquesta fase de play-off d'ascens de categoria. L'equip tornarà a jugar a la segona catalana de la categoria cadet aquesta propera temporada a partir del mes de setembre. Arribats a aquest punt, obrim la nostra hemeroteca.

Ja sabeu que cada dia fem un repàs del que us explicava aquesta casa, que el dia com avui, 15 de juny, anys enrere, comencem 12 mesos enrere, perquè tot just l'any passat els alcaldes de la Maresma es van reunir al Centre d'Educació Especial Horitzó de Pineda per signar oficialment el conveni de col·laboració que havia de permetre la creació d'un casal inclusiu durant l'estiu, conjuntament amb l'AFA del centre. L'alcalde de Palafolls va destacar que l'acord evidenciava la voluntat dels municipis de la comarca d'impulsar un servei necessari per a les famílies de la Maresma i va posar en valor la sensibilitat dels ajuntaments envers les necessitats de la població, un primer casal que es va fer a Palafolls i que aquest any té continuïtat en el cas a Calella. Ara fa 5 anys, el 15 de juny del 2021, l'Ajuntament de Palafolls va concretar els treballs de la inauguració del renovat Skate Park, que s'havia de celebrar, en aquest cas, a principis del mes de juliol del 21, sota el nom de Sobre Rodes. El consistori va informar que divendres tindria lloc l'acte oficial de reobertura de l'espai amb una nova pista poliesportiva i nous elements i la famosa ja pump track, mentre que l'endemà dissabte es programaria tota una jornada plena d'activitats. Entre les propostes anunciades hi havia circuits, tastets d'activitats sobre rodes, exhibicions, sortejos, competicions i una bicicletada popular, tallers i estants. Posem ara la vista enrere 10 anys perquè el 15 de juny del 2016 Palafolls presentava la tercera edició llavors del Festival d'Art Multidisciplinari Fissures previst per la setmana següent. L'organització havia avançat 3 de les activitats incloses a la programació, una peça de microteatre, un espectacle de dansa acrobàtica i un taller infantil al parc de Joaquim Ruïra. Els responsables del festival van destacar que la proposta volia ser multidisciplinària i alhora poc convencional. Aquesta és la nostra hemeroteca del que us parlaven els informatius de Ràdio Palafolls un 15 de juny, anys enrere.

0: moment de passar pàgina d'aquesta agenda setmanal i, com sempre, començar a omplir d'activitats interessants, les que sempre us recomanem des de Ràdio Palafolls, ja sigui a la xarxa, ja sigui també al No t'ho perdis, o en els informatius, en aquesta proposta cultural que cada dia ens acosta en Jordi Prats-Savalls. Avui parlem de cinema, i en aquest cas del cicle Gaudí, Jordi.
1: Hola, Marc. Aquesta setmana tornem a tenir programació dins el cicle Gaudí al Teatre de Blanes, en aquest cas aquest dijous al punt de les 8 del vespre. Es projectarà la pel·lícula Estrany Riu, la pel·lícula dirigida per Jaume Claret. Una proposta que, com dèiem, començarà a les 8 del vespre amb entrada general a 4,5 euros, que es pot comprar anticipada a través dels webs www.teatredelacostabravasud.cat o també dins el web ciclegaudí.cat. Una molt bona proposta, doncs, per seguir compartint bon cinema al municipi veí.
0: Doncs sempre una bona cita aquest cicle del Gaudí a Blanes amb aquestes propostes cinematogràfiques que aquesta setmana tornen. Gràcies, Jordi, que vagi bé. Ens tornem a explicar demà noves propostes culturals.

0: Déu-n'hi-do, quin cap de setmana hem passat. Bones temperatures, ha fet relativa calor. Vaja, calor, calor. Realment calor. Aquesta hora la temperatura a Palafolls és de 30 graus al migdia. Anem a conèixer quina és la previsió per aquest inici de setmana, avui dilluns, i les properes jornades. Què tal, Quim Serra? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Quan queda menys d'una setmana per l'arribada oficialment de l'estiu, això passarà aquest diumenge a les 10 i 25 minuts del matí, la situació meteorològica ja fa dies que ve marcada per les altes temperatures. Tot i que la setmana passada vam baixar una mica, no va fer tanta calor, tornem a parlar de calor intensa. De fet, avui les màximes s'enfilaran a prop de la costa entre els 30 i els 32 graus i a l'interior de la comarca entre els 33 i els 35 puntualment. Per tant, calor de ple estiu. Els vents bufaran fluixos, com a molt lleugerament moderats, tant aquest matí com aquesta tarda. Aquest matí més aviat de gregal, aquesta tarda del sud-oest, i la situació marítima s'estarà dominada pel marejol augmentant ràpidament a maró aquest migdia i primeres hores de la tarda, disminuint novament a marejol cap a última hora del dia. Demà, novament, temps tranquil i assolellat amb unes temperatures que seran semblants a les d'avui.
0: Gràcies, Quim. Doncs d'aquesta manera comencem setmana a nivell meteorològic i a nivell informatiu. Nosaltres arriba el moment de tancar el nostre informatiu d'avui.

0: Marxem fent el repàs a les informacions més destacades que avui us hem explicat a l'informatiu de Ràdio Palafolls, començant per aquesta iniciativa de Sumem Passes contra el Maltractament a la Gent Gran, que ha recorregut al centre de Palafolls aquest matí per sensibilitzar la societat sobre els abusos que pateixen aquest col·lectiu. L'acte ha començat amb la lectura d'un manifest a la plaça Major que ha reclamat més recursos de detecció i una actuació més decidida de les administracions per tal d'erradicar qualsevol forma d'abús. La regidora de Palafolls, Marta Lavar, ha destacat la importància d'escoltar les necessitats dels avis per tal de poder garantir que visquin amb dignitat i respecte. Les dades reforcen la urgència d'aquestes accions, ja que l'any passat els Mossos van registrar prop de 18.000 denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic. I avui s'ha tornat a posar en marxa la zona verda d'estacionament prioritari al barri de Sant Lluís, coincidint amb l'augment de visitants en Marina. L'Ajuntament ha reactivat avui aquesta regulació d'estacionament, que estarà vigent fins al 15 de setembre. Enguany el dispositiu s'ha ampliat incorporant les avingudes Itaca i Mar i també els carrers de Sant Joan i Sant Josep, que anteriorment eren zones blaves. El control es realitza, recordem-ho, mitjançant lectors de matrícules que comproven si el vehicle paga l'impost de tracció mecànica aquí a Palafolls, eliminant així la necessitat de acreditacions físiques al vehicle, com havia passat fins ara. Amb aquesta mesura, el consistori confia a millorar la mobilitat al barri i també facilitar que els residents trobin lloc a prop de casa durant els mesos de major pressió turística. I Comissions Obreres alerta d'una situació, diu, que insostenible l'oficina de correus de Palafolls per falta de personal. El sindicat ha denunciat la manca de substitucions de baixes de llarga durada i també la improvisació de la direcció davant l'arribada del període de vacances d'estiu. Segons, en aquest cas, Comissions Obreres, la plantilla es veurà obligada a doblar esforços per cobrir el servei postal a causa d'una planificació de contractació que consideren del tot insuficient. Avui també ens hem fixat amb la multa que ha rebut un conductor per travessar la plaça Major de Palafolls, al travessar-la amb el vehicle, per tal d'estalviar-se a fer la volta al centre. La policia local ha interceptat un vehicle que circulava per aquest espai exclusiu per a vianants per tal d'incorporar-se al camí de Sant Genís des del carrer Major. Gràcies a la nova càmera de seguretat que està instal·lada fa poques setmanes en aquest punt del nostre municipi, la plaça Major, els agents han pogut identificar l'infractor, que, segons els veïns, és una maniobra recurrent per evitar el recorregut reglamentari. Les autoritats recorden que l'accés de vehicles a la plaça està totalment prohibit per garantir la seguretat dels ciutadans en aquest punt neuràlgic de Palafolls. I a nivell, en aquest cas esportiu, el cadet del Club Deportiu Palafolls s'ha quedat a les portes de l'ascens, en aquest cas, en una final d'Infart a Santa Cristina d'Aro. L'equip palafollenc no ha pogut aconseguir la victòria que necessitava contra el cristinenc per tal de pujar a la primera catalana de la categoria cadet, perdent per la mínima en el darrer sospir del maig. Malgrat la derrota, els jugadors han rebut el suport dels nombrosos aficionats desplaçats que han volgut reconèixer l'excel·lent campanya d'aquest conjunt que ha arribat fins a la fase de play-off. Amb aquest resultat, el cadet tornarà a competir a la segona catalana la propera temporada. Doncs ara sí, amb el resum de les informacions més destacades, posem punt i final a l'informatiu de Ràdio Palafolls d'aquest dilluns, avui 15 de juny. Demà hi tornarem a la mateixa hora per explicar-vos què és el que passa al nostre municipi i també la principal actualitat dels pobles del nostre voltant. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: Ràdio Palafolls.

0: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
1: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
0: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Fora Stocks dissabte durant tota la jornada.
1: Balla al ritme de tributs a la música disco i BG's o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
0: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent. A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: Música, entreteniment, informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
11: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
12: Bon vespre, Palafolls. Si esteu escoltant això, és que ja són les 8 en punt d'aquest dilluns i avui, per darrera vegada aquesta temporada, teniu sintonitzat el 107.7 de la FM per rebre de la primera mà tota l'actualitat esportiva municipal. Recordeu que també es podeu escoltar a www.radiopalafolls.cat. Així que obrim marcador, engeguem el cronòmetre i donem el xiulet inicial a una nova edició del Minut a Minut. Atenció i pareu bé les orelles si no us voleu perdre cap detall del que ha passat, del que està passant i del que encara ha de venir a l'esport palafollenc. Com sempre, no només parlarem dels nostres esports preferits, sinó de totes les disciplines esportives palafollenques, que ja veureu que n'hi ha de molt variades. Repassarem resultats, classificacions, protagonistes i també les notícies més destacades que ens ha deixat el cap de setmana. Avui, com que ja ens trobem al temps afegit d'aquesta temporada, m'agradaria introduir els meus companys amb un fort aplaudiment per Eudald Vallicrosa, l'home que ha vingut a mitja temporada, gairebé.
13: Jo crec que la decisiva, la mitja temporada que feia falta, ens hem alternat amb en Nico, que avui no pot ser així que entre tots dos hem fet un, així que mig i mig.
12: Fitxatge d'hivern, gairebé.
13: Exacte, pràcticament, arribat al mercat d'hivern.
12: I tant que sí, però bon fitxatge hem fet amb tu, eh?
13: Ara, bé, almenys, mira, de moment fins al final de temporada, després ja veurem.
12: Renoves per l'any vinent?
13: Home, jo, per mi sí.
12: Ah, vale, perfecte, llavors. I la que ha vingut una mica més tard, que gairebé l'estem tenint a prova de cara a la temporada vinent, a veure si signa el contracte o no. Gemma Dorna, bona tarda.
14: Bona tarda.
12: Què farà l'any vinent, a veure?
14: No, venir.
12: Sí? Renovem sí. Ja, segur?
14: Sí.
12: Perfecte. La quota femenina l'hem de tenir.
14: Sí, segueix endavant.
12: I el que segur que renova, perquè si no el programa sense ell no podria existir, el nostre home botonets, en Jordi Prats-Savalls. Bona tarda a tu també. I Eudald, abans de continuar també, has parlat d'en Nico, que gràcies a ell també el programa ha tirat endavant, sobretot a principi de temporada, i menció honorífica a l'Àlex Piqueras, que per tema laboral va deixar el programa.
13: És veritat, també ha format
12: part de l'equip.
13: Totalment, i sempre ens ha estat seguint de primera mà i donant consells, i animem el que fos falta.
12: i no sé si has vist alguna cosa d'esport català aquest cap de setmana. Per on vols començar?
13: Aquest cap de setmana, si vols, t'explico la gran notícia en el món de l'handbol, i és que el Barça s'endú la final de la Champions, fent arribar el Barça a les 50 Copes d'Europa de les diferents modalitats, ja sigui bàsquet, futbol, hoquei, patins, handbol. Així que una gran victòria contra l'equip alemany a la final.
12: Una més. Sí. Gemma?
14: Bueno, jo sé que el Badalona va caure 0-3 davant del Compostela i necessita un miracle per l'ascens a segona federació.
12: Això futbol, no, Odal?
13: Això futbol, però lluny de la primera divisió.
12: Estàs al cas, eh?
13: Sí, sempre atents.
12: I a bàsquet, què és lo teu?
13: Doncs mira, en aquesta setmana la penya va caure en el tercer i decisiu partit contra el València i no arriba a la final. Per altra banda, el Barça supera el Tenerife i agafa el bitllet per la final de la Lliga Endesa.
12: Vendràs algun partit al Palau?
13: No crec que hi vagi jo, però home, ha de ser maco de veure.
12: Doncs jo segurament aniré demà a veure el futbol sala, que el Barça també ha passat a la final.
13: Uri, sempre deixem, o sigui, sempre me n'oblido de posar notícies que parlin de futsal. Jo crec que parlem massa de futsal ja a tota la resta de programa en aquest moment.
12: Ho fas a propòsit, no?
13: Així és.
12: I Gemma, acabarem amb hoquei patins?
14: Sí, l'Igualada perd els dos primers partits a la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo.
12: Doncs ho té força complicat.
14: Sí.
12: I ara ja que hem fet la repassada de l'esport català general, anem a fer una breu introducció de la mà dels titulars palafollencs.

0: Els titulars palafollencs.
1: La final del Trofeu Catalunya de patinatge acaba amb medalles pel Club Patí Palafolls.
2: Analitzarem i valorarem la primera temporada de la nova junta del bàsquet Palafolls.
3: El cadet del Club Deportiu Palafolls es queda a les portes d'aconseguir l'ascens a Primera Catalana.
1: Dos palafollencs disputen les finals de la Copa Catalunya de futbol sala, on van viure les dues cares de la moneda.
2: El Club Ciclista Palafolls torna del Campionat de Catalunya contrarrellotge amb dues medalles.
1: Arnau Perales fa un gran paper en javelina per al Club Atletisme Palafolls.
3: Doncs ara que ja teniu clar sobre el que parlarem avui, no farem esperar més als nostres convidats i anem cap als ídols palafollencs.

0: Els ídols de Palafolls.
1: Audal, avui doble ració d'ídols palafollens,
2: Avui estem a tope amb les entrevistes, la veritat.
1: Doncs sí. I primer començarem amb els teus amics del Club Bàsquet Palafolls.
2: Jo no només meus, jo diria que nostres amics del Club Bàsquet Palafolls.
1: Tens raó.
2: Del programa. I m'agradaria presentar en primer lloc al president, l'Eloi Alergia, un vell conegut del programa, i també a David Osambela, una figura molt important dins i fora de la pista, amb el seu paper també de coordinador. Bona tarda.
3: Bona tarda, què tal? Com esteu?
2: Això ja ho tens per mà, eh? Això ja ho tens per mà.
3: Estic per fotre-li el lloc al Luri.
1: Mòbil en silenci, recorda.
3: Eh?
1: Mòbil en silenci.
3: Ja hi som. Ja han de treure aquelles historietes de sempre. Ai, senyor. Si no, és que seria la ràdio en directe, sense el mòbil que sona, o sense que agafo un cavall.
1: Cosetes que passen.
3: Coses. Tot bé, aquí?
1: Sí.
3: Sí?
1: Et trobem a faltar? Ja,
3: sí. No, sincerament no.
1: En Piquera sí, a tu no.
3: Ah, ja ho sé.
1: Què tal la temporada? Primera temporada al capdavant del Club Bàsquet Palafolls?
3: Bueno, jo no sé si parlar gaire, vull dir, més que res un tema esportiu, que seria qüestió del coordinador esportiu que valorés.
1: El secretari no, eh?
3: El secretari no.
1: Vale.
3: El coordinador esportiu que parli.
4: Bueno, primer de tot, bona tarda. Jo crec que va ser la primera temporada amb una nova junta, persones que no teníem experiència i la meva valoració és positiva. Crec que al final hem fet el millor i tot el que hem pogut fer pel club per tirar endavant. Vam començar l'estiu fent un torneig i cridant a gent, fer-nos també una mica, no? Fer-nos bé, no? Un poquito.
3: Visible.
4: I bueno, la temporada jo crec que bé. Al final hi ha sempre coses que no es poden controlar. Els equips jo crec que valoraria positivament, al final valoraria positivament. No hem tingut grans victòries, no? Però
3: hem tingut grans partits.
2: Per exemple, quin ha sigut com a junta, quin ha sigut un dels reptes més importants que heu hagut d'afrontar des que vau entrar?
3: És una mica recuperar l'essència aquella del Club Bàsquet Palafolls del 2015-2016. Vull dir que...
2: La gent estava com més implicada, que hi havia molts més equips i molta més gent.
3: Eren 16 equips, val? I llavors, clar, el tema era aquest. Intentarem buscar tot això. El que passa que, clar, cada any és complicat, sempre et surten cosetes, perds a la sabata, després hi ha molta gent que igual no està d'acord amb el teu sistema i vol provar altres coses noves i tot això, però en principi jo, de lo més destacable d'aquesta mesos que portem a la junta directiva, és com hem entrat amb força amb els col·legis.
2: Aquesta proposta que ja la vau fer des d'un principi d'anar a fer extraescolars als col·legis, de tindre gent, s'ha traslladat després també com amb una gent que s'hagi costat més al club, que hagi volgut seguir o hagi tingut intenció d'entrenar a nivell oficial, diguem?
3: És complicadet perquè els pares d'avui en dia el que volen és que tenir ocupats els seus fills entre setmana, però el cap de setmana és quan ja, no sé, hem tingut trobades d'escoletes i coses i hi ha pares que diuen, bon, jo ho sento, però jo agafo el cotxe, me'n vaig aquí, me'n vaig allà, que és lícit i el més normal, i no podem entrar en coses de família. Però sí, ja que anant un tren en tota la setmana, que suposo que això, amb una conversa que vam tenir amb el Rafa Jiménez del futbol sala, també ens hi passa. Si el nano entrena tota la setmana i intenta prendre cosetes, el que vol és que això surti en un partit i competir i saber perdre i saber guanyar i saber estar en els llocs i tenir una mica de bon rotllo amb l'equip contrari, quan s'acaba el partit donar la mà, respecte a l'àrbitre, tot això, clar, són cosetes que en un partit ho pots passar, però entre setmana, en un entrenament, no.
2: La setmana, o sigui, fa una setmana s'estava comentant que hi havia també competicions, en aquí el programa s'havien comentat que hi ha competicions fora, diguéssim, de la federació, que són coses menys oficials. Des de les extraescolars que feu, s'ha intentat fer algun partit fora de el que vindria a ser la Federació Catalana, algun torneig, alguna competició?
3: En principi el que hem fet nosaltres és assistir a dos trobades d'escoletes.
4: Dos caps de setmana.
3: Dos caps de setmana, una a Sarrià de Ter i una altra a Sant Feliu de Guíxols, i la veritat és que bastant bé, els nanos s'ho van passar d'allò més bé. crec que el nom de Urpes, que és diguéssim la denominació d'origen de l'extraescolar de nostra, està arrelant bastant bé. Hi ha gent que pregunta, clar, també hem fet unes suadores molt xules i molt llampants que tothom va pel col·le i això d'on té? Això és el bàsquet, hombre, i què fas? I sí que hem començat des de 3, 4, 5 nanos, sí, al principi de setembre, octubre, i al final de temporada han tingut, què, 16?
4: Sí, 15 o 16.
2: Vull dir que... Molt bé. Home, doncs la veritat és que molt bona acceptació, no?
4: I, sí. I a més, al final... O sigui, ells acabaven el maig,
3: sí,
4: i han tingut l'oportunitat de venir a entrenar al Palauet i passar de les escoles del Palauet tot aquest, bueno, el que portem de més. I jo crec que és una experiència nova i una experiència que els nens gaudeixen també al final, perquè d'estar a l'escola tot el dia a l'escola, al final han vingut al Palauet, es poden sentir més jugadors del club i d'aquesta manera igual l'any vinent podem treure...
2: Creieu que gràcies a això també s'han sentit jugadors més propers en el Palafolls, que no siguin només com l'extraescolar del col·le en si, sinó que puguin ser com a membres del club bàsquet Palafolls?
3: Home, entre temporada regular, la Marta Marquès, que és la que era la coordinadora de l'extraescolars, acompanyades amb l'Eloi, l'Arnau, el Víctor, l'Adrià i tots aquests... intentàvem fer una mica de que aquests nanos vinguessin al Palauet quan el senyor de Los Ambel i companyia jugaven. Llavors, vulguis o no, doncs venien i s'ho passaven bé, es quedaven allà al fons a la pista, animaven.
4: Sí.
3: Algun entreno conjunt amb el senyor Bram també hem fet, vull dir que anem fent coses, el que passa que això és una carrera de llarg recorregut brutal.
2: Per tant, l'any que ve, creieu, sí, seguirà havent-hi extraescolars?
3: Sí, sí, no, l'any que ve sí, seguirà extraescolars.
4: Extraescolars segur, i esperem que d'aquests 15 o 16 nens que tenim, l'any vinent puguem fer un equipet, no?
3: Un premini o un mini o...
2: 15-16, de quina edat són més o menys?
4: Clar, al final estan barrejats. Tenim des de 8-9 anys fins a de 6 de primària, però bueno, jo crec que alguna cosa traurem.
3: Alguna cosa, segur.
2: Home, l'interessant és que puguin afegir-se en els equips que tenim i que, bueno, que passin a ser part del club directament i que juguin en competició, no?
4: Sí, aquesta és la idea, no?
3: Bueno, ja, a vegades que dius, hòstia... intentem fer les coses el millor, que hi ha vegades que també ens equivoquem, sí. Que som novatos en aquest aspecte. Una cosa és ser entrenador o jugador i una altra cosa és posar-te davant d'una junta directiva que intentes prendre una sèrie de decisions que potser t'equivoques i potser l'acertes. Però clar, el tema és aquest, i nosaltres sabem que diguéssim que comencem de zero, perquè lògicament l'anterior junta directiva eren molt pocs i no podien fer més del que van fer. Vull dir que no podem dir res ni de l'Ivan ni dels Sacris ni tots aquests. Vull dir que clar, ells feien el que podien, eren dues persones. Vull dir, a partir d'aquí doncs vaig tenir la sort de que em van posar, o ets tu president o això se'n va a Campistrau per no dir una altra cosa. I bueno, en principi la gent està motivada, l'assistència a reunions és bastant gran, vull dir que no és un lloc que estem a l'Ossalló aquí fent un cafè i parlant del club, sinó ve més gent i anar fent, vull dir, a veure què tal.
2: I quin ha sigut el màxim problema o la cosa que diguéssim que us ha faltat encara acabar de completar des de que heu entrat, o amb el que s'hagi de seguir treballant?
3: Potser nanos.
4: La base
3: és complicat, vull dir, la feina que han fet aquests nanos al futsal del Sant Lluís i a sobre amb el premi que tenen de tercera nacional i tot això, vulguis o no, la gent vol jugar a futbol sala i ja està.
2: Clar, si el que voleu és fer el bàsquet més atractiu també pels nens, que tinguin ganes de jugar-lo, no? Que clar, intentin des de la base anar pujant...
4: Hauríem de guanyar alguna cosa, no?
3: Exacte, i bàsicament és això. El tema és que, aviam, si en vez del Mundial de Futbol hi hagués Mundial de Bàsquet i Espanya quedés a la final, doncs això, vulguis o no, sempre tira. Però clar, malauradament, Mundial de Futbol...
1: També la competència dels voltants afecta, no?, de bàsquet.
3: Clar, a més, ens donem compte, perquè intentem tirar cables amb els clubs del voltant, tothom va amb bones maneres i molt d'allò, però al final surt el lado oscuro, que dic jo, i tothom vol fer el mateix, vull dir, nodrir-se de jugadors per tenir les màximes plantilles possibles, i els màxims hores de pista als seus respectius pavellons.
2: Us ha passat ja aquesta temporada de que se'ls hagin emportat jugadors?
3: Emportant no, però que potser hi ha pares que no volen esperar al setembre per acabar de tancar les plantilles, sobretot d'equips d'iniciació, doncs, bueno, demanen permís, això sí, perquè la federació va, en aquests mesos diuen que això s'ha de fer del club d'origen i del club de destí. S'han de posar d'acord i si els vols els deixes anar i si no vols no els deixes anar. Llavors han anat a provar altres clubs i lògicament els altres clubs, doncs, vale, perfecto, aplaudim. Vale. Escolta, que t'han vingut quatre de Palafolls sense el Cadem, ah, molt bé, doncs, vale, doncs jo no faré el que tingui previst fer de cara a la temporada que ve. Però és igual, seguirem treballant el màxim possible.
4: Hi ha altres reptes també, no?
3: Exacte, vull dir que crec que parlant de categories superiors hem fitxat bé.
4: Sí.
3: Hem fitxat bastant bé.
2: Qui s'ha fitxat?
3: De moment un entrenador.
2: Per quin equip?
3: Pel Senyor A.
2: I
3: estem treballant per un entrenador pel Senyor B també. El que passa que clar, aquest dijous que ve tenim reunió de clubs de Girona a Fornells, que possiblement ens diguin que sí, que podíem tenir dos equips a tercera territorial del mateix club, o igual que no. Llavors depèn de com estigui la pel·lícula muntada, doncs farem una cosa o farem una altra.
2: Ara que estem entrant més en parlar dels equips, si us sembla bé que comentaves això també de les victòries dels equips, quina ha sigut la sensació que ha donat aquesta temporada el Senyor A del Palafolls? Creieu que ha sigut una bona temporada? És el que us esperàveu des d'un principi com el repte que teníeu?
4: És difícil la pregunta. Al principi...
3: Jo te la contesto ràpid, eh?
4: Bueno, però al principi anava molt bé la cosa. Ens vam classificar per la Lliga d'Ascens i al final, entre una cosa i una altra, les coses no han sortit bé. Però de paraules de gent de fora, de gent rival, el que no paren de dir és que tenim molt millor equip que altres clubs que han quedat per sobre nostre.
3: Exacte.
4: I al final hem pogut competir amb els de dalt, hem donat la cara, no nos han pintat la cara,
3: no,
4: de mala manera.
3: I el partit a casa contra el Lloret, que va acabar 106-109, tothom en parla d'aquell partit.
2: Sí. De fet, vau fer una bona, molt bona primera fase, que us va fer una molt bona posició.
3: Sí, sí.
2: Què va canviar de la primera a la segona fase? Perquè llavors va ser com que va començar a no haver-hi tan bona dinàmica de victòries. No sé com se sentia des de la pista, però llavors al final de temporada també s'ha recuperat.
4: Bueno, principalment l'assistència als entrenaments. I no és per donar-li la culpa a ningú. Al final la gent treballa, la gent es lesiona, té altres compromisos, i al final l'assistència, jo crec que si haguéssim sent més constants, no?
3: Jo crec que també tu Oriol saps de què va, perquè tu també ets entrenador, i els equips es mouen per dinàmiques. Si la segona fase d'ascens haguéssim entrat en tromba d'en plan rotllo 3-0, 3 victòries, 0 derrotes, la gent s'hagués trempat com una, vamos, a tope, i hagués anat als entrenadors encara que hagués treballat de la tarda o el que sigui.
2: Clar.
3: Llavors, clar, vam tenir mala sort en el primer contra el Massanet, que vam perdre de 2 a casa, i després a partir d'aquí ja van començar tal, vam perdre no sé quants...
4: Vacances de Nadal,
3: que aquí ja saps que no... El juga tira molt, perquè cosa de l'Ajuntament i aquestes coses, lícit i entendible 100%, perquè la mateixa problemàtica que tenim nosaltres la tenen aquesta gent del futbol sala, però ara suposo que amb la Figuerassa Nova es dirà de veritat Figuerassa Arena.
5: I el parquet nou del Palauet.
3: Nou, i llums, i canastes per un tubo, i porteries per un tubo, i...
2: Com s'ha vist el fet de portar molts jugadors joves i nous a l'equip del sènior? Pues com s'ha viscut aquest intro? Ha anat bé per l'equip? Ha sigut beneficiós? O ha costat també adaptar-se al joc de nova gent, de treballar aquesta química?
4: Això que contesti el presi barra mister barra...
3: A veure, bé... El que passa que és complicat, perquè els egos dels jugadors són molt seus i són molt personals. Llavors, competir entre egos, no. Si tots dos remen per al mateix cantó, no hi ha cap problema, i hem fet veritables partidassos en aquesta segona fase d'ascens. Jo què sé, me'n recordo un dia aquest animal que tinc a la meva dreta va fer 40 punts. Vull dir, tothom deia que, bueno, és que no sé quantos punts, clar... Però clar, va ser un partit que sí que tothom anava al mateix cantó. Mm-hmm. Vale? Llavors, clar, si després entrem en aquestes històries de que amb un contraatac jo me la tiro, fallo, i la següent jugada me la torno a tirar i a mi no me la passes, doncs ja comencem amb aquestes històries típiques de sènior. Llavors entren els egos, llavors doncs, a partir d'aquí doncs, la primera pilota que em rebo, patapam.
2: I de cara a la propera temporada, quin objectiu ha de tenir el sènior A? Ja, hi haurà noves incorporacions a part de la banqueta com a jugadors, també?
3: Sí, sí. Sí, segurament com ha d'anar bé, però passa, no diguem res perquè no trencar el...
2: Jo volia el titular aquí per poder-lo ficar.
3: Val, si vols el titular, el Pol Pont és el nou entrenador.
2: Fantàstic, ja el tenim.
3: Ja està, és l'entrenador que ha guanyat la Lliga, ha guanyat amb el Lloret. És un nano que viu aquí a Palafolls, que vam tenir amistat, que vam tenir un feedback molt xulo.
4: Li va agradar,
3: li va agradar. A l'equip, va estar enamorat de l'equip.
2: Fantàstic,
3: és
2: doncs,
3: un tio que és molt, molt incisiu. Jo faré un pas al costat, com deia aquell, i ho miraré des de la tribuna, a veure si em puc fer un pas des de la tribuna com a president. I jo crec que la temporada ha de ser bona, però clar, no ha de ser, si jo per exemple traiem 4 preminis i 4 minis, millor. Serà vamos, haurem de fer 3 programes seguits.
2: Ara que saltem del senyor A al senyor B, quin paper ha d'ocupar en el club el senyor B?
3: El senyor B són un grup d'amics que s'ho van a passar bé i juguen a bàsquet i porta una mitja de 47 anys l'equip i entrenen un dia o dos a la setmana i van a fer els seus tirets i les seves hamburgueses i cerveses i aquí s'acaba la història.
2: I hi haurà continuïtat l'any que ve?
3: Si volen continuar, sí, però arribarà un punt que aquesta gent, doncs clar, ja estem parlant del Capi Roca amb 50, l'altre amb 47, l'altre amb 48, i clar, tot això amb una tercera territorial que ens hem trobat amb bastant nivell.
4: Bueno, al final el que ens agradaria és que tothom pogués jugar i... però clar, això és l'ideal. Després la reunió que tenim aquesta setmana amb la federació ens resoldrà aquests dubtes que tenim, i en el cas que no es pugui continuar amb la mateixa categoria, la idea és ser competitius i al final les mitjanes d'edat són la diferència i no sé, i... a mi... Tinc dubtes.
2: I passant, doncs, del sènior B al segon equip, que és el júnior, com es planteja la propera temporada amb aquests nois?
3: El júnior ha de fer un pas endavant, bàsicament. No... ha sigut un mal encert a l'escollir l'entrenador. Ells també s'han parapetat una mica amb el que no hi havia feedback, no hi havia feeling amb l'entrenador, llavors a partir d'aquí han anat cap enrere, però aquest equip no pot perdre 12 partits seguits, no pot perdre, mai de la vida, perquè són nanos que són treballadors, que has d'estar sobre d'ells, jo els he portat, jo els he entrenat, vull dir que són coses que dius, però clar, és com sempre, o sigui, depèn de la dinàmica que portes, doncs pa endavant, i si no, doncs mira.
2: Un cop ja ha comentat, doncs, el júnior, ja ens queda l'últim equip així d'oficial, que és el mini.
3: Sí.
2: Ens en podeu explicar alguna cosa? Què es farà l'any que ve? Si el teniu
3: mini,
2: alguna idea?
3: En principi, passen tots a preinfantil, per edat, i estem esperant, doncs, això, acabar-ho de tancar, doncs, amb els descartes d'aquí, d'allà i de més allà, i ja està.
2: I llavors, en principi, els equips segueixen igual i a veure
3: sí,
2: si...
3: Sí, bàsicament seguirem igual, a no ser que tinguem la xurra que hi hagin 4 equips de Malgrat i 4 de Blanes que s'emprenyin amb les seves respectives juntes directives i vulguin venir aquí. Sí. Llavors seria... llavors tindríem un problema, Uri.
5: Bendito problema.
3: No, bendito no. Problema per nosaltres, però per vosaltres no. Bé, clar, tot i esteu a tercera nacional, tio. Felicitats, per cert.
5: Merci.
3: Però bé, ja vaig enviar-te un WhatsApp i tot, et sembla,
5: sí,
3: eh? Sí.
5: Sí.
3: Inclús el Club Bàsquet Palafolls va fer un post també. Instagram felicitant el futbol sala Sant Lluís.
5: Correcte.
3: Imagina't.
2: I de cara...
3: I a sobre tinc que anar a barraques i pagar el cubata, tu creus?
2: Imagina't.
3: Això no pot ser, tio. I a cap d'any ja ni l'explico. Però a cap d'any no, perquè vaig fer la presentació dels equips.
2: Ara que parlaves de barraques, teniu alguna cosa... Si hi ha alguna cosa que heu de fer publicitat de cares a aquest estiu, de cares a la festa major, a esdeveniments que estigueu preparant?
3: Aquest divendres fem una col·laboració amb un torneig d'aquests d'estiu de gent d'equips estrangers, d'intentar entrenar amb ells un parell de dies a la setmana i tot això, com cada any, vale? I llavors és l'European Youth League Cup, aquesta, que és més llarg que el nom que un dia sense pa, i llavors col·laborem amb ells, deixant material, tot això, i bé, en principi no...
4: Bueno, i després per la festa major, no?
3: O intentarem fer el mateix al,
4: no? Cristóbal Ro,
3: sí, intentarem fer-lo,
4: que va ser el primer any que van fer un petit torneig entre els equips de la zona.
2: Intentarem estar doncs atents també al que pugui venir, no? D'estar, de poder anunciar per aquí la ràdio.
3: Exacte. I tant. Això ja saps que això és l'altaveu dels clubs, com es deia antigament.
2: I per acabar també doncs, ja amb l'entrevista, que així també us deixem anar als entrenaments i deixem pas també a qui vingui, volem doneu-nos un desig que vulgueu tenir de cares a l'any que ve. Feu la carta als Reis i demaneu una cosa de cares a la propera temporada.
3: No sé com coincidirem. Digo jo primer.
4: Dilo tu.
3: Jo vull dos premínims, un masculí i un femení, i dos minis, un masculí i un femení.
2: Tot apuntat.
3: A partir d'aquí, m'és igual. I que passin el senyor de fase, i que ojalà poguéssim arribar a la segona territorial, que estaria molt xulo.
4: I jo igual. A mantenir els equips, això primer, els equips que tenim, i si podem treure de la base dels extraescolars que passin al club i es quedin al club i puguin créixer, perfecte.
2: Fantàstic, doncs l'objectiu que el club es mantingui, i no només es mantingui, sinó que vagi creixent, i aviam si alguna cosa d'aquestes es pot fer realitat.
3: I aviam si un dia aquests a l'Uri fa alguna pregunta, perquè cada vegada que venim sempre...
5: No, jo no, dic
3: no,
5: que...
3: No, quedes callat sempre, tio, hosti.
5: No, anava a dir que el meu desig és que l'Eudald torni a jugar, però està complicat.
2: Estaria bé.
5: En Piqueres també.
3: Estaria molt bé, tio. Perquè diu, no, vindré el desembre, però clar, no va dir any.
5: Passa'm el telèfon del Pol Font aquest, el Pol Pont, com es digui.
3: Aquest és fitxable, eh?
5: Que...
3: Aquest tio és fitxable, eh?
5: I tant que sí.
3: 10 puntets per partit.
5: O 15.
3: I bueno, uns quants rebots, eh?
5: Sí, vull dir que... Saudal, ja saps.
2: Ara m'estic posant vermell i tot. Jo no esperava ser el centre d'atenció aquí.
5: Nois, moltes gràcies per venir.
3: Felicitats pel
2: molt
3: programa.
2: Bé, gràcies a vosaltres.
3: A veure si l'any que ve la temporada ho acabem de rematar millor.
5: A veure si tornes.
3: Bueno, ja veurem.
5: I res, molta sort per la temporada vinent.
3: Gràcies a vosaltres.
5: Gràcies. Jordi, pugem cinto i continuem.

0: Doncs continuem amb la segona meitat dels Fils Palafollens. Ara torn pel Club Pati Palafolls amb la Paula i la Raquel. En primer lloc, donar les gràcies que sigueu aquí.
1: A vosaltres.
0: I veniu sobretot a parlar del Trofeu Catalunya. En què consisteix aquesta competició?
1: Doncs aquesta competició va ser durant el mes de maig, quatre caps de setmana de maig, es van fer la fase prèvia on les patinadores doncs, que s'havien inscrit, que són unes 6.000 patinadores, van competir una sola vegada del cap de setmana, i les que obtenien més puntuació en aquesta competició doncs podien anar a la fase final.
0: Ha sigut un rànquing general o cada cap de setmana hi havia alguna que es classificava?
2: No. Hi ha hagut, o sigui, el trofeu consisteix en, durant tot el mes de maig, hi han repartides a diferents parts de Catalunya competicions del mateix nivell. Llavors, un mateix cap de setmana pot ser que hi hagi de l'1 al 4, de nivells 1-4, hi hagin diferents patinadores a 4 o 5 pistes. Llavors, a la fase final es recuperen totes aquestes classificacions i d'aquestes 6.000 persones que ha dit la Raquel, es miren les 10 primeres classificades en total durant el mes de maig del seu nivell.
0: Perfecte. I en quin moment us arriba la informació de que heu d'acollir la final?
1: Doncs això fa potser un parell de mesos. La federació va demanar pistes lliures i en Joan, l'entrenador, doncs va enviar un mail dient, perquè cada any es fa una seu diferent, és a dir, o Tarragona o Barcelona, i aquest any tocava Barcelona. Llavors en Joan va enviar un mail, nosaltres podríem tenir pista, i de cop i volta doncs se'ns va contestar doncs que se'ns havia atorgat a nosaltres.
3: Llavors no és únicament com del club, sinó que també aneu de la mà de la federació, no? per poder-ho organitzar, o sigui, no tot el pes recaurà en vosaltres.
1: No, és repartit, diguem-ho així. Nosaltres ens hem dedicat més a l'organització dins del Palauet, i ells doncs més de cara a
2: l'organització de jutges i tot el que és inscripcions, ordres de sortides, tot això ho fa la federació.
3: Llavors també a vosaltres el que haurà de posar, entenc que són membres del club, no? A ajudar, a organitzar, estar una mica allà,
2: que
3: no?
2: Sort d'ells,
1: sí.
2: Perquè si no...
1: Mare meva, sí, hem tingut moltes... De veritat és que fa temps que ens hi hem posat, primer de tot perquè era el nostre primer repte com a Junta Nova, i estem parlant d'una final de Catalunya, encara que sigui de trofeu, però no té... Doncs ve gent de tota... De fet, han vingut uns 99 clubs diferents aproximadament, unes 200 patinadores,
2: sí, una cosa així. 208.
1: Sí, i clar, això comportava una organització bastant laboriosa.
3: Clar, que entenc que són 200 patinadores i patinadors, però més famílies, més gent que vingui a veure'ls, no? Que al final també ha voltat molta més gent en el Palauet.
1: Moltíssima. De fet, el dissabte, que potser eren els nivells alts, no va venir potser tanta gent, però ahir, que eren els nivells més baixos, i les nenes petites doncs normalment porten que si l'àvia, el tiet, la tieta, i ahir va ser, la veritat, feia goig.
2: Es va quedar el Palauet de gom a gom.
1: Sí, va ser.
0: És la competició més important a Catalunya?
2: De trofeu, sí, a nivell iniciació. A patinatge ara hem tingut la sort de que s'han anat renovant les normatives, i ara donen molta més oportunitat a les nenes que comencen de nivells de l'1 al 8, que no comencen a fer competició, de l'1 al 7, perdó. A partir del nivell 8-9 ja comencen a competir, és un nivell més avançat, i després hi ha el wheel skate, que sí que competeixen a nivell de Catalunya, i llavors es fan classificacions per anar al d'Espanya i l'europeu. I en aquest cas, iniciació no té aquesta oportunitat d'arribar a nivell d'Espanya.
0: I què suposa pel club haver sigut l'escollit per dur a terme aquesta organització?
1: Home, un repte, no?
2: Sí, i un orgull, perquè també hem tingut feedback de la federació.
1: Sí.
2: Que aquest cap de setmana també es feia en un altre poble la final dels nivells més alts, els 7-8. I la veritat és que ens han felicitat per tota l'organització, que la Junta i els voluntaris ho han fet super, super bé, i els hem de felicitar, perquè de veritat feia goig veure'ls com es coordinaven i tota la implicació, que al final ho fan de forma de voluntariat, perquè no cobren res per estar allà, o sigui que...
3: I a part de ser la primera vegada en aquesta nova Junta, era també la primera vegada que es proposava Palafolls com a la seu d'aquesta final?
1: Sí, sí.
3: Uf, doncs llavors un bon repte per la nova generació.
1: Hem començat a tope, sí. La veritat és que quan ho vam saber ja ens vam començar a reunir la Junta i amb els entrenadors vam fer una reunió i després vam demanar ajuda doncs, a l'Ajuntament, al qual també hem d'estar molt agraïts perquè des del primer moment ens hem posat a treballar colze a colze, tant amb l'Aleix Bargalló com amb la Marta i la Susana, que són els tres amb qui més ens hem coordinat, i per seva estem super agraïts. I després ahir la quantitat de famílies del club que ens van donar suport, perquè sense elles només amb la Junta i els entrenadors no haguéssim pogut portar el volum de gent que hem tingut aquests dies a Palauet.
3: I pel que tinc entès, sou un dels clubs amb més participants, no, en aquesta competició. És una mostra també de la bona feina que s'ha fet durant la temporada, o creieu que també hi ha ajudat el fet de poder estar a casa i que la gent s'hagi sentit més còmoda, o no té res a veure?
1: No té res a veure.
2: No, perquè la fase prèvia durant el mes de maig no vam fer cap a Palafolls, només ha fet la final. Llavors les nenes que hem portat ho han aconseguit pel seu propi mèrit de poder classificar-se per Palafolls, i hem estat super orgullosos perquè hem arribat amb 8 patinadores i han pogut competir a casa, i això és super super orgullós.
0: Quan arriba a la final, creieu que aquestes 8 patinadores tenien motivació extra per ser Palafolls, o al revés, tenien més pressió?
2: Jo crec que aquí jugava més amb pressió, perquè al final sempre fa gràcia que et vinguin a veure, però sent a casa ja saps que pot venir més gent. No és el mateix que competeixis a 2 hores de camí, no vindrà tanta gent a veure't, que saps que, ostres, és una final, estic a casa, ve el papa, la mama, la iaia, els amics del col·le i inclús professors han vingut a veure'ls, i per tant juguen també amb aquesta pressió, que a vegades és bona, a vegades és bona perquè al final els hi fa estar més motivats.
0: Però suposo que també ajuda a saber com relliscar el parquet del Palauet, saber on estan les línies, o no es nota tant el patinatge?
2: Sí, es nota, però ja sabem que el Palauet és una mica ambigu, no? Perquè a vegades rellisca, a vegades no, i depèn de la temperatura de fora, depèn de si netegem la pista amb un
1: mopa
2: tipus de...
1: o no.
2: Exacte. Llavors aquests factors sempre hi són, però sí que els hi ha ajudat perquè hem tingut la sort de que dilluns també vam poder patinar i ja sabien quines rodes portar.
0: Podríeu fer un resum de les classificacions finals de les 8 patinadores?
2: Sí. De podis hem aconseguit 3, que són la Paula Jordà, que ha quedat en primera posició del nivell 6, la Luna Beltre, que ha quedat segona a nivell 3, i

0: posat el seu ball, l'han fet correcte, no deixem de que sigui una final, i clar, hi ha molt de nivell en joc. Penseu que estan les 10 millors de cada grup i és difícil que estigui tot perfecte i poder aconseguir bon resultat. Llavors, amb aquestes classificacions, l'equip tècnic està superorgullós.
1: Per tant, la Paula Jordà, crec que ho he dit, es pot dir que és campiona de Catalunya?
0: Campiona del trofeu Catalunya, perquè ara d'aquí dues setmanes, a final de mes, participem també a la final de rànquing, que llavors sí que serà campiona de Catalunya del nivell.
1: Vale, això
0: sí,
1: és com la sí. Copa del Rei, no?
0: Però... Sí, exacte. Vale. Exacte. Sí.
1: Mira, precisament anava a preguntar si amb això acabava la temporada o què quedava. Ja m'has dit que queda la final del rànquing, no?
0: Queda la final del rànquing de lliure, que vam fer la final del rànquing de Solo Dance la setmana passada i també va anar superbé. Vam aconseguir que anessin moltes nenes del Palafolls a defensar la final del Solo Dance, que l'any passat van començar només amb 3 patinadores i aquest any hem augmentat el número, perdoneu, i hem aconseguit arribar amb més de la meitat de les patinadores que fan aquesta modalitat a la final.
1: Això del rànquing com funciona?
0: El
1: ranking, semblant al trofeu?
0: Bueno, és...
2: Tot la temporada.
0: Sí, va per rondes. Aquest any han sigut 5 rondes, des de la ronda 0 fins les 5, que a les 5 també pot entrar el trofeu Catalunya, que la fase prèvia a la final compta pel rànquing. Llavors hi ha 5 opens i compten els 3 millors.
1: Perfecte, i després del rànquing ja sí que acaba la temporada, o no sé si a l'estiu seguirà entrenant,
2: no,
1: què fareu?
2: No, tenim més cosetes encara, sí, sí.
1: Podeu avançar encara alguna coseta o és secret?
2: No, tenim el Palafolls Stars, que ja porteu anys sí fent.
3: Recordeu-nos una mica de quin era el Palafolls Stars?
0: Doncs mira, és per acabar la temporada d'una forma més divertida i més acolorida. Ens dividim en 4 equips, cada entrenador es posa en un equip.
1: Només a Palafolls, entenc.
0: Blau, vermell, groc i verd. I repartim a les nenes per nivells, que hi hagi el mateix nivell als 4 equips, i fem que les nenes practiquin i facin un ball per elles, on després convidem a tots els familiars per fer una tancada de jornada de temporada. I hi ha vots, que si voleu venir, convidem a tot el poble que vulgui venir a veure l'espectacle i a poder votar per als equips el que més us agradi. Jo faré l'equip blau.
3: Quan serà?
1: O sigui que hem de votar el blau, no? Estàs dient?
3: quan dieu que serà això? Quin dia?
0: El 19,
3: ja hi ha data?
2: El 19 de juliol, sí.
1: De juliol?
2: Sí.
3: Uri, ens estan posant deures per aquest estiu,
1: però
3: haurem de començar a pensar si fem un especial d'estiu com l'any passat, perquè tot això haurem de cobrir, eh?
1: Doncs sí, estaria bé. Tens alguna pregunta, Dol?
3: Sí, per anar acabant una miqueta, quina valoració feu d'aquests primers mesos al capdavant del club?
2: Ostres, doncs molt intensos. Quasi no hem tingut temps de reposar, diem-ho així. Primer perquè ens hem ficat amb la final del Trofeu Catalunya. Després perquè també estem preparant com una festa de cloenda, un sopar, diem-ho així, de club, i ara és amb el que ens posarem. Després perquè també tenim el Palafolls Stars i després hem de pensar amb els horaris d'estiu, ja tenim el cap una mica pensat amb la temporada propera.
3: Sí, heu sortit d'una cosa i ja esteu pensant en la propera.
2: Totalment, però... avui ens hem agafat festa entre cometes per dir descansem una mica, però si no ja estaríem al Palauet des de les 5 de la tarda fins les 9 del vespre ja organitzant coses.
3: O sigui que ara ja podem considerar que esteu a la recta final de temporada, perquè us queden finals i sí, el que són sopars, bueno, de cloenda,
2: sí,
3: finals de temporada
2: més
3: i...
2: lúdic, sí,
0: celebració, sí. Sí.
2: A veure, ens queda el plat fort, que és la Copa Catalunya, on hi van 6 patinadores de les nostres, i això també és un fet molt important perquè és el final de la temporada, i després doncs ja més lúdic, el sopar i el Palafolls Stars, la festa major.
1: Això t'ho ha preguntat, festa major.
2: També,
1: sabem
2: també
1: alguna coseta que podreu fer?
2: Sí,
1: el
2: sí,
1: bingo musical aquell?
2: Repetim.
0: Bingo va ser l'any passat la primera vegada que fèiem, va ser tot un èxit i ens van demanar des de l'Ajuntament també seguir-ho fent aquest any, i com no, el Club Patí Palafolls, sempre que ens proposem alguna cosa, allà hi som, amb moltes ganes, sempre millorant des de l'any passat, que ja ens van dir tantes cançons no, doncs ja ho hem agafat nota i ja aquest any
1: com
0: són
1: que
0: menys
1: no
0: cançons.
1: Més encara.
0: Així no, se fa molt llarg.
3: Vale. I teniu alguna idea d'alguna cosa nova que vulgueu portar de cares a la propera temporada, o alguna cosa

0: nou que vulgueu fer?
1: De moment no, però segur que idees en sortiran. Bueno, també tenim els, volem fer barraques també, que no hem dit per la festa major. La nostra idea és també fer una barraca.
2: A veure, quan surti el concurs, els punts, a veure si hi ha sort.
1: Sí, a veure
3: si tenim sort.
1: Si ens queda alguna.
2: Doncs sí, i ja per acabar, perquè se'ns tira el temps a sobre i encara ens queda notícies per donar al programa, la pregunta típica que fem a tothom, em sembla que ja la vam fer quan vau venir, un desig per la propera temporada o per lo que queda d'aquesta?
3: El meu desig com entrenadora, i crec que els meus companys
2: que guanyi l'equip blau, no?
3: també estaran d'acord amb mi, és que ja sabem que és molt difícil, som molts esports aquí a Palafolls, dona goig que siguem un poble tan esportiu, però nosaltres, la meva reivindicació és que som un equip individual i ens costa molt tenir pista a Palauet. Hem de fer al final molts horaris sobreposats amb grups i hi ha vegades que tenim més de 20 patinadores a pista quan és un equip individual. Inclús tenim grups al club que no poden trepitjar Palauet perquè no, al final no hi ha hores. Llavors demanem a veure si fos possible això, com els Reis, si ens hem portat bé, a veure si podem aconseguir una miqueta més de Palauet i així poder seguir entrenar doncs amb ganes, amb força, amb il·lusió, per a veure si l'any que ve, doncs, com aquesta temporada que al final hem aconseguit estar final de Slow Dance, final de Lliure, del rànquing i Trofeu de Catalunya. Supercontents.
2: Perfecte. I el desig de la presidenta?
1: Doncs continuar amb la benentesa que tenim entre famílies, entrenadors i junta tots plegats.
2: Que no és poca cosa, eh?
1: No.
2: Que això costa a vegades, sí, en els clubs.
1: Sí.
2: Doncs, noies, moltes gràcies per venir.
1: A vosaltres.
2: Estarem al cas de la final del rànquing del Palafolls Star i del bingo musical de les barraques i esperem veure-us aviat.
1: Sí, gràcies. Segur que sí, merci.
2: Jordi, pujem cinto i continuem.

0: Actualitzem marcadors.
1: Doncs hem d'actualitzar marcadors ràpidament amb el temps que ens queda. Gemma, avui que tornes a ser aquí, parlaràs als teus amics del cadet sub-15 del Club Deportiu Palafolls, de futbol.
2: Ai, sí.
1: Què va passar? Final del play-off.
2: No són bones notícies, eh? Torno, però no torno bé. I com ja vam comentar amb els... Ai, un moment.
1: Sí, val bé.
3: Estàvem dient, doncs, que
2: no van passar contra el Cristinenc al seu camp i van quedar 1-0, no, perdó, 0-1.
1: 1-0, va
2: guanyar 0. És que això no ho controlo, nois. I entre que s'estira el temps a sobre, doncs, això malauradament no van passar i, bueno, doncs, hauran de seguir entrenant, no, suposo, per potser la temporada que ve, doncs, en lloc d'estar als play-offs, doncs classificar-se pues, més sobrats i poder anar més tranquils.
1: Bueno, veurem a veure què tal la temporada vinent pel Club Deportiu Palafolls. Aquesta finalment no ha acabat bé.
3: Almenys
1: tot el millor que volíem.
2: Exacte, això és correcte. L'experiència. Jo...
1: Ja han arribat fins a la final, que no és poca cosa. Eudald, de bàsquet ja hem parlat una estona. Tampoc hi ha més notícies.
3: No hi ha més notícies, no?
1: De futbol sala... Ja van comentar que els equips del Sant Lluís havien acabat les competicions oficials, però que aquest setmana han tingut finals de Copa Catalunya.
3: Correcte, perquè com estaves dient, tots els equips de futbol sala ja han acabat les competicions, però aquest cap de setmana s'han disputat les finals de Copa Catalunya, on hi havia dos jugadors palafollencs.
1: No teníem el Sant Lluís, però teníem jugadors de Palafolls.
3: Exacte, que també són igual d'importants. I d'una banda, l'Iker Ruiz, jugador del cadet del Barça, es va proclamar campió de Catalunya, guanyant a les Corts 15-1, i a més aconseguint un hat-trick a la gran final. Déu-n'hi-do, un bon resultat per una final.
1: El vam tenir aquí, és un crac.
3: La veritat és que és un espectacle veure el jugar. I per contra, tenim la Mariona Comas, de la mateixa categoria però femenina, va acabar sent sotscampiona amb el Mataró. La portera palafollenca no va poder evitar la derrota 3-2 contra les Corts. Així que, com dèiem al principi, un cara i l'altre creu.
1: Doncs sí. Audal, ja que estàs, ja s'ha agafat una mica de carrerilla, que es diu, i que t'agrada el ciclisme, explica'm què ha fet el Club Ciclista Palafolls.
3: Doncs mira, posant-me el casc aquesta setmana, jo t'explico que el Club Ciclista Palafolls ha participat en el Campionat de Catalunya contra rellotge que s'ha disputat a Lleida. Un recorregut pla de 18 quilòmetres que no oferia grans dificultats i que el club palafollenc ha obtingut els següents resultats. A la Màster 50, Francesc Orante ha sigut quart i Manel Seco ha pujat al podi per penjar-se a la medalla de bronze. Albert Jiménez també ha aconseguit la tercera posició a la seva categoria, que és la Màster 60.
1: Doncs molt bé, dos podis, dues medalles al Campionat contrarrellotge.
3: Sempre ens porten bones notícies aquesta gent.
1: I tant que sí. I per acabar l'actualització en marcadors, avui curtet, ja gairebé a l'estiu, doncs no tenim gaire cosa més. Acabem amb atletisme, Gemma.
2: Doncs sí, aquest cap de setmana, que us havíem dit la setmana passada, tenim Arnau Perales, que competia a la final de javelina en la categoria sub-14, a la gran final de la Copa Catalunya a Lleida. Així doncs, l'Arnau va fer una meriòtria cinquena posició amb una marca de 28,79 metres, que ha aconseguit superar la seva marca en el sisè i darrer intent.
1: Doncs molt bé, amb això acabem d'actualitzar marcadors i anirem cap a l'últim MVP de la temporada.

0: L'MVP de la jornada.
1: Doncs arriba un dels moments més esperats del programa, que és decidir qui s'emporta l'MVP de la jornada minut a minut. Aquest especial, sent l'últim de la temporada, és especial.
2: Tu creus que de cara a l'any que ve hauríem de fer una classificació també per esports o per clubs a qui li donem l'MVP?
1: Mira, bona idea. L'estudiarem durant l'estiu.
2: Perquè jo crec que si això existís, avui, que és l'última, hauria de valdre doble.
1: Sí. Però sí que crec que ser l'última ja... menys rival, no? Per dir-ho d'alguna manera, ja precisat menys gent, potser té una mica més de facilitat.
2: Sí, també
1: no
2: és veritat.
1: No sé com ho veus,
2: Bueno, no sé, jo estava pensant en que saps els partits de futbol que quan vas, has marcat ja molts gols, no saps quan vas, sempre dius l'últim gol guanya, doncs així seria el resum de la temporada.
1: Tot i això, hem tingut poc material perquè no hi ha competicions, però tenim diversos noms sobre la taula, eh?
2: Sí, home, la veritat és que sí. Heu pensat en alguna cosa, vosaltres?
3: Sí, però a mi no m'agrada començar.
2: A veure, jo havia pensat per una banda Iker Ruiz, no és, em sembla que és una bona opció, tot i que no sigui d'un club a la Follenc, al final un jugador d'aquí local, jugador de casa, home, que ha aconseguit un hat-trick a la gran final de la Copa Catalunya, em sembla justificadíssima MVP. I per altra banda, saps que ara mateix estàvem comentant ara a l'entrevista el nom d'una patinadora a la Follenca que ha quedat campiona en la seva categoria, ja saps que ara no me surt el nom?
3: La Paula Jordà.
2: Correcte.
1: Mira la Gemma com estava atenta.
2: Ella sí que estava atenta.
1: Sí, també podríem incluir a Manel Seco i l'Albert Jiménez, que han fet podi al campionat de Catalunya contra rellotge ciclisme. Però, mira, com l'Iker ja el va guanyar una vegada l'MVP, me'n recordo, no sé si va ser el primer, a més. Jo crec que aquesta vegada, ja que el Trofeu Catalunya a la final era el Palauet també, qui millor que aquest premi per la Paula Jordà, que us sembla?
3: Sí, jo voto
1: que sí. Que
3: sí. Sí.
2: Per mi endavant.
1: Doncs perfecte, llavors, premi MVP de la jornada, minut a minut, Paula Jordà.

0: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
1: I fins aquí l'edició 573. Si us heu perdut el programa d'avui, no patiu, perquè el podeu tornar a escoltar a partir de les 10 de l'espre d'avui mateix o demà a partir de les 2 del migdia, o a www.radiopalafolls.cat, a l'apartat de podcast. Allà trobareu tots els programes de la temporada. I si no, també els podeu escoltar a través de l'aplicació de l'Spotify. A l'edició i producció del programa hem tingut a l'Eudald Vallicrosa, la Gemma Dorna i un servidor. Al control de so hem tingut a en Jordi Prat Savalls. I recordeu que ha sigut l'últim capítol de la temporada i ens hi tornarem a posar el proper mes de setembre, a no ser que fem algun especial d'estiu, que mai se sap.
2: Això sempre ho anem veient sobre la marxa, oi?
1: Doncs sí. Eudald, bon estiu.
2: Bon estiu, companys.
1: Em trobaràs a faltar?
2: A tu? Gens ni mica.
1: No?
2: Gens ni mica, ja t'ho dic.
1: Jo que t'anava a dir de quedar algun dia per anar a la platja, anar a sopar alguna...
2: Ah, si és, si és per això, clar que sí, home.
1: Convidarem en Nico i a l'Eres Piqueras.
2: Hauríem de fer, jo crec, un sopar de final de temporada aquí amb tots els companys de la ràdio, em sembla a mi.
1: Gemma, vindràs a sopar o no?
3: Depèn del dia. Jo tinc l'agenda molt ocupada.
1: Clar, Gemma, ho pot ser molt difícil, eh?
3: No, però sí, sí.
1: Gemma, bon estiu tu també.
3: Merci, merci.
1: Espero que miris molts esports durant l'estiu.
3: Això sempre.
1: Ah, vale.
3: Hombre.
1: Ja, ja em feies patir.
3: No.
1: I molta sort als equips i esportistes que continuaran competint durant l'estiu. I els que no, doncs que tinguin molt bon estiu, que gaudeixin molt. I ens veiem la propera temporada. Adeu, adeu.

0: Ràdio Palafolls.
1: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.
0: Ràdio Palafolls.

La iniciativa Sumem Passes ha recorregut el centre del nostre municipi per tal de sensibilitzar la societat sobre els abusos que pateixen la gent gran del nostre municipi. L'acte ha començat amb la lectura d'un manifest a la plaça Major que reclama més recursos de detecció i d'actuació i una actuació decidida de les administracions per tal d'erradicar qualsevol forma d'abús cap a les persones grans. La regidoria de Palafolls també destaca la importància d'escoltar les necessitats dels avis per garantir que visquin amb dignitat i respecte. Les dades reforcen la urgència d'aquestes accions, ja que l'any passat els Mossos d'Esquadra van registrar prop de 18.000 denúncies arreu de Catalunya per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic. Avui és dilluns, avui ja és 15 de juny.

0: Justament avui, coincidint amb l'augment de visitants a Marineland, l'Ajuntament ha reactivat la regulació de l'estacionament que estarà en vigor fins al 15 de setembre. Es tracta de la zona verda. Enguany el dispositiu s'ha ampliat incorporant les avingudes Itaca i Mar i també carrers com el de Sant Joan i Sant Josep, que anteriorment eren zones blaves i que ara s'han convertit en zones verdes. El control es realitza mitjançant lectors de matrícula que comproven si el cotxe paga l'impost de tracció mecànica aquí a Palafolls, eliminant la necessitat així d'acreditacions físiques com havia passat fins a fa un parell d'anys. Amb aquesta mesura, el consistori confia en millorar la mobilitat al barri i facilitar que els residents trobin lloc prop de casa durant els mesos de major pressió turística al barri Sant Lluís. I Comissions Obreres alerta en aquest cas d'una situació insostenible, diuen a l'oficina de Correus de Palafolls per falta de personal. El sindicat ha denunciat la manca de substitucions de baixa per llarga durada i també la improvisació de la direcció davant l'arribada de l'actual període de vacances d'estiu. Segons el delegat, en aquest cas de Comissions Obreres, pel que fa al personal de Correus, la plantilla es veurà obligada a doblar esforços per cobrir el servei postal a causa d'una planificació de contractació que consideren del tot insuficient. La denúncia també posa el focus en el mal estat dels equips informàtics i també dels mitjans de transport, així com els dels intents de traslladar treballadors a Blanes sense negociació prèvia. L'habitatge, la celiaquia i la integració de barri Santa Maria protagonitzen els Premis de Treballs de Recerca aquest any 2026. La 19a edició del certamen ha batut el seu rècord històric amb la participació de fins a 23 alumnes de l'Institut Font del Ferro, 10 més dels que s'havien presentat l'edició anterior. Júlia Escudero ha obtingut el primer premi pel seu estudi sobre la dieta sense gluten, mentre que Biel Nadoll i Pere Alòs han estat guardonats per les seves investigacions sobre la crisi de l'habitatge. En la nova categoria, en aquest cas de premi, del patrimoni, en Biel Pijuan s'ha endut el premi pel seu projecte sobre la cohesió del barri Santa Maria amb la resta del nucli urbà. I avui també us explicarem que ha multat un conductor que travessava amb el seu vehicle, tan content, la plaça Major de Palafolls per tal d'estalviar-se a fer la volta al centre. La policia local ha interceptat un vehicle que circulava per aquest espai exclusiu per a vianants per incorporar-se cap al camí de Sant Genís des del carrer Major. Lògicament, ja està multat. De tot plegat en parlem avui a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Palafolls suma passes contra el maltractament de les persones grans. Una vuitantena de persones han participat aquest matí de la caminada del Sumem Passes contra el maltractament a la gent gran, una iniciativa reivindicativa que vol posar de relleu i reflexionar sobre el maltractament sobre la gent gran. Palafolls fa anys que s'assuma aquesta iniciativa impulsada conjuntament, en aquest cas, amb el Consell Comarcal del Maresme i que bàsicament organitza una caminada pel centre del nostre municipi i acaba amb un esmorzar. Una bona manera de compartir amb la gent gran i també escoltar-los en les seves necessitats, tal com explica la regidora de Gent Gran de l'Ajuntament de Palafolls, Malta Alabar.
1: Fem és aquesta presa de consciència, fem una caminada curteta perquè hi ha molta gent gran que no pot fer tota la caminada que fem, fem un entrepà i una miqueta, patem una mica la xerrada, que és una mica aquesta, amb aquests moments així de socialització amb la gent gran, pots atractar coses i és la manera que tenim també, una de les maneres que tenim de poder-los donar un cop de mà i ajudar-los en el que puguem.
0: L'acte reivindicatiu ha començat a la plaça Major amb la lectura d'un manifest i just després ha començat aquesta volta. Els participants sabien ben bé quin era el motiu de la caminada, passar-ho bé d'una banda i també reivindicar el benestar de les persones grans i la lluita contra el maltractament.
2: Pues com ja és el segon any que jo vinc i pues està molt bé fent la caminata per allò de la gent gran, els maltractaments i això, a veure, està molt bé, fem la caminata.
3: Aquesta caminada ja fa 3-4 anys, sembla, no? Que es fa, i afortunadament cada any tenim més gent que ens acompanya, i és una caminada molt maca, molt reivindicativa, molt bé, ens agrada molt de fer-la.
0: El manifest llegit reclama una actuació decidida de les administracions i de tota la societat per tal de prevenir, detectar i erradicar qualsevol forma d'abús o de maltractament a les persones grans. També demana més sensibilització i reconeixement d'aquesta problemàtica, més recursos d'atenció i també suport a les víctimes i mesures efectives per investigar i sancionar tots els casos de maltractament. Alhora també defensa el dret de les persones grans a viure amb dignitat, respecte i seguretat i reivindica que protegir els seus drets és una responsabilitat col·lectiva i una garantia d'una societat més justa i en futur. Durant l'any passat, els Mossos van registrar prop de 18.000 denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic. Els principals delictes van ser el maltractament a la llar, el trencament de condemna i també les amenaces. També hi va haver fins a 7 víctimes mortals de violència domèstica, més de persones més grans de 65 anys. Entra en funcionament la zona verda del barri de Sant Lluís a partir d'avui, que és 15 de juny. El barri de Sant Lluís recupera la regulació de l'aparcament amb la reactivació de la zona verda. La mesura, que es posa en marxa cada estiu, coincidint amb l'augment de visitants a l'entorn de Marineland, té com a objectiu garantir places d'estacionament per als veïns i les veïnes d'aquesta zona del nostre municipi. La regulació afecta les places senyalitzades en color verd que queden reservades a partir d'ara, preferentment per als residents del nostre municipi. Enguany, a més, el dispositiu arriba amb una ampliació d'aquest àmbit d'actuació, ja que durant els darrers mesos la policia local ha reclassificat diversos carrers i avingudes, com en aquest cas puguin ser els carrers Sant Joan o Sant Josep, que fins ara eren de zona blava. A les zones verdes només hi poden aparcar els vehicles que paguin l'impost sobre vehicles de tracció mecànica a Palafolls i que es trobin al corrent de pagament. No caldrà disposar de cap acreditació ni identificació, ja que la policia ja disposa d'un lector de matrícules que serà qui comprovarà al moment aquestes circumstàncies, és a dir, si s'està empadronat al nostre municipi, si està en el cotxe, en el padró, i paga els seus impostos a Palafolls. La implantació de la zona verda es va impulsar per evitar que els vehicles de visitants, en aquest cas del Parc Aquàtic de Marineland, ocupessin els carrers del barri durant la temporada alta del Parc Aquàtic, una situació que dificultava l'aparcament dels residents. Des de llavors, la regulació s'activa cada estiu i es manté durant els mesos de més afluència. Enguany, per exemple, estarà, com sempre, actiu fins al 15 de setembre. Amb aquesta mesura, l'Ajuntament confia a millorar la mobilitat al barri i també facilitar que els veïns trobin l'estacionament a prop dels seus habitatges durant els mesos de major pressió turística. I aquest dimecres al migdia la policia local va interceptar un vehicle que després de pujar pel carrer Major va continuar la marxa travessant la plaça Major per incorporar-se al camí de Sant Genís. Aquesta maniobra ha estat totalment prohibida, ja que la plaça és un espai exclusiu per a vianants. Els agents van aconseguir aturar el vehicle i el van sancionar per circular per una zona que està restringida al trànsit rodat. Segons expliquen diversos veïns de la zona, no seria la primera vegada que veuen vehicles circulant o utilitzant aquest recorregut per evitar fer tota la volta reglamentària. En aquests casos, els conductors accedeixen a la plaça Major per la zona del pas de vianants i circulen per davant la façana de l'Ajuntament per acabar dirigint-se cap al camí de Sant Genís. Cal recordar que, des de fa unes setmanes, la plaça Major també disposa d'una càmera de seguretat que precisament va registrar els fets i que a partir d'ara també ha de facilitar la identificació de possibles infraccions en aquest punt del nostre municipi. Comissions Obreres denuncia la manca de personal i la improvisació en les cobertures de l'oficina de correus a Palafolls. El sindicat ha fet pública una denúncia contra la situació laboral que assegura pateixen els treballadors i les treballadores de la unitat de distribució de correus del nostre poble. En un comunicat a més per xarxes socials, l'organització sindical alerta d'una manca de personal que qualifica d'insostenible i reclama a l'empresa solucions immediates per tal de garantir el servei i les condicions laborals de tota la plantilla. Segons exposa Comissions Obreres, la unitat acumula des de fa més d'un any problemes derivats de baixes de llarga durada i també de la reassignació de personal a d'altres centres sense que aquestes vacants hagin estat cobertes. El sindicat denuncia que aquesta situació arriba, a més, a les portes del període vacacional d'estiu, fet que podria agreujar encara més les dificultats de funcionament del servei postal a Palafolls. Segons Juan Antonio Alonso, que és delegat del personal de Comissions Obreres de Correus del Maresme, aquest estiu la plantilla haurà de doblar per cobrir feina. També posa en qüestió els equips informàtics, els mitjans de transport i la formació del personal.
4: Rebutgem frontalment una proposta que evidencia l'estalvi de costos i la política de retallades. No pot ser que la plantilla hagi d'afrontar una campanya d'estiu doblant quan no triplicant, amb mitjans informàtics i de transport deficients, formació insuficient i sense incentius de cap mena, ni salarials ni a nivell de drets com les 35 hores, que ja hi són a la resta de l'administració. Així, segur que el servei el que no farà serà millorar.
0: La denúncia també fa referència a una decisió de la direcció que, segons Comissions Obreres, pretenia traslladar treballadors d'una unitat a una altra, fins i tot canviant-los de província per tal de cobrir necessitats puntuals de personal. El sindicat considera que aquesta pràctica és inadmissible i assegura que es plantejava sense voluntarietat, sense negociació prèvia i sense oferir informació necessària als empleats afectats. En el comunicat afirma que la instrucció de l'empresa era que alguns treballadors s'incorporessin l'endemà mateix a la unitat de Blanes, cosa que, segons el sindicat, vulnera la regulació regulació vigent. El sindicat també defensa que la solució passa per cobrir totes les places vacants, substituir les baixes i reforçar la unitat amb més personal si és necessari. Tot i això, l'ONSO ja explica que la previsió de contractació per aquest estiu és del tot insuficient a la província.
4: El fet és que hi ha una mancança total de planificació de contractació per les vacances. Estem parlant de 1.011 contractes per tota Barcelona i província, 860 en repartiment, 135 per a grans centres i 15 per oficina i caps d'equip, els quals són indiscutiblement insuficients. A més, tenint en compte la nova cartera de serveis vinculats al CIEG, Serveis d'Interès Econòmic General, és a dir, la finestreta única de l'administració.
0: La denúncia posa novament sobre la taula el debat sobre els recursos humans a Correus i les dificultats que, segons els sindicats, afronten algunes unitats de distribució del nostre territori. Guardonats treballs de recerca sobre l'habitatge a Palafolls, la celiaquia i la cohesió entre Santa Maria i els centres ja s'ha fet públic el veredicte de la 19a edició dels Premis de Treball de Recerca Novè Memorial Daniel López, una convocatòria que aquest any ha batut rècords de participació amb 23 alumnes de l'Institut Font del Ferro presentant els seus projectes 10 més que en l'edició de l'any passat. El certamen, que té com a objectiu posar en valor la recerca i l'esperit d'investigador dels joves del nostre municipi, ha incorporat enguany una nova categoria dedicada al patrimoni que se suma als tradicionals àmbits científics i social. En aquest total s'han repartit fins a 2.300 euros en premis entre els treballs més destacats en aquest certamen. El primer premi, dotat amb 500 euros, està per Júlia Escudero, en aquest amb l'àmbit científic, que ha presentat el treball La dieta sense gluten, el tractament de la celiaquia, una moda. La segona posició, amb un premi de 300 euros, ha recaigut en Jan Jorba, que presentava implementació de sensors remots amb IoT en una explotació de vinyes. El tercer premi, de 200 euros, està per Pau Membrives, gràcies al treball Arquitectura conscient, creació d'un espai d'estudi. En la categoria social, el premi, el primer, també dotat amb 500 euros, està per Biel Nadoll, amb el treball de crisi de l'habitatge a Palafolls, un repte per al jovent. També sobre habitatge va ser el segon guardó, valorat en aquest cas en 300 euros, que ha guanyat Pere Alòs per la investigació La crisi de l'habitatge a l'Almaresme, anàlisi del fenomen d'ocupació i el dret a l'habitatge. La tercera posició, amb una dotació de 200 euros, ha estat per Arnau Latorre, amb un projecte que es deia Estelarcat Fest, que és l'organització d'un festival des de zero. La principal novetat d'aquesta edició està en la incorporació de l'àmbit patrimonial, que ha comptat amb un premi únic de 300 euros. El guardó ha estat per a Biel Pijuan pel treball Processos de cohesió del barri de Santa Maria amb el nucli urbà de Palafolls. Els noms dels guanyadors s'han donat a conèixer oficialment durant la cerimònia de graduació de l'Institut Font del Ferro d'aquest passat divendres al vespre. Tal com és habitual, els treballs premiats quedaran posteriorment disponibles per a la seva consulta a la biblioteca Enric Miralles amb l'objectiu de compartir el coneixement generat pels estudiants amb tota la ciutadania. L'últim punt informatiu per parlar ara d'esports, de la poca activitat esportiva que ja queda en lligues regulars, perquè el cadet del Club Deportiu de Palafolls ha perdut el camp del Cristinenc i s'acaba d'aquesta manera el somni de l'ascens. Els nois del cadet palafollenc s'ho jugaven tota una carta, havien de guanyar el Cristinenc al seu camp per poder aconseguir l'ascens a primera catalana de la categoria cadet. Tot i lluitar durant tot el partit, els gironins es van acabar imposant per la mínima i, a més, en el darrer sospir del partit. Un fort sotrac pels jugadors i aficionats palafollencs que divendres van ser a Santa Cristina d'Aro per animar el club que, tot i la derrota per la mínima, ha fet una campanya excel·lent aconseguint arribar fins a aquesta fase de play-off descens de categoria. L'equip tornarà a jugar a la segona catalana de la categoria cadet aquesta propera temporada a partir del mes de setembre. Arribats a aquest punt, obrim la nostra hemeroteca.

Ja sabeu que cada dia fem un repàs del que us explicava aquesta casa, tal dia com avui, 15 de juny, anys enrere. Comencem 12 mesos enrere, perquè tot just l'any passat els alcaldes de la Maresma es van reunir al Centre d'Educació Especial Horitzó a Pineda per signar oficialment el conveni de col·laboració que havia de permetre la creació d'un casal inclusiu durant l'estiu, conjuntament amb l'AFA del centre. L'alcalde de Palafolls va destacar que l'acord evidenciava la voluntat dels municipis de la comarca d'impulsar un servei necessari per a les famílies de la Maresma i va posar en valor la sensibilitat dels ajuntaments envers les necessitats de la població. Un primer casal que es va fer a Palafolls i que aquest any té continuïtat en el cas a Calella. Ara fa 5 anys, el 15 de juny del 2021, l'Ajuntament de Palafolls va concretar els treballs de la inauguració del renovat Skate Park, que s'havia de celebrar, en aquest cas, a principis del mes de juliol del 21, sota el nom de Sobre Rodes. El consistori va informar que divendres tindria lloc l'acte oficial de reobertura de l'espai amb una nova pista poliesportiva i nous elements i la famosa ja pump track, mentre que l'endemà dissabte es programaria tota una jornada plena d'activitats. Entre les propostes anunciades hi havia circuits, tassets d'activitats sobre rodes, exhibicions, sortejos, competicions i una bicicletada popular, tallers i estants. Posem ara la vista enrere 10 anys perquè el 15 de juny del 2016 Palafolls presentava la tercera edició llavors del Festival d'Art Multidisciplinari Fissures, previst per la setmana següent. L'organització havia avançat 3 de les activitats incloses a la programació, una peça de microteatre, un espectacle de dansa acrobàtica i un taller infantil al parc de Joaquim Ruïra. Els responsables del festival van destacar que la proposta volia ser multidisciplinària i alhora poc convencional. Aquesta és la nostra hemeroteca del que us parlaven els informatius de Ràdio Palafolls un 15 de juny, anys enrere.

0: moment de passar pàgina d'aquesta agenda setmanal i, com sempre, començar a omplir d'activitats interessants, les que sempre us recomanem des de Ràdio Palafolls, ja sigui a la xarxa, ja sigui també al No t'ho perdis, o en els informatius, en aquesta proposta cultural que cada dia ens acosta en Jordi Prats-Savalls. Avui parlem de cinema i, en aquest cas, del cicle Gaudí, Jordi.
1: Hola, Marc. Aquesta setmana tornem a tenir programació dins el cicle Gaudí al Teatre de Blanes. En aquest cas, aquest dijous, al punt de les 8 del vespre, es projectarà la pel·lícula Estrany Riu, la pel·lícula dirigida per Jaume Claret. Una proposta que, com dèiem, començarà a les 8 del vespre amb entrada general a 4,5 euros, que es pot comprar anticipada a través dels webs www.teatredelacostabravasud.cat o també dins el web ciclegaudí.cat. Una molt bona proposta, doncs, per seguir compartint bon cinema al municipi veí.
0: Doncs sempre una bona cita aquest cicle del Gaudí a Blanes amb aquestes propostes cinematogràfiques que aquesta setmana tornen. Gràcies, Jordi, que vagi bé. Ens tornem a explicar demà noves propostes culturals.

0: Déu-n'hi-do, quin cap de setmana hem passat. Bones temperatures, ha fet relativa calor. Vaja, calor, calor. Realment calor. Aquesta hora la temperatura a Palafolls és de 30 graus al migdia. Anem a conèixer quina és la previsió per aquest inici de setmana, avui dilluns, i les properes jornades. Què tal, Quim Serra? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Quan queda menys d'una setmana per l'arribada oficialment de l'estiu, això passarà aquest diumenge a les 10 i 25 minuts del matí, la situació meteorològica ja fa dies que ve marcada per les altes temperatures. Tot i que la setmana passada vam baixar una mica, no va fer tanta calor, tornem a parlar de calor intensa. De fet, avui les màximes s'enfilaran a prop de la costa entre els 30 i els 32 graus i a l'interior de la comarca entre els 33 i els 35 puntualment. Per tant, calor de ple estiu. Els vents bufaran fluixos, com a molt lleugerament moderats, tant aquest matí com aquesta tarda. Aquest matí més aviat de gregal, aquesta tarda del sud-oest, i la situació marítima s'estarà dominada pel marejol augmentant ràpidament a maró aquest migdia i primeres hores de la tarda, disminuint novament a marejol cap a última hora del dia. Demà, novament, temps tranquil i assolellat amb unes temperatures que seran semblants a les d'avui.
0: Gràcies, Quim. Doncs d'aquesta manera comencem setmana a nivell meteorològic i a nivell informatiu. Nosaltres arriba el moment de tancar el nostre informatiu d'avui.

0: Marxem fent el repàs a les informacions més destacades que avui us hem explicat a l'informatiu de Ràdio Palafolls, començant per aquesta iniciativa de Sumem Passes contra el Maltractament a la Gent Gran, que ha recorregut al centre de Palafolls aquest matí per sensibilitzar la societat sobre els abusos que pateixen aquest col·lectiu. L'acte ha començat amb la lectura d'un manifest a la plaça Major que ha reclamat més recursos de detecció i una actuació més decidida de les administracions per tal d'erradicar qualsevol forma d'abús. La regidora de Palafolls, Marta Lavar, ha destacat la importància d'escoltar les necessitats dels avis per tal de poder garantir que visquin amb dignitat i respecte. Les dades reforcen la urgència d'aquestes accions, ja que l'any passat els Mossos van registrar prop de 18.000 denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic. I avui s'ha tornat a posar en marxa la zona verda d'estacionament prioritari al barri de Sant Lluís, coincidint amb l'augment de visitants en Marina. L'Ajuntament ha reactivat avui aquesta regulació d'estacionament que estarà vigent fins al 15 de setembre. Enguany el dispositiu s'ha ampliat incorporant les avingudes Itaca i Mar i també els carrers de Sant Joan i Sant Josep, que anteriorment eren zones blaves. El control es realitza, recordem-ho, mitjançant lectors de matrícules que comproven si el vehicle paga l'impost de tracció mecànica aquí a Palafolls, eliminant així la necessitat de acreditacions físiques al vehicle, com havia passat fins ara. Amb aquesta mesura, el consistori confia a millorar la mobilitat al barri i també facilitar que els residents trobin lloc a prop de casa durant els mesos de major pressió turística. I Comissions Obreres alerta d'una situació, diu, que insostenible l'oficina de correus de Palafolls per falta de personal. El sindicat ha denunciat la manca de substitucions de baixes de llarga durada i també la improvisació de la direcció davant l'arribada del període de vacances d'estiu. Segons, en aquest cas, Comissions Obreres, la plantilla es veurà obligada a doblar esforços per cobrir el servei postal a causa d'una planificació de contractació que consideren del tot insuficient. Avui també ens hem fixat amb la multa que ha rebut un conductor per travessar la plaça Major de Palafolls, al travessar-la amb el vehicle, per tal d'estalviar-se a fer la volta al centre. La policia local ha interceptat un vehicle que circulava per aquest espai exclusiu per a vianants per tal d'incorporar-se al camí de Sant Genís des del carrer Major. Gràcies a la nova càmera de seguretat que està instal·lada fa poques setmanes en aquest punt del nostre municipi, la plaça Major, els agents han pogut identificar l'infractor, que, segons els veïns, és una maniobra recurrent per evitar el recorregut reglamentari. Les autoritats recorden que l'accés de vehicles a la plaça està totalment prohibit per garantir la seguretat dels ciutadans en aquest punt neuràlgic de Palafolls. I a nivell, en aquest cas esportiu, el cadet del Club Deportiu Palafolls s'ha quedat a les portes de l'ascens en aquest cas en una final d'infart a Santa Cristina d'Aro. L'equip palafollenc no ha pogut aconseguir la victòria que necessitava contra el cristinenc per tal de pujar a la primera catalana de la categoria cadet, perdent per la mínima en el darrer sospir del maig. Malgrat la derrota, els jugadors han rebut el suport dels nombrosos aficionats desplaçats que han volgut reconèixer l'excel·lent campanya d'aquest conjunt que ha arribat fins a la fase de play-off. Amb aquest resultat, el cadet tornarà a competir a la segona catalana la propera temporada. Doncs ara sí, amb el resum de les informacions més destacades, posem punt i final a l'informatiu de Ràdio Palafolls d'aquest dilluns, avui 15 de juny. Demà hi tornarem a la mateixa hora per explicar-vos què és el que passa al nostre municipi i també la principal actualitat dels pobles del nostre voltant. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Molt bona tarda a tothom, què tal, com esteu? Bon inici de setmana. Comença el Palafolls en xarxa amb una nova proposta cultural de cara a aquesta nova setmana del mes de juny que preparen doncs els diferents municipis, entitats, associacions, els mateixos ajuntaments i alguna que altra també festa major petita que volem destacar a la xarxa cultural. Tot plegat al vostre costat amb una nova edició del Palafolls en xarxa aquest 15 de juny. Com sempre, fem una miqueta de sumari del que trobarem avui. Com que és dilluns, per començar la setmana, sempre us proposem fer una miqueta d'història, repassar el passat del nostre municipi. Ho farem amb en Xavier Salicru amb una nova sessió d'història. I a la segona part del programa, avui anem fins a Pineda. I és que el pròxim dimecres organitzen una nova edició de les Jornades Econòmiques. La 12a edició d'aquestes jornades amb dos ponències, una taula rodona durant tot el matí a l'auditori. Avui, la regidora de promoció econòmica d'aquest municipi, la Carmen Montoya, serà amb nosaltres per explicar-nos aquesta activitat. Tot això, si et quedes amb nosaltres, la recomanació, com sempre, és que agafis paper i bolígraf perquè comença un nou programa del Palafolls en xarxa i ho fem fent agenda i ho fem repassant la xarxa cultural.
0: Xarxa cultural.
2: Xarxa cultural que té el punt d'inici aquí al nostre municipi, a Palafolls. Anem directament cap al local jove de Can Batlle perquè arriben les últimes propostes, ja les darreres abans del final de curs. Demà, per exemple, els joves tenen tarda creativa. De cara al dijous, una nova edició del taller de circ. I el divendres, berenar Cluenda. Propostes, doncs, que trobareu detallades a través del seu Instagram dins el calendari del juny 2026. Buscant més propostes culturals, girarem plana i anirem ara fins al municipi de Malgrat de Mar, directes cap aquest dissabte 20 de juny, perquè continuen les sessions de ioga per la salut que s'ofereixen, doncs, dedicades a la menopausa a l'arxiu municipal. La classe començarà aquest dissabte a les 10 del matí a l'arxiu, com dèiem, i s'allargarà fins a 12:45 del migdia i es repeteix aquests últims dissabtes de mes. Del municipi de Malgrat de Mar també destacarem propostes a la seu cultural de la Barretina Vermella. I déu-n'hi-do, perquè en tenim un munt. De cara al pròxim 19 de juny continua el cicle de xerrades amb en Joan Pinya. Aquesta setmana, aquest divendres a les 6 de la tarda, amb els bestiaris medievals. I en acabar, a les 9 del vespre, hi haurà concert amb Elena Season Quartet. De cara al cap de setmana, dissabte, hi ha una col·laboració amb la penya flamenco El Cablero per oferir un espectacle de flamenc a partir de les 6 de la tarda. I el diumenge, amb l'agrupació sardanista malgratenca, hi haurà un vermut concert a partir de les 12 del migdia per acabar a les 6 de la tarda el diumenge amb una nova edició de la Ballada Swing. Seguim avançant, parlem d'altres propostes culturals ara al municipi de Pineda. Avui serà motiu d'una entrevista al Palafolls en xarxa, però dimecres tenim una nova edició de les Jornades Econòmiques. Enguany, aquest 2026, parlen d'intel·ligència artificial versus intel·ligència emocional. Dues ponències i una taula rodona a l'Auditori de Pineda amb participació gratuïta. Demà passat també hi ha una nova edició de l'Avui Tertúlia amb lliçons de química. Serà càrrec de la senyora Maria Matas, un taller que es fa a la Biblioteca Central del municipi, a la Biblioteca Manuel Serra i Moret, entre les 5 i les 7 de la tarda, i on hi col·labora l'entitat Art per Art. I una proposta més al municipi de Pineda per aquesta nova setmana que acabem de començar, i és que el divendres comença la Festa Major Petita de Pineda, amb diferents activitats que anirem desgranant mica en mica també en properes edicions del programa, perquè ara hem de parlar d'una altra Festa Major Petita, en aquest cas la de Calella. Hi ha hagut ple d'activitats aquest cap de setmana, I avui la proposta continua amb un d'aquells actes tradicionals a partir de 2:15 del vespre a diferents indrets de la ciutat. Hi haurà els tradicionals sopars al carrer. La proposta continua també demà dimarts amb els actes més protocolaris. Per exemple, a les 8 del matí a la capella de Sant Quirze i Santa Julita hi haurà l'ofici de la secretaria seguit d'una xocolatada popular. A les 10 del matí començarà el taller d'estels al passeig de Manuel Puigvert davant del monument de la Sardana o a partir de les 11 del matí a l'església parroquial l'ofici solemne de festa major. Ja de cara al migdia, la volada d'estels Jaume Pruna. A les 6 de la tarda, al passeig de Manuel Puigvert, davant el pas a nivell, continua també el festival de circ amb l'espectacle Save the Temazo. I també, a partir de 6:45 de la tarda, des del carrer Balmes, amb cantonada amb carrer Església, donarà inici la cercavila de festa major dels geganters de Calella. A les 7 de la tarda, al passeig de Manuel Puigvert, el concert de cloenda de festa major amb el grup de swing Les Trimendes. Més activitats culturals ara al municipi de Tordera. Destaquem, per exemple, desgranem aquestes propostes. Avui el municipi de Tordera viu una nova campanya de donació de sang. Es fa durant tot el dia al local de l'associació Gent Gran L'Esplai i de cara al cap de setmana, ja dissabte, destacarem l'observació del Cercle Astronòmic de la Tordera des del Parc Prudenci Bertrana. Una activitat gratuïta que començarà a les 10 del vespre a l'aparcament d'aquest Parc Prudenci Bertrana i dedicat per totes les edats. Acabarem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Deixa lloc a l'agenda perquè aquí també destacarem campanya de donació de sang organitzada per al Banc de Sang i de Teixits. Serà el pròxim 17 de juny, 18 i 19 de juny a partir de les 4 de la tarda i fins a les 8 del vespre. I en concret, el 19 de juny, des de les 8 del matí fins a les 2 del migdia i des de les 4 a les 8 del vespre a la Biblioteca Roberto Bolaño. I dimecres també tindrem Nit de Campions 2026 a partir de 7:45 del vespre a la Ciutat Esportiva de Blanes. Acabarem destacant que aquest dijous hi ha nova cita amb el cicle Gaudí de Cinema en Català. Serà a les 8:20 aproximadament al Teatre de Blanes presentant Estrany Riu. Propostes que he volgut destacar, posar sobre l'agenda avui al Palafolls en Xarxa. Ara és el torn de mirar enrere. Toca parlar d'història del nostre municipi. Ho fem, com sempre, amb l'ajuda del nostre proper convidat.
3: Xarxa Cultural.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del FEM Palafolls.
2: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
1: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Fora Stocks dissabte durant tota la jornada.
2: Balla al ritme de tributs a la música disco i BGs o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
1: Del 26 al 28 de juny torna el FEM Palafolls.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabte es mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
10: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
11: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Continuem, doncs, el programa i el que farem ara és destacar una proposta de cara al pròxim dimecres 17 de juny a Pineda, tornant les jornades econòmiques amb la seva 12a edició. Unes propostes que es faran a l'Auditori de Pineda, avui amb nosaltres, la regidora de promoció econòmica, Carmen Montoya. Carmen, molt bona tarda, benvinguda.
1: Hola, molt bona tarda a tothom.
0: Gràcies per acceptar la trucada d'aquest programa i crec que estàvem en el cert, no? Aquest dimecres tornen aquestes jornades econòmiques a Pineda.
1: Sí, sí, el proper dimecres 17 de juny a l'Auditori de Pineda de Mar, doncs tindrem una jornada intensiva durant tot el llarg del matí, amb dues ponències molt, que pensem que poden ser de molt gran, de gran ajuda a nivell empresarial i a nivell personal també, el que vulgui venir, està tothom benvingut. I res, doncs esperant que la gent s'hi animi i que sobretot doncs, que sigui l'objectiu que volem, no?
0: De fet, arribem a aquestes 12 edicions, és la 12a edició d'aquestes jornades econòmiques, per cert, una activitat ja consolidada al municipi de Pineda, Carmen.
1: Sí, sí, ja són les 12, vull dir, sempre... si són les 12 és perquè han funcionat, la veritat, molt bé. La gent, l'objectiu principal, no? Doncs que tothom li pugui treure una miqueta, no?, de profit i, bueno, i és apostar una mica, doncs clar, doncs donar eines, doncs, a ajudar a donar eines a les empreses.
0: Clar, això és el que t'anava a dir. T'anava a preguntar sobre l'objectiu principal. Més o menys ja ens l'has detallat. De fet, és una feina que feu contínuament tots els dies de l'any amb diferents accions que feu des de l'Ajuntament de Pineda i

0: en concret des del Centre Innova i des de l'àrea de promoció econòmica, però si ens centrem en aquestes jornades econòmiques, són propostes que cada any tenen un tema o un altre, no sempre us centreu en un apartat en concret, Carmen.
1: Sí, bueno, aquest any hem trobat que era bastant interessant, no?, el tema de la intel·ligència artificial, no?, que està, no?, que ja no és el futur, sinó que ja és el present, i també amb la intel·ligència emocional, que aquesta hi serà sempre. Per tant, estem vivint una transformació molt profunda, no?, que afecta les empreses, els professionals, les administracions i també la ciutadania. I la intel·ligència artificial ja forma part del nostre dia a dia i volem ajudar, doncs, a entendre-la millor, no? I a vegades a perdre-li la por i a descobrir les oportunitats que ens està oferint.
0: Mm-hmm. Clar, d'alguna manera enfronteu aquests dos conceptes, perquè el lema d'aquest any és intel·ligència artificial versus intel·ligència emocional, les claus per liderar, connectar i créixer el 2026, amb dues ponències, si no m'equivoco, i una taula rodona, no? Per tant, un dia ben complet, Carmen.
1: Sí, hi haurà dues ponències, una del doctor Manuel Armallones, no?, que és doctor en psicologia i catedràtic de disseny en el comportament de la UOC, no? I ens parlarà una mica dels agents intel·ligents que executen humans, que cuiden, no?, redissenyen, i la nostra manera de treballar. I després tindrem una altra gran conferència també amb l'experta Sílvia Ginart, val?, que és formadora i consultora de neuromàrqueting i neurociència, i el seu lema és impacte, connecta i ven, no? Ens dirà cinc activadors emocionals del neuromàrqueting, i després ens acompanyaran ells dos a la taula rodona, doncs, en diferents, doncs, empresaris o sectors de Pineda, i també, doncs, això, tot això serà, doncs, ens acompanyarà, doncs, la Mariola Vigarès, que és periodista i que és molt experta en aquests temes, doncs ens ajudarà una mica, doncs, a dinamitzar aquest dia.
0: Després d'aquestes ponències, tu parlaves ara mateix també d'aquesta taula rodona que reunirà experts i empresaris del municipi per reflexionar sobre els reptes de futur i oportunitats que ofereixen les noves tecnologies. Aquí entenc que també és una manera, Carmen, de prendre el pols, no? No només del teixit econòmic, empresari i de comerç al municipi de Pineda, sinó de saber, tu has dit una frase al començar aquest programa, que és la intel·ligència artificial, ja la tenim entre nosaltres, ja és com una eina que podem utilitzar en el nostre dia a dia, no? Per tant, prenem el pols també en aquest teixit empresarial del municipi de Pineda i de l'Alt Maresme per saber una miqueta en quin moment estem i cap a on anem, no?
1: Bé, el missatge que volem donar, no? Què aprendran, no?, les persones que existeixen? Doncs aprendran com la intel·ligència artificial està canviant de manera, la manera de treballar, coneixeran experiències pràctiques i escoltaran experts que explicaran cap a on evoluciona aquest fenomen. Doncs serà una oportunitat, doncs, per acadir aquest coneixement i preparar-se millor, doncs, de cara al futur.
0: Carmen, entenc que aquestes jornades són gratuïtes, però sí és necessari una inscripció prèvia, oi?
1: Sí, s'ha de fer una inscripció prèvia. Si entren a la pàgina de l'Ajuntament o en l'Instagram o, bueno, a Ràdio Pineda, doncs trobaran, doncs, o un QR o un link que els permetrà, doncs, que se puguin, doncs, apuntar.
0: És un enllaç que us portaran precisament, entenc que simplement per qüestions d'assistència, no?, per poder saber si l'auditori es queda petit en aquest cas, tot i que, repetim, són jornades gratuïtes, Carmen.
1: Sí, correcte, són jornades gratuïtes, però, bueno, sempre està bé, doncs, portar una mica el control, no?, de les persones que ja tenim apuntades.
0: I a qui va dedicat? Perquè molts poden pensar, clar, es fa Pineda, es fa només per al teixit empresarial de Pineda. Jo abans ho he fet una miqueta més gran, he parlat de l'Alt Maresme, però entenc que voleu ser referents també de la comarca. Per tant, a qui van dedicades aquestes xerrades, aquestes ponències, Carmen?
1: Doncs per mi és especialment, doncs, de cada Pineda de Mar i, bueno, ja ho diuen, jornades econòmiques de Pineda de Mar i l'Alt Maresme, no? I, doncs, a mi m'agradaria convidar totes les persones interessades, empresaris, autònoms, comercials, professionals i la ciutadania en general a participar en aquesta jornada del proper dimecres 17 de juny a Pineda, perquè parlarem d'un tema que ja està, com he dit, en el nostre present i que marcarà el nostre futur. I ho farem amb experts de primer nivell, amb experiències reals i amb una mirada, doncs, també bastant positiva i constructiva, no? I sobretot tinguent en compte, doncs, que la intel·ligència emocional, o sigui, hem estat molts anys vivint sense la intel·ligència artificial, val? I podríem seguir visquent. El que no podríem, doncs, mai continuar visquent sense ella, doncs és amb l'intel·ligència doncs, emocional amb les persones.
0: Per tant, és especial també el que tu ens has comentat. Nosaltres sempre fèiem referència al teixit empresarial, però tu dius que està obert a tothom, és a dir, algú que li interessi el tema també podria formalitzar aquesta inscripció per participar d'aquestes jornades, eh, Carmen?
1: Sí, totalment, vull dir, està obertes a tothom, sí.
0: No sé si ho hem comentat, però és una jornada que es farà durant tot el dia a l'Auditori de Pineda, crec.
1: Sí, correcte, a l'Auditori de Pineda, doncs a partir de les 9:15 la gent podrà començar a entrar i a 9:15 doncs començarem una mica doncs de fer la presentació i a les 10 doncs començarà la primera ponència de 10:15, després farem una petita pausa. Bueno, la primera ponència la fa el doctor Armayones, després doncs a 11:15 doncs ja ens farà la conferència la senyora Sílvia Guinart i després doncs a la 1, de 1 a 2 doncs podrem doncs disfrutar d'una taula de rodona doncs amb persones, amb els nostres dos experts que ens vindran a ajudar, doncs siguin empresaris i persones a nivell individual doncs que han estat a nivell d'educació, a nivell en el món de l'educació, de la comunicació, també doncs s'estan doncs posant de cara al futur amb la intel·ligència artificial.
0: Carmen, deixa'm donar una ullada també a la part de darrere de tota aquesta activitat, a la part de l'organització, perquè si arribem a la 12a edició és perquè, com dèiem al principi, aquestes jornades ja s'han consolidat al municipi de Pineda. Crec que a cada any trieu un tema diferent, com aquest any, per exemple, és la intel·ligència artificial i la intel·ligència emocional. Com es preparen? Com trieu el tema? Com s'organitza tot fins a arribar al que viurem, per exemple, aquest proper dimecres?
1: Bé, el primer que he de dir és que, bueno, ho vivim amb molta il·lusió. És una jornada que ens fa realment il·lusió perquè pensem que com a administració tenim l'obligació d'acompanyar aquesta transformació, però sobretot tenim la responsabilitat de no perdre mai de vista que darrere de cada empresa doncs, hi ha persones, famílies, il·lusions, no?, de projectes. I aquesta és la part clau per començar a preparar aquestes jornades econòmiques. Doncs primer doncs, bueno, ens actualitzem una mica, no?, el tema, no? Què diem? L'intel·ligència artificial, molt bé, però clar, molts creiem doncs, que l'intel·ligència artificial no és res si no hi ha l'intel·ligència emocional. Per tant, vam pensar que era, va haver-hi un moment que va haver-hi la moda de l'intel·ligència emocional, ara sembla que només és la IA, però no és així, saps com vull dir? Són compatibles i vam pensar que era un tema que podia ser molt interessant a nivell, doncs, com per empreses, com a nivell, doncs, tant grans empreses, petites empreses, petits comerços, pensem que és molt, també és molt interessant doncs, que la gent doncs, ajudar, doncs, com he dit, a les empreses doncs, posar-se doncs, a connectar, no?, i amb el que és el dia d'ara, no?, el futur d'ara. I doncs, comencem amb aquest títol, no?, i a partir d'aquí doncs, comencem a buscar doncs, ja el que és molt important, buscar dos ponents que realment doncs, puguin plantejar aquests dos temes doncs, bueno, totalment professionals, persones molt preparades, molt humanes, que amb les que confiar per deixar amb les seves mans doncs, aquestes jornades econòmiques. I bueno, després busquem empreses o persones que coneixem que s'han mogut en aquests dos temes per al tema de la taula rodona. I res, doncs, ara només ens falta, Jordi, doncs, que vingui gent.
0: Clar.
1: I que sobretot l'objectiu que tenim, no?, doncs que aquestes jornades, doncs que tothom surti pensat, no?, i dient, ostres, doncs m'han ajudat.
0: I el que és important també és que aquesta és una peça tan sols d'aquest gran trencaclosques en el que l'àrea de promoció econòmica, en aquest cas a l'Ajuntament de Pineda de Mar, doncs sempre intenta a través del Centre Innova, per exemple, referent també a l'Almaresme i amb les diferents activitats que organitzeu, doncs sumar esforços, no?, per intentar doncs, que el teixit empresarial, el comercial, doncs segueixi endavant i que tingui eines, com dèiem, com a mínim conèixer-les per poder després aplicar-les o no en el seu dia a dia i en el seu negoci o la seva empresa. Carmen Montoya, regidora de Promoció Econòmica a l'Ajuntament de Pineda de Mar, gràcies avui per explicar-nos aquesta proposta. Recordeu, 12es jornades econòmiques a Pineda de Mar i a l'Almaresme, que es faran aquest dimecres a l'Auditori de Pineda, amb inscripció gratuïta, encara oberta, si seguiu el link o el codi QR que trobareu als cartells promocionals. Carmen, gràcies avui per ser amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres doncs, per fer difusió, no?, i donar veu a temes tan importants com a jornades tan importants com les que tindrem dimecres.
2: En xarxa, amb Jordi Prats Savalls.

I així acabem el Palafolls en xarxa. Nosaltres ho deixem aquí. Demà dimarts hi tornarem a ser, ens hi tornarem a posar per explicar-vos tot el que succeeix al nostre voltant en clau cultura. Passa molt bona jornada i fins demà. Adéu-siau.

0: La zona verda de Sant Lluís torna a entrar en funcionament aquest dilluns. A partir d'avui, el barri de Sant Lluís recupera la regulació de l'aparcament amb la reactivació de la zona verda, la mesura que es posa en marxa cada estiu, coincidint amb l'augment de visitants a l'entorn de Mariniland i que té com a objectiu garantir places d'estacionament per als veïns i veïnes de la zona. La regulació afecta a les places senyalitzades en color verd que queden reservades preferentment pels residents del municipi. Enguany, a més, el dispositiu arriba amb una ampliació de l'àmbit d'actuació. Durant els darrers mesos, la policia local ha reclassificat diversos carrers i avingudes del barri de Sant Lluís, també com a zones verdes, incorporant-hi així les avingudes d'Itaca i del Mar, així com també els carrers de Sant Joan i Sant Josep, alguns d'ells, que fins ara eren zones blaves. A les zones verdes només hi poden aparcar els vehicles que paguin l'impost sobre vehicles de tracció mecànica a Palafolls i que es trobin al corrent de pagament. No caldrà disposar de cap acreditació, ja que la policia disposa d'un lector de matrícules que comprova al moment aquestes circumstàncies, és a dir, si el vehicle està al corrent de pagament i si es paga aquest impost a Palafolls. La implantació de la zona verda es va impulsar per evitar que els vehicles dels visitants ocupessin els carrers de tot el barri durant la temporada alta del parc aquàtic, una situació que dificultava l'aparcament als residents. Des de llavors, la regulació s'activa cada estiu i es manté durant els mesos de més afluència de visitants. Enguany estarà activa, com sempre, fins al 15 de setembre. Amb aquesta mesura, l'Ajuntament confia en millorar la mobilitat al barri i també facilitar que els veïns trobin estacionament prop dels seus habitatges durant els mesos de major pressió turística. I parlant de policia local, multat per circular sobre la plaça Major. Aquest passat dimecres, la policia va interceptar un vehicle que, després de pujar al carrer Major, va continuar la marxa travessant per sobre la plaça Major per incorporar-se al camí que porta fins a Sant Genís. Aquesta maniobra està totalment prohibida, ja que la plaça és un espai exclusiu per a vianants. Els agents van aconseguir aturar el conductor i el van sancionar per circular per aquesta zona que està restringida al trànsit rodat. Segons expliquen diversos veïns de la zona, no seria la primera vegada que aquest vehicle, i també molts altres, utilitza aquest recorregut per evitar haver de fer tota la volta, que sí que és reglamentària. En aquests casos, els conductors accedeixen a la plaça per la zona del pas de vianants i circulen per davant de la façana de l'Ajuntament per girar finalment a la dreta i dirigir-se cap al camí de Sant Genís. Cal recordar que des de fa unes setmanes la plaça Major també disposa d'una càmera de seguretat que va enregistrar els fets i que a partir d'ara també facilitarà la identificació de possibles infraccions en aquest punt del nostre municipi.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
2: Bon vespre, Palafolls. Si esteu escoltant això, és que ja són les 8 en punt d'aquest dilluns i avui, per darrera vegada aquesta temporada, teniu sintonitzat el 107.7 de la FM per rebre de la primera mà tota l'actualitat esportiva municipal. Recordeu que també es podeu escoltar a www.radiopalafolls.cat. Així que obrim marcador, engeguem el cronòmetre i donem el xiulet inicial a una nova edició del Minut a Minut. Atenció i pareu bé les orelles si no us voleu perdre cap detall del que ha passat, del que està passant i del que encara ha de venir a l'esport palafollenc. Com sempre, no només parlarem dels nostres esports preferits, sinó de totes les disciplines esportives palafollenques, que ja veureu que n'hi ha de molt variades. Repassarem resultats, classificacions, protagonistes i també les notícies més destacades que ens ha deixat el cap de setmana. Avui, com que ja ens trobem al temps afegit d'aquesta temporada, m'agradaria introduir els meus companys amb un fort aplaudiment per Eudald Vallicrosa, l'home que ha vingut a mitja temporada gairebé.
3: Jo crec que la decisiva, la mitja temporada que feia falta, ens hem alternat amb en Nico, que avui no pot ser així, així que entre tots dos hem fet un, així que mig i mig.
2: Fitxatge d'hivern, gairebé.
3: Exacte, pràcticament, arriba amb el mercat d'hivern.
2: I tant que sí, però bon fitxatge hem fet amb tu, eh?
3: Ara, bueno, almenys, mira, de moment fins al final de temporada, després ja veurem.
2: Renoves per l'any vinent?
3: Home, jo, per mi sí.
2: Ah, vale. Perfecte, llavors. I la que ha vingut una mica més tard, que gairebé l'estem tenint a prova de cara a la temporada vinent, a veure si signa el contracte o no, Gemma Dorna, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Què farà l'any vinent, a veure?
4: No, venir.
2: Sí? Renovem ja, segur?
4: Sí.
2: Perfecte. La quota femenina l'hem de tenir.
4: Sí, segueix endavant.
2: I el que segur que renova, perquè si no el programa sense ell no podria existir, el nostre home botonets, en Jordi Prats-Savalls, bona tarda a tu també. I Eudald, abans de continuar també, has parlat d'en Nico, que gràcies a ell també el programa ha tirat endavant, sobretot a principi de temporada, i menció honorífica a l'Àlex Piqueras, que per tema laboral va deixar el programa.
3: És veritat, també
2: ha format part de l'equip.
3: Totalment, i sempre ens ha estat seguint de primera mà i donant consells i animem el que fos falta.
2: I no sé si has vist alguna cosa d'esport català aquest cap de setmana. Per on vols començar?
3: Aquest cap de setmana, si vols, t'explico la gran notícia en el món de l'handbol, i és que el Barça s'endú la final de la Champions, fent arribar el Barça a les 50 Copes d'Europa de les diferents modalitats, ja sigui bàsquet, futbol, hoquei, patins, handbol. Així que una gran victòria contra l'equip alemany a la final.
2: Una més. Sí. Gemma?
4: Bueno, jo sé que el Badalona va caure 0-3 davant del Compostela i necessita un miracle per l'ascens a segona federació.
2: Això a futbol, no, Eudald?
3: Això a futbol, però lluny de la primera divisió.
2: Estàs al cas, eh?
3: Sí, sempre atents.
2: I a bàsquet, què és el teu?
3: Doncs mira, en aquesta setmana la penya va caure en el tercer i decisiu partit contra el València i no arriba a la final. Per altra banda, el Barça supera el Tenerife i agafa el bitllet per la final de la Liga Endesa.
2: Andràs algun partit al Palau?
3: No crec que hi vagi jo, però home, ha de ser maco de veure.
2: Doncs jo segurament aniré demà a veure el futbol sala, que el Barça també ha passat a la final.
3: Uri, sempre deixem, o sigui, sempre me n'oblido de posar notícies que parlin de futsal. Jo crec que parlem massa de futsal ja a tota la resta de programa en aquest moment.
2: Ho fas a propòsit, no?
3: Així és.
2: I Gemma, acabarem amb hoquei patins?
4: Sí, l'Igualada perd els dos primers partits a la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo.
2: Doncs ho té força complicat.
4: Sí.
2: I ara ja que hem fet la repassada de l'esport català general, anem a fer una breu introducció de la mà dels titulars palafollencs.

0: Els titulars palafollencs.
1: La final del Trofeu Catalunya de patinatge acaba amb medalles pel Club Patí Palafolls.
2: Analitzarem i valorarem la primera temporada de la nova junta del bàsquet Palafolls.
3: El cadet del Club Deportiu Palafolls es queda a les portes d'aconseguir l'ascens a Primera Catalana.
1: Dos palafollencs disputen les finals de la Copa Catalunya de futbol sala, on van viure les dues cares de la moneda.
2: El Club Ciclista Palafolls torna del Campionat de Catalunya contrarrellotge amb dues medalles.
1: Arnau Perales fa un gran paper en javelina per al Club Atletisme Palafolls.
3: Doncs ara que ja teniu clar sobre el que parlarem avui, no farem esperar més als nostres convidats i anem cap als ídols palafollencs.

0: Els ídols de Palafolls.
1: Audal, avui doble ració d'ídols palafollens, eh?
2: Avui estem a tope amb les entrevistes, la veritat.
1: Doncs sí. I primer començarem amb els teus amics del Club Bàsquet Palafolls.
2: Jo no només meus, jo diria que nostres, amics del Club Bàsquet Palafolls.
1: Tens raó.
2: Del programa. I m'agradaria presentar en primer lloc al president, l'Eloi Alergia, un vell conegut del programa, i també a David Osambela, una figura molt important dins i fora de la pista, amb el seu paper també de coordinador. Bona tarda.
3: Bona tarda, què tal? Com esteu?
2: Això ja ho tens per mà, eh? Això ja ho tens per mà.
3: Estic per fotre-li el lloc a l'Uri.
1: Mòbil en silenci, ja recorda.
3: Eh?
1: Mòbil en silenci.
3: Ja hi som. Ja han de treure aquelles historietes de sempre. Ai, senyor. Si no, què seria la ràdio en directe? Sense el mòbil que sona o sense que agafo un cavall.
1: Cosetes que passen.
3: Coses. Tot bé, aquí?
1: Sí.
3: Sí?
1: El trobem a faltar?
3: Sí. No, sincerament no.
1: En Piquera sí, a tu no.
3: Ah, ja ho sé.
1: Què tal la temporada? Primera temporada al capdavant del Club Bàsquet Palafolls?
3: Bueno, jo no sé si parlar gaire, vull dir, més que res un tema esportiu, que seria qüestió del coordinador esportiu que valorés.
1: El secretari no, eh?
3: El secretari no.
1: Vale.
3: El coordinador esportiu que parli.
4: Bueno, primer de tot, bona tarda. Jo crec que va ser la primera temporada amb una nova junta, persones que no teníem experiència i bueno, la meva valoració és positiva. Crec que al final hem fet el millor i tot el que hem pogut fer pel club per tirar endavant. Vam començar l'estiu fent un torneig i cridant a gent, fer-nos també una mica, no? Fer-nos bé, no? Un poquito.
3: Visible.
4: Mm. Yeah. I bueno, la temporada jo crec que ve, al final hi ha sempre coses que no es poden controlar. Els equips, jo crec que valoraria positivament. No hem tingut grans victòries, no? Però
3: hem tingut grans partits.
2: Per exemple, quin ha sigut com a junta, quin ha sigut un dels reptes més importants que heu hagut d'afrontar des que vau entrar?
3: És una mica recuperar l'essència aquella del Club Bàsquet Palafolls del 2015-2016. Vull dir que...
2: Sí, la gent estava com més implicada, que hi havia molts més equips i molta més gent.
3: Eren 16 equips, val? I llavors, clar, el tema era aquest. Intentarem buscar tot això. El que passa que, clar, cada any és complicat, sempre et surten cosetes, pedres a la sabata, després hi ha molta gent que igual no està d'acord amb el teu sistema i vol provar altres coses noves i tot això, però en principi jo, de lo més destacable d'aquesta mesos que portem a la junta directiva, és com hem entrat amb força amb els col·legis.
2: Aquesta proposta que ja la vau fer des d'un principi d'anar a fer extraescolars als col·legis, de tindre gent, s'ha traslladat després també com amb una gent que s'hagi acostat més al club, que hagi volgut seguir o hagi tingut intenció d'entrenar a nivell oficial, diguem?
3: És complicadet perquè els pares d'avui en dia el que volen és que tenir ocupats els seus fills entre setmana, però el cap de setmana és quan ja, no sé, hem tingut trobades d'escoletes i coses i hi ha pares que diuen, bon, jo ho sento, però jo agafo el cotxe, me'n vaig aquí, me'n vaig allà, que és lícit i el més normal, i no podem entrar en coses de família. Però sí que hi ha que el nano entrena durant tota la setmana, que suposo que això, amb una conversa que vam tenir amb el Rafa Jiménez del Futbol Sala, també ens hi passa. Si el nano entrena tota la setmana, intenta aprendre cosetes, el que vol és que això surti en un partit i competir, i saber perdre, i saber guanyar, i saber estar en els llocs, i tenir una mica de bon rotllo amb l'equip contrari, quan s'acaba el partit donar la mà, amb respecte a l'àrbitre, tot això, clar, són cosetes que en un partit ho pots passar, però entre setmana, en un entrenament, no.
2: La setmana, o sigui, fa una setmana s'estava comentant que hi havia també competicions, en aquí el programa s'havien comentat que hi ha competicions fora, diguéssim, de la federació, que són coses menys oficials. Des de les extraescolars que feu, s'ha intentat fer algun partit fora de el que vindria a ser la Federació Catalana, algun torneig, alguna competició?
3: En principi, el que hem fet nosaltres és assistir a dos trobades, sí, d'escoletes.
1: Dos caps de setmana.
3: Dos caps de setmana, una a Sarrià de Ter i una altra a Sant Feliu de Guíxols, i la veritat és que bastant bé, els nanos s'ho van passar d'allò més bé. crec que el nom de Urpas, que és, diguéssim, la denominació d'origen de l'extraescolar de nostra, està arrelant bastant bé. Hi ha gent que pregunta, clar, també hem fet unes sudadores molt xules i molt llampants que tothom va pel col·le i això d'on té? Això és el bàsquet, hombre, i què fas? I sí que hem començat des de 3, 4, 5 nanos al principi de setembre, octubre, i al final de temporada han tingut, què, 16?
4: Sí, 15 o 16.
2: Home, doncs la veritat és que molt bona acceptació, no?
4: I, sí. I a més, al final, o sigui, ells acabaven el maig,
3: sí,
4: i han tingut l'oportunitat de venir a entrenar al Palauet i passar de les escoles del Palauet, tot aquest, bueno, el que portem de més. Jo crec que és una experiència nova i una experiència que els nens gaudeixen també al final, perquè d'estar a l'escola tot el dia a l'escola, al final han vingut al Palauet, es poden sentir més jugadors del club i d'aquesta manera igual l'any vinent podem treure.
2: Creieu que gràcies a això també s'han sentit jugadors més propers en el Palafolls, que no siguin només com l'extraescolar del col·le en si, sinó que puguin ser com a membres del club bàsquet Palafolls?
3: Home, entre temporada regular, la Marta Marquès, que és la que era la coordinadora de les extraescolars, acompanyades amb l'Eloi, l'Arnau, el Víctor, l'Adrià i tots aquests, intentaven fer una mica de que aquests nanos vinguessin al Palauet quan el senyor de Los Ambel i companyia jugaven. Llavors, vulguis o no, doncs venien i s'ho passaven bé, es quedaven allà al fons de la pista, animaven.
4: Sí.
3: Algun entreno conjunt amb el senyor Gran també hem fet, vull dir que anem fent coses. El que passa que això és una carrera de llarg recorregut brutal.
2: Per tant, l'any que ve, creieu, si seguirà ben dia extraescolars?
3: Sí, no, l'any que ve sí, seguirà extraescolars.
4: Extraescolars segur, i esperem que d'aquests 15 o 16 nens que tenim, l'any vinent puguem fer un equipet, no?
3: Un premini, un mini o...
2: 15-16, de quina edat són, més o menys?
4: Clar, al final estan barrejats. Tenim des de 8-9 anys fins a de 6 de primària. Però, bueno, jo crec que alguna cosa traurem.
3: Alguna cosa, segur.
2: Home, l'interessant és que puguin afegir-se en els equips que tenim i que, bueno, que passin a ser part del club directament i que juguin en competició, no?
4: Sí, aquesta és la idea, no?
3: Bueno, aviam, ja, a vegades que dius, hòstia... intentem fer les coses el millor, que hi ha vegades que també ens equivoquem, eh? Sí, sí. Som novatos en aquest aspecte. Una cosa és ser entrenador o jugador i una altra cosa és posar-te davant d'una junta directiva que intentes prendre una sèrie de decisions que al millor t'equivoques i al millor l'acertes. Mm-hmm. Però clar, el tema és aquest. I nosaltres sabem que, diguéssim, que comencem de zero, perquè lògicament l'anterior junta directiva eren molt pocs i no podien fer més del que van fer. Vull dir que no podem dir res ni de l'Ivan ni dels Sacris i tots aquests. Vull dir que clar, ells feien el que podien, eren dues persones. Vull dir, a partir d'aquí doncs vaig tenir la sort que em van posar, o ets tu president o no. Sí. O això se'n va a Campistrau, per no dir una altra cosa. I bueno, en principi la gent està motivada, l'assistència a reunions és bastant gran, vull dir que no és un lloc que estem a l'Ossalló aquí fent un cafè i parlant del club, sinó ve més gent i anar fent, no? Vull dir, a veure què tal.
2: I quin ha sigut el màxim problema o la cosa que diguéssim que us ha faltat encara acabar de completar des de que heu entrat, o amb el que s'hagi de seguir treballant?
3: Potser nanos. La base és complicat. Vull dir, la feinada que han fet aquests nanos del futsal del Sant Lluís i a sobre amb el premi que tenen de tercera nacional i tot això, vulguis o no, la gent vol jugar a futbol sala i ja està.
2: Clar, si el que voleu és fer el bàsquet més atractiu també pels nens, que tinguin ganes de jugar-lo, no? Que clar, intentin des de la base anar pujant...
4: Hauríem de guanyar alguna cosa, no?
3: Exacte, bàsicament és això. El tema és que, aviam, si en vez del Mundial de Futbol hi hagués Mundial de Bàsquet i Espanya quedés a la final, doncs això, en vulguis o no, sempre la tira. Però clar, malauradament, Mundial de Futbol...
1: També la competència dels voltants afecta, no, de bàsquet?
3: Clar, a més, ens donem compte perquè intentem tirar cables amb els clubs del voltant, tothom va amb bones maneres i molt d'allò, però al final surt el lado oscuro, que dic jo, i tothom vol fer el mateix, i nodrir-se de jugadors per tenir les màximes plantilles possibles i els màxims hores de pista els seus respectius pavellons.
2: Us ha passat ja aquesta temporada de que se'ls hagin emportat jugadors?
3: Emportant no, però que potser hi ha pares que no volen esperar al setembre per acabar de tancar les plantilles, sobretot d'equips d'iniciació, doncs, bueno, demanant permís, això sí, perquè la federació va, en aquests mesos diuen que això s'ha de fer del club d'origen al club de destí. S'han de posar d'acord i si els vols els deixes anar i si no vols no els deixes anar. Llavors han anat a provar altres clubs i lògicament els altres clubs, doncs, vale, perfecto, aplaudim. Vale. Escolta, que t'han vingut quatre de Palafolls sense el cadem, ah, molt bé, doncs, vale, doncs jo no faré el que tingui previst fer de cara a la temporada que ve, però és igual, seguirem treballant el màxim possible.
4: Hi ha altres reptes també, no?
3: Exacte, vull dir que crec que parlant de categories superiors hem fitxat bé.
4: Sí,
3: hem fitxat bastant bé.
2: Qui s'ha fitxat?
3: De moment un entrenador.
2: Per quin equip?
3: Pel Sènior A.
2: I
3: estem treballant per un entrenador pel Sènior B també. El que passa que clar, aquest dijous que ve tenim reunió de clubs de Girona a Fornells, que possiblement ens diguin que sí, que podíem tenir dos equips a tercera territorial del mateix club, o igual que no, llavors depèn de com estigui la pel·lícula muntada, doncs farem una cosa o farem una altra.
2: Ara que estem entrant més en parlar dels equips, si us sembla bé que comentaves això també de les victòries dels equips, quina ha sigut la sensació que ha donat aquesta temporada el senyor del Palafolls? Creieu que ha sigut una bona temporada? És el que us esperàveu des d'un principi com el repte que teníeu?
4: És difícil la pregunta. Al principi...
3: Jo te la contesto ràpid, eh?
4: Bueno, però al principi anava molt bé la cosa. Ens vam classificar per la Lliga d'Ascens i al final, entre una cosa i una altra, les coses no han sortit bé. Però de paraules de gent de fora, de gent rival, el que no paren de dir és que tenim molt millor equip que altres clubs que han quedat per sobre nostre. I al final hem pogut competir amb els de dalt, hem donat la cara, no s'han pintat la cara,
3: no,
4: de mala manera.
3: I el partit a casa contra el Lloret, que va acabar 106-109, tothom en parla d'aquell partit.
2: Sí, sí. De fet, vau fer una bona, molt bona primera fase, que es va fer una molt,
3: sí,
2: bona posició.
3: Sí, sí.
2: Què va canviar de la primera a la segona fase? Perquè llavors va ser com va començar a no haver-hi tan bona dinàmica de victòries. No sé com se sentia des de la pista, però llavors al final de temporada també s'ha recuperat.
4: Bueno, principalment l'assistència als entrenaments. I no és per donar-li la culpa a ningú. Al final la gent treballa, la gent es lesiona, té altres compromisos, i al final l'assistència, jo crec que si haguéssim sent més constants, no?
3: Jo crec que també tu Oriol saps de què va, perquè tu també ets entrenador, i els equips es mouen per dinàmiques. Si la segona fase d'ascens haguéssim entrat amb tromba d'en plan rotllo 3-0, 3 victòries, 0 derrotes, la gent s'hagués trempat com una, vamos, a tope, i hagués anat als entrenadors encara que hagués treballat de la tarda o el que sigui.
2: Clar.
3: Llavors, clar, vam tenir mala sort en primer contra el Massaner, que vam perdre de 2 a casa, i després a partir d'aquí ja van començar tal, vam perdre no sé quants...
4: Vacances de Nadal,
3: que aquí ja saps que no... El juga tira molt, perquè cosa de l'Ajuntament i aquestes coses, lícit i entendible 100%, perquè la mateixa problemàtica que tenim nosaltres la tenen aquesta gent del futbol sala, però ara suposo que amb la Figuerassa nova es dirà de veritat Figuerassa Arena.
1: I el parquet nou de la Palauet.
3: Nou, i llums, i canastres per un tubo, i porteries per un tubo, i...
2: Com s'ha vist el fet de portar molts jugadors joves i nous a l'equip del sènior? Pues com s'ha viscut aquest entorn? Ha anat bé per l'equip? Ha sigut beneficiós? O ha costat també adaptar-se al joc de nova gent, de treballar aquesta química?
4: Això que contesti el Presi barra Mister barra...
3: A veure, bé... El que passa que és complicat, perquè els egos dels jugadors són molt seus i són molt personals. Llavors, competir entre egos, no. Si tots dos remen per al mateix cantó, no hi ha cap problema, i hem fet veritables partidassos en aquesta segona fase d'ascens. Jo què sé, me recordo un dia aquest animal que tinc a la meva dreta va fer 40 punts. Vull dir, tothom deia que, bueno, és que no sé quant, doncs, clar, però clar, va ser un partit que sí que tothom anava al mateix cantó. Mm-hmm. Vale? Llavors, clar, si després entrem en aquestes històries de que amb un contraatac jo me la tiro, fallo, i la següent jugada me la torno a tirar i a mi no me la passes, doncs ja comencem amb aquestes històries típiques de sènior. Llavors entren els egos, llavors doncs, a partir d'aquí doncs, la primera pilota que em rebo, patabam.
2: I de cara a la propera temporada, quin objectiu ha de tenir el sènior A? Hi haurà noves incorporacions a part de la banqueta com a jugadors, també?
3: Sí, sí. Sí segurament. Com ha d'anar bé, però passa, no diguem res, perquè no trencar el...
2: Que volia el titular aquí per poder-lo ficar...
3: Val, si vols el titular, el Pol Pont és el nou entrenador.
2: Fantàstic, ja el tenim.
3: Ja està. És l'entrenador que ha guanyat la Lliga amb el Lloret. És un nano que viu aquí a Palafolls, que vam tenir amistat, que vam tenir un feedback molt xulo...
4: Li va agradar.
3: L'equip està enamorat de l'equip. Vull dir, per
2: fantàstic,
3: la,
2: doncs,
3: és un tio que és molt, molt incisiu. Jo faré un pas al costat, com deia aquell, i ho miraré des de la tribuna, a veure si em puc fer un pas des de la tribuna com a president. I jo crec que la temporada ha de ser bona. Però, clar, no ha de ser... Si jo, per exemple, traiem 4 preminis i 4 minis, millor. Serà... vamos, haurem de fer 3 programes seguits.
2: Ara que saltem del sènior A al sènior B, quin paper ha d'ocupar en el club el sènior B?
3: El sènior B són un grup d'amics que s'ho van a passar bé i juguen a bàsquet i porta una mitja de 47 anys l'equip i entrenen un dia o dos a la setmana i van a fer els seus tirets i les seves hamburgueses i cerveses i aquí s'acaba la història.
2: I hi haurà continuïtat l'any que ve?
3: Si volen continuar, sí, però arribarà un punt que aquesta gent, pues, clar, estem parlant del Capi Roca amb 50, l'altre amb 47, l'altre amb 48, i clar, tot això amb una tercera territorial que ens hem trobat amb bastant nivell.
4: Bueno, al final el que ens agradaria és que tothom pogués jugar, i però clar, això és l'ideal. Després la reunió que tenim aquesta setmana amb la federació ens resoldrà aquests dubtes que tenim, i en el cas que no es pugui continuar amb la mateixa categoria, la idea és ser competitius i al final les mitjanes d'edat són la diferència, i no sé, i... a mi... Tinc dubtes.
2: I passant, doncs, del sènior B al següent equip, que és el júnior, com es planteja la propera temporada amb aquests nois?
3: El júnior ha de fer un pas endavant, bàsicament. No... Ha sigut un mal encert a l'escollir l'entrenador. Ells també s'han parapetat una mica amb el que no hi havia feedback, no hi havia feeling amb l'entrenador, llavors a partir d'aquí han anat cap enrere, però aquest equip no pot perdre 12 partits seguits, no pot perdre, mai de la vida, perquè són nanos que són treballadors, que se'ls ha d'estar sobre d'ells, jo els he portat, jo els he entrenat, vull dir que són coses que dius, però clar, és com sempre, o sigui, depèn de la dinàmica que portes, doncs pa endavant, i si no, doncs mira...
2: Un cop ja ha comentat, doncs, el júnior, ja ens queda l'últim equip així d'oficial, que és el mini.
3: Sí.
2: Ens en podeu explicar alguna cosa? Què es farà l'any que ve, si
3: el
2: teniu
3: mini,
2: alguna idea?
3: En principi passen tots a preinfantil, per edat, i estem esperant, doncs, això, acabar-ho de tancar, doncs, amb els descartes d'aquí, d'allà i de més allà, i ja està.
2: I llavors, en principi, els equips segueixen igual i a veure
3: sí,
2: si...
3: Sí, bàsicament seguirem igual, a no ser que tinguem la xurra que hi hagin 4 equips de Malgrat i 4 de Blanes que s'emprenyin amb les seves respectives juntes directives i vulguin venir aquí. Sí. Llavors seria... Llavors tindríem un problema, Uri.
1: Bendito problema.
3: No, bendito no. Problema per nosaltres, però per vosaltres no. Bé, clar, tots esteu a tercera nacional, tio. Felicitats, per cert. No,
1: sí.
3: Però bé, jo vaig enviar-te un WhatsApp i tot, et sembla,
1: sí,
3: que sí?
1: Sí.
3: Inclús el Club Bàsquet Palafolls va fer un post Instagram felicitant el futbol sobre Sant Lluís.
1: Correcte.
3: Imagina't.
2: I de cara...
3: I a sobre tinc anar a barraques i paga el cubata. Tu creus, tio?
2: Imagina't.
3: Això no pot ser, tio. I a Cap d'any ja ni l'explico. No, a Cap d'any no, perquè vaig fer la presentació dels equips.
2: Ara que parlaves de barraques, teniu alguna cosa... Si hi ha alguna cosa que heu de fer publicitat de cares a aquest estiu, de cares a la Festa Major, als esdeveniments que estigueu preparant?
3: Aquest divendres fem una col·laboració amb un torneig d'aquests estiu de gent d'equips estrangers, d'intentar entrenar amb ells un parell de dies a la setmana i tot això, com cada any, vale? I llavors és l'European Youth League Cup, aquesta, que és més llarg que el nom que un dia sense pa, i llavors col·laborem amb ells, deixant material, tot això, i tal. I bé, en principi no...
4: Bueno, i després, per la Festa Major, no?
3: O intentarem prop, fer el mateix...
4: Memorial... no? Cristóbal Ro.
3: Sí, intentarem fer-lo. L'any
4: passat, va ser el primer any que vam fer, petit torneig entre els equips de la zona.
2: Intentarem estar, doncs, atents també al que pugui venir, no? D'estar, de poder denunciar per aquí la ràdio.
3: Exacte. I tant. Això ja saps que això és l'altaveu dels clubs, com es deia antigament.
2: I per acabar també, doncs, ja amb l'entrevista, que així també us deixem anar als entrenaments i deixem pas també a qui vingui, volem doneu-nos un desig que vulgueu tenir de cara a l'any que ve. Feu la carta als Reis i demaneu una cosa de cara a la propera temporada.
3: No sé, coincidirem. Digo jo primer.
5: Dilo tu.
3: Jo vull dos premínims, un masculí i un femení, i dos minis, un masculí i un femení.
2: Tot apuntat.
3: A partir d'aquí, més igual. I que passin el senyor de fase, i que ojalà poguéssim arribar a la segona territorial, que estaria molt xulo.
4: I jo igual. A mantenir els equips, això primer, els equips que tenim, i si podem treure de la base dels extraescolars que passin al club i es quedin al club i puguin créixer, perfecte.
2: Fantàstic, doncs l'objectiu que el club es mantingui, no només es mantingui, sinó que vagi creixent, i aviam si alguna cosa d'aquestes es pot fer realitat.
3: I aviam si un dia aquests a l'Uri fa alguna pregunta, perquè cada vegada que venim sempre...
5: Quedes callat sempre, tio,
1: anava a dir que el meu desig és que l'Audal torni a jugar, però està complicat.
5: Estaria bé.
1: En Piqueres també.
3: Estaria molt bé, tio. Perquè diu, no, vindré el desembre, però clar, no va dir any.
1: Passa'm el telèfon del Pol Font aquest, el Pol Pont, com es digui.
3: Aquest és fitxable, eh? Aquest tio és fitxable, eh?
1: I tant que sí.
3: 10 puntets per partit.
1: O 15.
3: I uns quants rebots, eh?
1: Sí, vull dir que... Saudal, ja saps.
2: Ara m'estic posant vermell i tot. Jo no esperava ser el centre d'atenció aquí.
1: Nois, moltes gràcies per venir.
3: Felicitats pel molt programa.
5: Bé, gràcies a vosaltres.
3: A veure si l'any que ve la temporada ho acabem de rematar millor.
1: A veure si tornes.
3: Bueno, ja veurem.
1: I res, molta sort per la temporada vinent.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Jordi, pugem cinto i continuem.

0: Doncs continuem amb la segona meitat dels Fius Palafollens. Ara torn pel Club Pati Palafolls amb la Paula i la Raquel. En primer lloc, donar les gràcies que sigueu aquí.
1: A vosaltres.
0: I veniu sobretot a parlar del Trofeu Catalunya. En què consisteix aquesta competició?
1: Doncs aquesta competició va ser durant el mes de maig, quatre caps de setmana de maig, es van fer la fase prèvia on les patinadores doncs, que s'havien inscrit, que són unes 6.000 patinadores, van competir una sola vegada del cap de setmana, i les que obtenien més puntuació en aquesta competició doncs podien anar a la fase final.
0: Ha sigut un rànquing general o cada cap de setmana hi havia alguna que es classificava?
2: No. Hi ha hagut, o sigui, el trofeu consisteix en, durant tot el mes de maig, hi han repartides a diferents parts de Catalunya competicions del mateix nivell. Llavors, un mateix cap de setmana pot ser que hi hagi de l'1 al 4, de nivells 1-4, hi hagin diferents patinadores a 4 o 5 pistes. Llavors, a la fase final es recuperen totes aquestes classificacions i d'aquestes 6.000 persones que ha dit la Raquel, es miren les 10 primeres classificades en total durant el mes de maig del seu nivell.
0: Perfecte. I en quin moment us arriba la informació de que heu d'acollir la final?
1: Doncs això fa potser un parell de mesos. La federació va demanar pistes lliures i en Joan, l'entrenador, doncs va enviar un mail dient, perquè cada any es fa una seu diferent, és a dir, o Tarragona o Barcelona, i aquest any tocava Barcelona, i llavors en Joan va enviar un mail: nosaltres podríem tenir pista. I de cop i volta doncs se'ns va contestar doncs que se'ns havia atorgat a nosaltres.
3: Llavors no és únicament com del club, sinó que també aneu de la mà de la federació, no? per poder-ho organitzar, o sigui, no tot el pes recaurà en vosaltres.
1: No, és repartit, diguem-ho així. Nosaltres ens hem dedicat més a l'organització dins del Palauet, i ells doncs més de cara a
2: l'organització de jutges i tot el que és inscripcions, ordres de sortides, tot això ho fa la federació.
3: Llavors també a vosaltres el que haurà de posar, entenc que són membres del club, no? A ajudar, a organitzar,
2: voluntaris, que sort d'ells, perquè si no...
1: Mare meva, sí, hem tingut moltes... De veritat és que fa temps que ens hi hem posat, primer de tot perquè era el nostre primer repte com a Junta Nova, i estem parlant d'una final de Catalunya, encara que sigui de trofeu, però no té, doncs, bé, gent de tota... De fet, han vingut uns 99 clubs diferents, aproximadament, unes 200 patinadores,
2: sí, una cosa així.
1: Sí, i clar, això comportava una organització bastant laboriosa.
3: Clar, que entenc que són 200 patinadores i patinadors, però més famílies, més gent que vingui a veure'ls, no? Que al final també ha voltat molta més gent en el Palauet.
1: Moltíssima. L'ha fet el dissabte, que potser eren els nivells alts, no va venir potser tanta gent, però ahir, que eren els nivells més baixos, i les nenes petites doncs normalment porten que si l'avi, l'àvia, el tiet, la tieta, i ahir va ser, la veritat, feia goig.
2: Es va quedar el Palauet de gom a gom.
1: Sí, va ser.
0: És la competició més important a Catalunya?
2: De trofeu, sí, a nivell iniciació. A patinatge ara hem tingut la sort de que s'han anat renovant les normatives, i ara donen molta més oportunitat a les nenes que comencen, de nivells de l'1 al 8 que no comencen a fer competició, de l'1 al 7, perdó, a partir del nivell 8-9 ja comencen a competir, és un nivell més avançat, i després hi ha el wall skate, que sí que competeixen a nivell de Catalunya, i llavors es fan classificacions per anar al d'Espanya, a l'europeu. I en aquest cas, iniciació no té aquesta oportunitat d'arribar a nivell d'Espanya.
0: I què suposa pel club haver sigut l'escollit per dur a terme aquesta organització?
1: Home, un repte, no?
2: Sí, i un orgull, perquè també hem tingut feedback de la federació.
1: Sí.
2: Que aquest cap de setmana també es feia en un altre poble la final dels nivells més alts, els 7-8. I la veritat és que ens han felicitat per tota l'organització, que la Junta i els voluntaris ho han fet super, super bé, i els hem de felicitar, perquè de veritat feia goig veure'ls com es coordinaven i tota la implicació, que al final ho fan de forma de voluntariat, perquè no cobren res per estar allà, o sigui que...
3: I a part de ser la primera vegada en aquesta nova junta, era també la primera vegada que es proposava Palafolls com a la seu d'aquesta final?
1: Sí, sí.
3: Doncs llavors un bon repte per la nova.
1: Hem començat a tope, sí. La veritat és que quan ho vam saber ja ens vam començar a reunir la Junta i amb els entrenadors vam fer una reunió i després vam demanar ajuda doncs, a l'Ajuntament, al qual també hem d'estar molt agraïts perquè des del primer moment ens hem posat a treballar colze a colze, tant amb l'Aleix Bargalló com amb la Marta i la Susana, que són els tres amb qui més ens hem coordinat, i per part seva estem super agraïts. I després ahir la quantitat de famílies del club que ens van donar suport, perquè sense elles només amb la Junta i els entrenadors no haguéssim pogut portar el volum de gent que hem tingut aquests dies a Palauet.
3: I pel que tinc entès, sou un dels clubs amb més participants, no?, en aquesta competició. És una mostra també de la bona feina que s'ha fet durant la temporada, o creieu que també hi ha ajudat el fet de poder estar a casa i que la gent s'hagi sentit més còmoda, o no té res a veure?
1: No té res a veure.
2: No, perquè la fase prèvia durant el mes de maig no vam fer cap a Palafolls, només s'ha fet la final. Llavors les nenes que hem portat ho han aconseguit pel seu propi mèrit de poder classificar-se per Palafolls, i hem estat super orgullosos perquè hem arribat amb 8 patinadores i han pogut competir a casa, i això és super super orgullós.
0: Quan arriba la final, creieu que aquestes 8 patinadores tenien motivació extra per ser Palafolls, o al revés, tenien més pressió?
2: Jo crec que aquí jugava més amb pressió, perquè al final sempre fa gràcia que et vinguin a veure, però sent a casa ja saps que pot venir més gent. No és el mateix que competeixis a 2 hores de camí, no vindrà tanta gent a veure't, que saps que, ostres, és una final, estic a casa, ve el papa, la mama, la iaia, els amics del col·le i inclús professors han vingut a veure'ls, i per tant juguen també amb aquesta pressió, que a vegades és bona, a vegades és bona perquè al final els hi fa estar més motivats.
0: Però suposo que també ajuda a saber com relliscar el parquet del Palauet, saber on estan les línies, o no es nota tant el patinatge?
2: Sí, es nota, però ja sabem que el Palauet és una mica ambigu, no? Perquè a vegades rellisca, a vegades no, i depèn de la temperatura de fora, depèn de si netegem la pista amb una
1: mopa o no.
2: Exacte. Llavors aquests factors sempre hi són, però sí que els hi ha ajudat perquè hem tingut la sort de cap dilluns també vam poder patinar i ja sabien quines rodes portar.
0: Podríeu fer un resum de les classificacions finals de les 8 patinadores?
2: Sí. De podis hem aconseguit 3, que són la Paula Jordà, que ha quedat en primera posició del nivell 6, la Luna Beltre, que ha quedat segona a nivell 3, i també tenim
1: la Martina Roldán, que va quedar tercera.

0: de que sigui una final i clar, hi ha molt de nivell en joc. Penseu que estan les 10 millors de cada grup i és difícil que estigui tot perfecte i poder aconseguir bon resultat. Llavors, amb aquestes classificacions, l'equip tècnic està superorgullós.
1: Per tant, la Paula Jordà, crec que ho he dit, es pot dir que és campiona de Catalunya?
0: Campiona del trofeu Catalunya, perquè ara d'aquí dues setmanes, a final de mes, participem també a la final de rànquing, que llavors sí que serà campiona de Catalunya del nivell.
1: Vale, això
0: sí,
1: és com nivell, la Copa del Rei, no?
0: Però... Sí, exacte.
1: Mira, precisament t'anava a preguntar si ja amb això acabava la temporada o què quedava. Ja m'has dit que queda la final del rànquing, no?
0: Queda la final del rànquing de lliure, que vam fer la final del rànquing de Solo Dance la setmana passada i també va anar superbé. Vam aconseguir que anessin moltes nenes del Palafolls a defensar la final del Solo Dance, que l'any passat van començar només amb 3 patinadores i aquest any hem augmentat el número, perdoneu, i hem aconseguit arribar amb més de la meitat de les patinadores que fan aquesta modalitat a la final.
1: Això del rànquing com funciona?
0: El
1: semblant
0: ranking,
1: al trofeu?
0: Bueno, és...
2: Tot la temporada?
0: Sí, va per rondes. Aquest any han sigut 5 rondes, des de la ronda 0 fins a les 5, que a les 5 també pot entrar el trofeu Catalunya, que la fase prèvia a la final compta pel rànquing. Llavors hi ha 5 opens i compten els 3 millors.
1: Perfecte, i després del rànquing ja sí que acaba la temporada, o no sé si a l'estiu seguirà entrenant, què fareu?
2: No, tenim més cosetes encara, sí.
1: Podeu avançar alguna coseta o és secret?
2: No, tenim el Palafolls Stars, que ja porteu anys fent...
3: Recordeu-nos una mica de quin era el Palafolls Stars?
0: Doncs mira, és per acabar la temporada d'una forma més divertida i més acolorida. Ens dividim en 4 equips, cada entrenador es posa en un equip.
1: Només a Palafolls, entenc?
0: Blau, vermell, groc i verd, i repartim a les nenes per nivells, que hi hagi el mateix nivell als 4 equips, i fem que les nenes practiquin i facin un ball per elles, on després convidem a tots els familiars per fer una tancada de jornada de temporada, i hi ha vots, que si voleu venir convidem a tot el poble que vulgui venir a veure l'espectacle i a poder votar per als equips el que més agradi. Jo faré l'equip blau.
3: Quan serà?
1: O sigui que hem de votar el blau, no? Estàs dient?
3: quan dieu que serà això? Quin dia?
0: El
3: 19, ja hi ha data?
2: El 19 de juliol, sí.
1: De juliol?
2: Sí.
3: Uri, ens estan posant deures per aquest estiu,
1: però
3: haurem de començar a pensar ja si fem un especial d'estiu com l'any passat, perquè tot això haurem de cobrir, eh?
1: Doncs sí, estaria bé. Tens alguna pregunta, Dol?
3: Sí, per anar acabant una miqueta, quina valoració feu d'aquests primers mesos al capdavant del club?
2: Ostres, doncs molt intensos. Quasi no hem tingut temps de reposar, diem-ho així. Primer perquè ens hem ficat amb la final del Trofeu Catalunya. Després perquè també estem preparant com una festa de cloenda, un sopar, diem-ho així, de club. I ara és amb el que ens posarem. Després perquè també tenim el Palafolls Stars. I després hem de pensar en els horaris d'estiu. Ja tenim el cap una mica pensat amb la temporada propera.
3: Sí, heu sortit d'una cosa i ja esteu pensant en la propera.
2: Totalment. Però... avui ens hem agafat festa, entre cometes, per dir descansem una mica, però si no ja estaríem al Palauet des de les 5 de la tarda fins les 9 del vespre ja organitzant coses.
3: O sigui que ara ja podem considerar que esteu a la recta final de temporada, perquè us queden finals i sí. Tot el que són sopars de cloenda,
2: sí,
3: finals
2: ja
3: de temporada
2: és lúdic, sí.
0: Celebració,
2: sí. A veure, ens queda el plat fort, que és la Copa Catalunya, on hi van 6 patinadores de les nostres. I això també és un fet molt important perquè és el final de la temporada, i després doncs hi ha més lúdic, el sopar i el Palafolls Stars, la festa major.
1: Això t'ho ha preguntat, la festa major.
2: també.
1: Sabem alguna coseta que podreu fer?
2: Sí,
1: el bingo musical aquell?
2: Repetim.
0: Bingo va ser l'any passat la primera vegada que fèiem, va ser tot un èxit i ens van demanar des de l'Ajuntament també seguir-ho fent aquest any, i com no, el Club Patí Palafolls, sempre que ens proposem alguna cosa, allà hi som, amb moltes ganes, sempre millorant des de l'any passat, que ja ens van dir tantes cançons no, doncs ja ho hem agafat nota i ja aquest any
1: com
0: són
1: que
0: menys
1: no?
0: cançons.
1: Més encara.
0: Així no, se fa molt llarg.
3: I teniu alguna idea d'alguna cosa nova que vulgueu portar de cares a la propera temporada? Alguna cosa nova que vulgueu fer?
2: De moment no, però segur que idees en sortiran.

0: Bueno, també tenim els, volem fer barraques també, que no hem dit per la festa major. La nostra idea és també fer una barraca.
1: Quan surti el concurs, els punts, a veure si hi ha sort.
0: Sí, a veure
2: si tenim sort.
0: Si ens queda alguna.
1: Doncs sí, i ja per acabar, perquè se'ns tira el temps a sobre i ja encara ens queda notícies per donar al programa, la pregunta típica que fem a tothom, em sembla que ja la vam fer quan vau venir, un desig per la propera temporada o per el que queda d'aquesta?
2: El meu desig com entrenadora, i crec que els meus companys
1: que guanyi l'equip blau, no?
2: també estaran d'acord amb mi, és que ja sabem que és molt difícil, som molts esports aquí a Palafolls, dona goig que siguem un poble tan esportiu, però nosaltres, la meva reivindicació és que som un equip individual i ens costa molt tenir pista a Palauet. Hem de fer al final molts horaris sobreposats amb grups i hi ha vegades que tenim més de 20 patinadores a pista quan és un equip individual. Inclús tenim grups al club que no poden trepitjar Palauet perquè no, al final no hi ha hores. Llavors demanem a veure si fos possible això com els Reis, si ens hem portat bé, a veure si podem aconseguir una miqueta més de Palauet i així poder seguir entrenar doncs amb ganes, amb força, amb il·lusió, per a veure si l'any que ve, doncs, com aquesta temporada, que al final hem aconseguit estar final de Slow Dance, final de Lliure, del rànquing i Trofeu de Catalunya. Supercontents.
1: Perfecte. I el desig de la presidenta?
0: Doncs continuar amb la benentesa que tenim entre famílies, entrenadors i junta tots plegats.
1: Que no és poca cosa, eh?
0: No.
1: Que això costa a vegades, sí, en els clubs.
0: Sí.
1: Doncs, noies, moltes gràcies per venir.
0: A vosaltres.
1: Estarem al cas de la final del rànquing del Palafolls Star i del bingo musical de les barraques i esperem veure-us aviat.
0: Sí, gràcies. Segur que sí, merci.
1: Jordi, pugem cinto i continuem? Sí.

0: Actualitzem marcadors.
1: Doncs hem d'actualitzar marcadors ràpidament amb el temps que ens queda. Gemma, avui que tornes a ser aquí, parlaràs dels teus amics del cadet sub-15 del Club Deportiu Palafolls, de futbol.
2: Ai, sí.
1: Què va passar? Final del play-off.
2: No són bones notícies, eh? Torno, però no torno bé. I com ja vam comentar amb els... Ai, un moment.
1: Sí, val bé.
3: Estàvem dient, doncs, que
2: no van passar contra el Cristinenc al seu camp i van quedar 1-0, no, perdó, 0-1.
1: 1-0, va
2: guanyar 1-0. És que això no ho controlo, nois. I entre que s'estira el temps a sobre, doncs, això malauradament no van passar i, bueno, doncs, hauran de seguir entrenant, no, suposo, per potser la temporada que ve, doncs, en lloc d'estar als play-offs, doncs classificar-se pues, més sobrats i poder anar més tranquils.
1: Bueno, veurem a veure què tal la temporada vinent pel Club Deportiu Palafolls. Aquesta finalment no ha acabat bé.
3: Tot
1: el millor que la volíem.
2: Exacte, això és l'experiència. Jo...
1: Ja han arribat fins a la final, que no és poca cosa. Eudald, de bàsquet ja hem parlat una estona. Tampoc hi ha més notícies.
3: No hi ha més notícies, no.
1: De futbol sala... Ja van comentar que els equips del Sant Lluís havien acabat les competicions oficials, però que aquest setmana han tingut finals de Copa Catalunya.
3: Correcte, perquè com estaves dient, tots els equips de futbol sola ja han acabat les competicions, però aquest cap de setmana s'han disputat les finals de Copa Catalunya, on hi havia dos jugadors palafollencs.
1: No teníem el Sant Lluís, però teníem jugadors de Palafolls.
3: Exacte, que també són igual d'importants. I d'una banda, l'Iker Ruiz, jugador del cadet del Barça, es va proclamar campió de Catalunya, guanyant a les Corts 15-1, i a més aconseguint un hat-trick a la gran final. Déu-n'hi-do, un bon resultat per una final.
1: El vam tenir aquí, és un crac.
3: La veritat és que és un espectacle veure'l jugar. I per contra, tenim la Mariona Comas, de la mateixa categoria, però femenina, va acabar sent sotscampiona amb el Mataró. La portera palafollenca no va poder evitar la derrota 3-2 contra les Corts. Així que, com dèiem al principi, un cara i l'altre creu.
1: Oh, sí. Eudald, ja que estàs, ja s'ha agafat una mica la carrerilla, que es diu, i que t'agrada el ciclisme, explica'm què ha fet el Club Ciclista Palafolls.
3: Doncs mira, posant-me el casc aquesta setmana, jo t'explico que el Club Ciclista Palafolls ha participat en el Campionat de Catalunya contra rellotge que s'ha disputat a Lleida. Un recorregut pla de 18 quilòmetres que no oferia grans dificultats i que el Club Palafollenc ha obtingut els següents resultats. A la Màster 50, Francesc 40 ha sigut quart i Manel Seco ha pujat al podi per penjar-se a la medalla de bronze. Albert Jiménez també ha aconseguit la tercera posició a la seva categoria, que és la Màster 60.
1: Doncs molt bé, dos podis, dues medalles al Campionat contrarrellotge.
3: Sempre ens porten bones notícies aquesta gent.
1: I tant que sí. I per acabar l'actualització en marcadors, avui curtet, ja gairebé a l'estiu, doncs no tenim gaire cosa més. Acabem amb l'atletisme, Gemma.
2: Doncs sí, aquest cap de setmana, com ja us havien dit la setmana passada, tenim Arnau Perales, que competia a la final de javelina en la categoria sub-14, a la gran final de la Copa Catalunya a Lleida. Així doncs, l'Arnau va fer una meriòtria cinquena posició amb una marca de 28,79 metres, que ha aconseguit superar la seva marca en el sisè i darrer intent.
1: Doncs molt bé, amb això acabem d'actualitzar marcadors i anirem cap a l'últim MVP de la temporada.

0: L'MVP de la jornada.
1: Doncs arriba un dels moments més esperats del programa, que és decidir qui s'emporta l'MVP de la jornada minut a minut. Aquest especial, sent l'últim de la temporada, és especial.
2: Tu creus que de cara a l'any que ve hauríem de fer una classificació també per esports o per clubs a qui li donem l'MVP?
1: Mira, bona idea. L'estudiarem durant l'estiu.
2: Perquè jo crec que si això existís, avui, que és l'última, hauria de valdre doble.
1: Sí. Però sí que crec que sent l'última ja amb... menys rival, no? Per dir-ho d'alguna manera, ja participat menys gent, potser té una mica més de facilitat.
2: Sí, també
1: no sé
2: és veritat.
1: Com ho veus, eh?
2: Bueno, no sé, jo estava pensant en que saps els partits de futbol que quan vas, has marcat ja molts gols, no saps quan vas, sempre dius l'últim gol guanya, doncs aquest, així seria el resum de la temporada.
1: Tot i això, hem tingut poc material perquè no hi ha competicions, però tenim diversos noms sobre la taula, eh?
2: Sí, sí, home, la veritat és que sí. Heu pensat en alguna cosa, vosaltres?
3: Sí. Sí, però a mi no m'agrada començar.
2: Doncs a veure, jo havia pensat per una banda Iker Ruiz, sí. No és, em sembla que és una bona opció, tot i que no sigui d'un club a la Fullenc, al final un jugador d'aquí local, jugador de casa, home, que ha aconseguit un hat-trick a la gran final de la Copa Catalunya, em sembla justificadíssima MVP. I per altra banda, saps que ara mateix estàvem comentant ara a l'entrevista el nom d'una patinadora a la Fullenca que ha quedat campiona a la seva categoria, i ara saps que ara no me surt el nom?
3: La Paula Jordà.
2: Correcte.
1: Mira la Gemma com estava atenta.
2: Ella sí que estava atenta.
1: Sí, també podríem incluir a Manel Seco i l'Albert Jiménez, que han fet podi al campionat de Catalunya contra rellotge ciclisme. Però, mira, com l'Iker ja el va guanyar una vegada l'MVP, me'n recordo, no sé si va ser el primer, a més. Jo crec que aquesta vegada, ja que el Trofeu Catalunya a la final era el Palauet també, qui millor que aquest premi per la Paula Jordà, que us sembla?
3: Sí, jo voto que sí.
1: Que sí?
3: Sí, sí.
2: Per mi endavant.
1: Doncs perfecte, llavors, premi MVP de la jornada, minut a minut, Paula Jordà.

0: Minut a minut. El programa d'esports de Ràdio Palafolls.
1: I fins aquí l'edició 573. Si us heu perdut el programa d'avui, no patiu, perquè el podeu tornar a escoltar a partir de les 10 de l'espre d'avui mateix o demà a partir de les 2 del migdia, o a www.radiopalafolls.cat, a l'apartat de podcast. Allà trobareu tots els programes de la temporada. I si no, també els podeu escoltar a través de l'aplicació de l'Spotify. A l'edició i producció del programa hem tingut a l'Eudald Vallicrosa, la Gemma Dorna i un servidor. Al control de so hem tingut a en Jordi Prat Sabais. I recordeu que ha sigut l'últim capítol de la temporada i ens hi tornarem a posar el proper mes de setembre, a no ser que fem algun especial d'estiu, que mai se sap.
2: Això sempre ho anem veient sobre la marxa, oi?
1: Doncs sí. Eudald, bon estiu.
2: Bon estiu, companys.
1: Em trobaràs a faltar?
2: A tu? Gens ni mica.
1: No?
2: Gens ni mica, ja
1: t'ho dic. Jo que t'anava a dir de quedar algun dia per anar a la platja, anar a sopar alguna...
2: Sí, és per això, clar que sí, home.
1: Convidarem en Nico i a l'Eres Piquera.
2: Hauríem de fer, jo crec, que un sopar de final de temporada aquí amb tots els companys de la ràdio, em sembla a mi.
1: Gemma, vindràs a sopar o no?
3: Depèn del dia. Jo tinc l'agenda molt ocupada.
1: Però, Gemma, ho pot ser molt difícil, eh?
3: No, però sí.
1: Gemma, bon estiu tu també.
3: Merci.
1: Espero que miris molts esports durant l'estiu.
3: Això sempre.
1: Ah, vale.
3: Hombre.
1: A mi ja em feies patir.
3: No.
1: I molta sort als equips i esportistes que continuaran competint durant l'estiu. I els que no, doncs que tinguin molt bon estiu, que gaudeixin molt. I ens veiem la propera temporada. Adeu.

La iniciativa Sumem Passes ha recorregut el centre del nostre municipi per tal de sensibilitzar la societat sobre els abusos que pateixen la gent gran del nostre municipi. L'acte ha començat amb la lectura d'un manifest a la plaça Major que reclama més recursos de detecció i d'actuació i una actuació decidida de les administracions per tal d'erradicar qualsevol forma d'abús cap a les persones grans. La regidoria de Palafolls també destaca la importància d'escoltar les necessitats dels avis per garantir que visquin amb dignitat i respecte. Les dades reforcen la urgència d'aquestes accions, ja que l'any passat els Mossos d'Esquadra van registrar prop de 18.000 denúncies arreu de Catalunya per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic. Avui és dilluns, avui ja és 15 de juny.

0: Justament avui, coincidint amb l'augment de visitants a Marineland, l'Ajuntament ha reactivat la regulació de l'estacionament que estarà en vigor fins al 15 de setembre. Es tracta de la zona verda. Enguany el dispositiu s'ha ampliat incorporant les avingudes Itaca i Mar i també carrers com el de Sant Joan i Sant Josep, que anteriorment eren zones blaves i que ara s'han convertit en zones verdes. El control es realitza mitjançant lectors de matrícula que comproven si el cotxe paga l'impost de tracció mecànica aquí a Palafolls, eliminant la necessitat així d'acreditacions físiques, com havia passat fins a fa un parell d'anys. Amb aquesta mesura, el consistori confia en millorar la mobilitat al barri i facilitar que els residents trobin lloc prop de casa durant els mesos de major pressió turística al barri Sant Lluís. I Comissions Obreres alerta en aquest cas d'una situació insostenible, diuen a l'oficina de Correus de Palafolls per falta de personal. El sindicat ha denunciat la manca de substitucions de baixa per llarga durada i també la improvisació de la direcció davant l'arribada de l'actual període de vacances d'estiu. Segons el delegat, en aquest cas de Comissions Obreres, pel que fa al personal de Correus, la plantilla es veurà obligada a doblar esforços per cobrir el servei postal a causa d'una planificació de contractació que consideren del tot insuficient. La denúncia també posa el focus en el mal estat dels equips informàtics i també dels mitjans de transport, així com els dels intents de traslladar treballadors a Blanes sense negociació prèvia. L'habitatge, la celiaquia i la integració de barri Santa Maria protagonitzen els Premis de Treballs de Recerca aquest any 2026. La 19a edició del certamen ha batut el seu rècord històric amb la participació de fins a 23 alumnes de l'Institut Font del Ferro, 10 més dels que s'havien presentat l'edició anterior. Júlia Escudero ha obtingut el primer premi pel seu estudi sobre la dieta sense gluten, mentre que Biel Nadoll i Pere Alòs han estat guardonats per les seves investigacions sobre la crisi de l'habitatge. En la nova categoria, en aquest cas de premi, del patrimoni, en Biel Pijuan s'ha endut el premi pel seu projecte sobre la cohesió del barri Santa Maria amb la resta del nucli urbà. I avui també us explicarem que ha multat un conductor que travessava amb el seu vehicle, tan content, la plaça Major de Palafolls per tal d'estalviar-se a fer la volta al centre. La policia local ha interceptat un vehicle que circulava per aquest espai exclusiu per a vianants per incorporar-se cap al camí de Sant Genís des del carrer Majors. Lògicament, ja està multat. De tot plegat en parlem avui a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Palafolls suma passes contra el maltractament de les persones grans. Una vuitantena de persones han participat aquest matí de la caminada del Sumem Passes contra el maltractament a la gent gran, una iniciativa reivindicativa que vol posar de relleu i reflexionar sobre el maltractament sobre la gent gran. Palafolls fa anys que se suma aquesta iniciativa impulsada conjuntament, en aquest cas, amb el Consell Comarcal del Maresme i que bàsicament organitza una caminada pel centre del nostre municipi i acaba amb un esmorzar. Una bona manera de compartir amb la gent gran i també escoltar-los en les seves necessitats, tal com explica la regidora de Gent Gran de l'Ajuntament de Palafolls, Malta Alabal.
1: Fem més aquesta presa de consciència, fem una caminada curteta perquè hi ha molta gent gran que no pot fer tota la caminada que fem un entrepà i una miqueta patem una mica la xerrada, que és una mica aquesta, amb aquests moments així de socialització amb la gent gran pots tractar coses i és la manera que tenim, també una de les maneres que tenim de poder-los donar un cop de mà i ajudar-los en el que puguem.
0: L'acte reivindicatiu ha començat a la plaça Major amb la lectura d'un manifest i just després ha començat aquesta volta. Els participants sabien ben bé quin era el motiu de la caminada, passar-ho bé d'una banda i també reivindicar el benestar de les persones grans i la lluita contra el maltractament.
2: Pues com ja és el segon any que jo vinc i bueno, pues està molt bé fer la caminata per allò de la gent gran, pels maltractaments i això. A veure, està molt bé. Fem la caminata.
3: Aquesta caminada ja fa 3-4 anys, sembla, no? Que es fa, i afortunadament cada any tenim més gent que ens acompanya. I és una caminada molt maca, molt reivindicativa, molt bé, ens agrada molt de fer-la.
0: El manifest llegit reclama una actuació decidida de les administracions i de tota la societat per tal de prevenir, detectar i erradicar qualsevol forma d'abús o de maltractament a les persones grans. També demana més sensibilització i reconeixement d'aquesta problemàtica, més recursos d'atenció i també suport a les víctimes i mesures efectives per investigar i sancionar tots els casos de maltractament. Alhora també defensa el dret de les persones grans a viure amb dignitat, respecte i seguretat i reivindica que protegir els seus drets és una responsabilitat col·lectiva i una garantia d'una societat més més justa i amb futur. Durant l'any passat, els Mossos van registrar prop de 18.000 denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic. Els principals delictes van ser el maltractament a la llar, el trencament de condemna i també les amenaces. També hi va haver fins a 7 víctimes mortals de violència domèstica més de persones més grans de 65 anys. Entra en funcionament la zona verda del barri de Sant Lluís a partir d'avui, que és 15 de juny. El barri de Sant Lluís recupera la regulació de l'aparcament amb la reactivació de la zona verda. La mesura, que es posa en marxa cada estiu coincidint amb l'augment de visitants a l'entorn de Marineland, té com a objectiu garantir places d'estacionament per als veïns i les veïnes d'aquesta zona del nostre municipi. La regulació afecta les places senyalitzades en color verd que queden reservades a partir d'ara preferentment per als residents del nostre municipi. Enguany, a més, el dispositiu arriba amb una ampliació d'aquest àmbit d'actuació, ja que durant els darrers mesos la policia local ha reclassificat diversos carrers i avingudes, com en aquest cas puguin ser els carrers Sant Joan o Sant Josep, que fins ara eren de zona blava. A les zones verdes només hi poden aparcar els vehicles que paguin l'impost sobre vehicles de tracció mecànica a Palafolls i que es trobin al corrent de pagament. No caldrà disposar de cap acreditació ni identificació, ja que la policia ja disposa d'un lector de matrícules que serà qui comprovarà al moment aquestes circumstàncies, és a dir, si s'està empadronat al nostre municipi, si estan el cotxe en el padró i paga els seus impostos a Palafolls. La implantació de la zona verda es va impulsar per evitar que els vehicles de visitants, en aquest cas del Parc Aquàtic de Marineland, ocupessin els carrers del barri durant la temporada alta del Parc Aquàtic, una situació que dificultava l'aparcament dels residents. Des de llavors, la regulació s'activa cada estiu i es manté durant els mesos de més afluència. Enguany, per exemple, estarà, com sempre, actiu fins al 15 de setembre. Amb aquesta mesura, l'Ajuntament confia a millorar la mobilitat al barri i també facilitar que els veïns trobin l'estacionament a prop dels seus habitants durant els mesos de major pressió turística. I aquest dimecres al migdia la policia local va interceptar un vehicle que després de pujar pel carrer Major va continuar la marxa travessant la plaça Major per incorporar-se al camí de Sant Genís. Aquesta maniobra ha estat totalment prohibida, ja que la plaça és un espai exclusiu per a vianants. Els agents van aconseguir aturar el vehicle i el van sancionar per circular per una zona que està restringida al trànsit rodat. Segons expliquen diversos veïns de la zona, no seria la primera vegada que veuen vehicles circulant o utilitzant aquest recorregut per evitar fer tota la volta reglamentària. En aquests casos, els conductors accedeixen a la plaça Major per la zona del pas de vianants i circulen per davant la façana de l'Ajuntament per acabar dirigint-se cap al camí de Sant Genís. Cal recordar que, des de fa unes setmanes, la plaça Major també disposa d'una càmera de seguretat que precisament va registrar els fets i que a partir d'ara també ha de facilitar la identificació de possibles infraccions en aquest punt del nostre municipi. Comissions Obreres denuncia la manca de personal i la improvisació en les cobertures de l'oficina de correus a Palafolls. El sindicat ha fet pública una denúncia contra la situació laboral que assegura pateixen els treballadors i les treballadores de la unitat de distribució de correus del nostre poble. En un comunicat a més per xarxes socials, l'organització sindical alerta d'una manca de personal que qualifica d'insostenible i reclama a l'empresa solucions immediates per tal de garantir el servei i les condicions laborals de tota la plantilla. Segons exposa Comissions Obreres, la unitat acumula des de fa més d'un any problemes derivats de baixes de llarg durada i també de la reassignació de personal a d'altres centres sense que aquestes vacants hagin estat cobertes. El sindicat denuncia que aquesta situació arriba a més a les portes del període vacacional d'estiu, fet que podria agreujar encara més les dificultats de funcionament del servei postal a Palafolls. Segons Juan Antonio Alonso, que és delegat del personal de Comissions Obreres de Correus del Maresme, aquest estiu la plantilla haurà de doblar per cobrir feina. També posa en qüestió els equips informàtics, els mitjans de transport i la formació del personal.
4: Rebutgem frontalment una proposta que evidencia l'estalvi de costos i la política de retallades. No pot ser que la plantilla hagi d'afrontar una campanya d'estiu doblant quan no triplicant, amb mitjans informàtics i de transport deficients, formació insuficient i sense incentius de cap mena, ni salarials ni a nivell de drets com les 35 hores, que ja hi són a la resta de l'administració. Així, segur que el servei el que no farà serà millorar.
0: La denúncia també fa referència a una decisió de la direcció que, segons Comissions Obreres, pretenia traslladar treballadors d'una unitat a una altra, fins i tot canviant-los de província per tal de cobrir necessitats puntuals de personal. El sindicat considera que aquesta pràctica és inadmissible i assegura que es plantejava sense voluntarietat, sense negociació prèvia i sense oferir informació necessària als empleats afectats. En el comunicat afirma que la instrucció de l'empresa era que alguns treballadors s'incorporessin l'endemà mateix a la unitat de Blanes, cosa que, segons el sindicat, vulnera la regulació regulació vigent. El sindicat també defensa que la solució passa per cobrir totes les places vacants, substituir les baixes i reforçar la unitat amb més personal si és necessari. Tot i això, l'ONSO ja explica que la previsió de contractació per aquest estiu és del tot insuficient a la província.
4: El fet és que hi ha una mancança total de planificació de contractació per les vacances. Estem parlant de 1.011 contractes per tota Barcelona i província, 860 en repartiment, 135 per a grans centres i 15 per oficina i caps d'equip, els quals són indiscutiblement insuficients. A més, tenint en compte la nova cartera de serveis vinculats al SIEG, Serveis d'Interès Econòmic General, és a dir, la finestreta única de l'administració.
0: La denúncia posa novament sobre la taula el debat sobre els recursos humans a Correus i les dificultats que, segons els sindicats, afronten algunes unitats de distribució del nostre territori. Guardonats de baix de recerca sobre l'habitatge a Palafolls, la celiaquia i la cohesió entre Santa Maria i el centre, ja s'ha fet públic el veredicte de la 19a edició dels Premis de Treball de Recerca Nobel Memorial Daniel López, una convocatòria que aquest any ha batut rècords de participació amb 23 alumnes de l'Institut Font del Ferro presentant els seus projectes, 10 més que en l'edició de l'any passat. El certamen, que té com a objectiu posar en valor la recerca i l'esperit d'investigador dels joves del nostre municipi, ha incorporat enguany una nova categoria dedicada al patrimoni que se suma als tradicionals àmbits científics i social. En aquest total s'han repartit fins a 2.300 euros en premis entre els treballs més destacats en aquest certamen. El primer premi, dotat amb 500 euros, està per Júlia Escudero, en aquest amb l'àmbit científic, que ha presentat el treball La dieta sense gluten al tractament de la celiaquia, una moda. La segona posició, amb un premi de 300 euros, ha recaigut en Jan Jorba, que presentava implementació de sensors remots amb IoT en una explotació de vinyes. El tercer premi, de 200 euros, està per Pau Membrives, gràcies al treball Arquitectura conscient, creació d'un espai d'estudi. En la categoria social, el premi, el primer, també dotat amb 500 euros, està per Biel Nadoll, amb el treball de crisi de l'habitatge a Palafolls, un repte per al jovent. També sobre habitatge va ser el segon guardó, valorat en aquest cas en 300 euros, que ha guanyat Pere Alòs per la investigació La crisi de l'habitatge a l'Almaresme, anàlisi del fenomen d'ocupació i el dret a l'habitatge. La tercera posició, amb una dotació de 200 euros, ha estat per Arnau Latorre, amb un projecte que es deia Estelarcat Fest, que és l'organització d'un festival des de zero. La principal novetat d'aquesta edició està en la incorporació de l'àmbit patrimonial, que ha comptat amb un premi únic de 300 euros. El guardó ha estat per a Biel Pijuan pel treball Processos de cohesió del barri de Santa Maria amb el nucli urbà de Palafolls. Els noms dels guanyadors s'han donat a conèixer oficialment durant la cerimònia de graduació de l'Institut Font del Ferro d'aquest passat divendres al vespre. Tal com és habitual, els treballs premiats quedaran posteriorment disponibles per a la seva consulta a la biblioteca Enric Miralles amb l'objectiu de compartir el coneixement generat pels estudiants amb tota la ciutadania. L'últim punt informatiu per parlar ara d'esports, de la poca activitat esportiva que ja queda en lligues regulars, perquè el cadet del Club Deportiu de Palafolls ha perdut el camp del Cristinenc i s'acaba d'aquesta manera el somni de l'ascens. Els nois del cadet palafollenc s'ho jugaven tota una carta, havien de guanyar el Cristinenc al seu camp per poder aconseguir l'ascens a primera catalana de la categoria cadet. Tot i lluitar durant tot el partit, els gironins es van acabar imposant per la mínima i a més en el darrer sospir del partit. Un fort sotrac pels jugadors i aficionats palafollencs que divendres van ser a Santa Cristina d'Aro per animar el club que, tot i la derrota per la mínima, ha fet una campanya excel·lent aconseguint arribar fins a aquesta fase de play-off descens de categoria. L'equip tornarà a jugar a la segona catalana de la categoria cadet aquesta propera temporada a partir del mes de setembre. Arribats a aquest punt, obrim la nostra hemeroteca.

Ja sabeu que cada dia fem un repàs del que us explicava aquesta casa del dia com avui, 15 de juny, anys enrere. Comencem 12 mesos enrere perquè tot just l'any passat els alcaldes del Maresme es van reunir al Centre d'Educació Especial Horitzó a Pineda per signar oficialment el conveni de col·laboració que havia de permetre la creació d'un casal inclusiu durant l'estiu, conjuntament amb l'AFA del centre. L'alcalde de Palafolls va destacar que l'acord evidenciava la voluntat dels municipis de la comarca d'impulsar un servei necessari per a les famílies del Maresme i va posar en valor la sensibilitat dels ajuntaments envers les necessitats de la població. Un primer casal que es va fer a Palafolls i que aquest any té continuïtat, en el cas, a Calella. Ara fa 5 anys, el 15 de juny del 2021, l'Ajuntament de Palafolls va concretar els treballs de la inauguració del renovat Skate Park, que s'havia de celebrar, en aquest cas, a principis del mes de juliol del 21, sota el nom de Sobre Rodes. El consistori va informar que divendres tindria lloc l'acte oficial de reobertura de l'espai amb una nova pista poliesportiva i nous elements i la famosa Japum Track, mentre que l'endemà dissabte es programaria tota una jornada plena d'activitats. Entre les propostes anunciades hi havia circuits, tastets d'activitats sobre rodes, exhibicions, sortejos, competicions i una bicicletada popular, tallers i estants. Posem ara la vista enrere 10 anys perquè el 15 de juny del 2016 Palafolls presentava la tercera edició llavors del Festival d'Art Multidisciplinari Fissures, previst per la setmana següent. L'organització havia avançat 3 de les activitats incloses a la programació, una peça de microteatre, un espectacle de dansa acrobàtica i un taller infantil al parc de Joaquim Ruïra. Els responsables del festival van destacar que la proposta volia ser multidisciplinària i alhora poc convencional. Aquesta és la nostra hemeroteca del que us parlaven els informatius de Ràdio Palafolls un 15 de juny, anys enrere.

0: moment de passar pàgina d'aquesta agenda setmanal i, com sempre, començar a omplir d'activitats interessants, les que sempre us recomanem des de Ràdio Palafolls, ja sigui a la xarxa, ja sigui també al No t'ho perdis, o en els informatius, en aquesta proposta cultural que cada dia ens acosta en Jordi Prats-Savalls. Avui parlem de cinema, i en aquest cas del cicle Gaudí, Jordi.
1: Hola, Marc. Aquesta setmana tornem a tenir programació dins el cicle Gaudí al Teatre de Blanes. En aquest cas, aquest dijous, al punt de les 8 del vespre, es projectarà la pel·lícula Estrany Riu, la pel·lícula dirigida per Jaume Claret. Una proposta que, com dèiem, començarà a les 8 del vespre, amb entrada general a 4,5 euros, que es pot comprar anticipada a través dels webs www.teatredelacostabravasud.cat o també dins el web ciclegaudí.cat. Una molt bona proposta, doncs, per seguir compartint bon cinema al municipi veí.
0: Doncs sempre una bona cita aquest cicle del Gaudí a Blanes amb aquestes propostes cinematogràfiques que aquesta setmana tornen. Gràcies, Jordi, que vagi bé. Ens tornem a explicar demà noves propostes culturals.

0: Déu-n'hi-do, quin cap de setmana hem passat, bones temperatures, ha fet relativa calor, vaja, calor, realment calor. Aquesta hora la temperatura a Palafolls és de 30 graus al migdia. Anem a conèixer quina és la previsió per aquest inici de setmana, avui dilluns, i les properes jornades. Què tal, Quim Serra, bon dia.
1: Hola, bon dia. Quan queda menys d'una setmana per l'arribada oficialment de l'estiu, això passarà aquest diumenge a les 10:25 del matí, la situació meteorològica ja fa dies que ve marcada per les altes temperatures, tot i que la setmana passada vam baixar una mica, no va fer tanta calor, tornem a parlar de calor intensa. De fet, avui les màximes s'enfilaran a prop de la costa entre els 30 i els 32 graus i a l'interior de la comarca entre els 33 i els 35 puntualment. Per tant, calor de ple estiu. Els vents bufaran fluixos, com a molt lleugerament moderats, tant aquest matí com aquesta tarda. Aquest matí més aviat de gregal, aquesta tarda del sud-oest, i la situació marítima s'estarà dominada pel marejol augmentant ràpidament a maró aquest migdia i primeres hores de la tarda, disminuint novament a marejol cap a última hora del dia. Demà, novament, temps tranquil i assolellat amb unes temperatures que seran semblants a les d'avui.
0: Gràcies, Quim. Doncs d'aquesta manera comencem setmana a nivell meteorològic i a nivell informatiu. Nosaltres arriba el moment de tancar el nostre informatiu d'avui.

0: marxem fent el repàs a les informacions més destacades que avui us hem explicat a l'informatiu de Ràdio Palafolls, començant per aquesta iniciativa de Sumem passes contra el maltractament a la gent gran que ha recorregut al centre de Palafolls aquest matí per sensibilitzar la societat sobre els abusos que pateixen aquest col·lectiu. L'acte ha començat amb la lectura d'un manifest a la plaça Major que ha reclamat més recursos de detecció i una actuació més decidida de les administracions per tal d'erradicar qualsevol forma d'abús. La regidora de Palafolls, Marta Lavar, ha destacat la importància d'escoltar les necessitats dels avis per tal de poder garantir que visquin amb dignitat i respecte. Les dades reforcen la urgència d'aquestes accions, ja que l'any passat els Mossos van registrar prop de 18.000 denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic. I avui s'ha tornat a posar en marxa la zona verda d'estacionament prioritari al barri de Sant Lluís, coincidint amb l'augment de visitants en Marina. L'Ajuntament ha reactivat avui aquesta regulació d'estacionament que estarà vigent fins al 15 de setembre. Enguany el dispositiu s'ha ampliat incorporant les avingudes Itaca i Mar i també els carrers de Sant Joan i Sant Josep, que anteriorment eren zones blaves. El control es realitza, recordem-ho, mitjançant lectors de matrícules que comproven si el vehicle paga l'impost de tracció mecànica aquí a Palafolls, eliminant així la necessitat de acreditacions físiques al vehicle, com havia passat fins ara. Amb aquesta mesura, el consistori confia a millorar la mobilitat al barri i també facilitar que els residents trobin lloc a prop de casa durant els mesos de major pressió turística. I Comissions Obreres alerta d'una situació, diu que insostenible, l'oficina de correus de Palafolls per falta de personal. El sindicat ha denunciat la manca de substitucions de baixes de llarga durada i també la improvisació de la direcció davant l'arribada del període de vacances d'estiu. Segons, en aquest cas, Comissions Obreres, la plantilla es veurà obligada a doblar esforços per cobrir el servei postal a causa d'una planificació de contractació que consideren del tot insuficient. Avui també ens hem fixat amb la multa que ha rebut un conductor per travessar la plaça Major de Palafolls, al travessar-la amb el vehicle, per tal d'estalviar-se a fer la volta al centre. La policia local ha interceptat un vehicle que circulava per aquest espai exclusiu per a vianants per tal d'incorporar-se al camí de Sant Genís des del carrer Major. Gràcies a la nova càmera de seguretat que està instal·lada fa poques setmanes en aquest punt del nostre municipi, la plaça Major, els agents han pogut identificar l'infractor, que, segons els veïns, és una maniobra recurrent per evitar el recorregut reglamentari. Les autoritats recorden que l'accés de vehicles a la plaça està totalment prohibit per garantir la seguretat dels ciutadans en aquest punt neuràlgic de Palafolls. I a nivell, en aquest cas esportiu, el cadet del Club Deportiu Palafolls s'ha quedat a les portes de l'ascens, en aquest cas, en una final d'Infar a Santa Cristina d'Aro. L'equip palafollenc no ha pogut aconseguir la victòria que necessitava contra el cristinenc per tal de pujar a la primera catalana de la categoria cadet, perdent per la mínima en el darrer sospir del maig. Malgrat la derrota, els jugadors han rebut el suport dels nombrosos aficionats desplaçats que han volgut reconèixer l'excel·lent campanya d'aquest conjunt que ha arribat fins a la fase de play-off. Amb aquest resultat, el cadet tornarà a competir a la segona catalana la propera temporada. Doncs ara sí, amb el resum de les informacions més destacades, posem punt i final a l'informatiu de Ràdio Palafolls d'aquest dilluns, avui 15 de juny. Demà hi tornarem a la mateixa hora per explicar-vos què és el que passa al nostre municipi i també la principal actualitat dels pobles del nostre voltant. Gràcies per la vostra atenció i fins demà. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
1: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
0: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Fora Stocks dissabte durant tota la jornada.
1: Balla al ritme de tributs a la música disco i BGs o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
0: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls.
2: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
10: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
11: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: Èxits un rere l'altre.
13: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine
14: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love
15: it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
13: 107.7

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvingudes i benvinguts un dia més al Col·lectius en xarxa, l'espai on coneixem persones, entitats i projectes que contribueixen a construir una societat més compromesa, inclusiva i solidària, que sona perfecte, Lluís, wow. Això. Tant de bo que realment acabi sent així tot plegat,
2: home,
1: no?
2: Nosaltres
1: hi treballem perquè així sigui.
2: Home, i tant, no? Totalment. Bueno, jo crec que ho complim 90%.
1: Sí, totalment. Avui, de fet, et diria, amb tot això, digues, amb aquests compromisos que tenim, conversarem amb Brian Giner. Ell és integrador social i activista i també divulgador, conegut per la seva tasca de sensibilització contra l'assetjament escolar. A partir de la seva pròpia experiència, ell ha convertit una realitat molt dura en una eina també per ajudar altres persones, promovent doncs, valors com el respecte, l'empatia i la convivència. I de fet avui el que volem fer amb ell doncs, és una mica conèixer el millor, que ens expliqui també el punt de partida que ell li va tocar viure i com això ho ha convertit doncs, en una eina
2: per
1: les noves generacions,
2: no?
1: I per ser una mica també el mirar on adolescents i infants doncs, s'hi puguin també veure doncs, d'alguna manera reflectits, no? I que sigui també doncs, un punt de sortida, perquè no, d'aquesta situació.
2: Totalment.
1: I jo trobo també molt important, Lluís, que li preguntarem també a Brian d'aquí uns instants, no només per la persona assetjada, sinó per al cercle que formen part d'aquestes aules i d'aquests grups, i que és important també doncs, que juguin un paper actiu, no? Per ajudar doncs, a la víctima i a la persona que es troba vulnerable en aquell
2: moment. Sempre que hi ha assetjament s'ha d'entendre que hi ha una persona assetjada i que hi ha al voltant
1: un cercle
2: de gent que potser permet o sense actuar,
1: total,
2: no?
1: Total.
2: Deixa que les coses passin.
1: Doncs anem per feina.
2: Vinga, va.
1: Va, avui al Col·lectius en xarxa, Brian Giner.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: I abans de començar aquesta conversa, Lluís, volem posar algunes dades sobre la taula que ens ajudaran també a entendre la magnitud de l'assetjament escolar. Segons diversos estudis, entre un 6% i un 10% dels alumnes afirmen haver patit bullying o ciberassetjament de manera directa. A més d'un terç dels estudiants asseguren haver presenciat casos d'assetjament al seu entorn escolar. Per això el que dèiem, que és tan important que tothom jugui un paper,
2: total,
1: no, davant d'aquest assetjament escolar. L'edat amb més incidència se situa entre els 11 i els 13 anys, coincidint amb el pas de primària a secundària, una etapa de grans canvis personals i socials, que això, Lluís, ens ho podràs explicar, no? Aquesta etapa de 11 a 13.
2: Clar,
1: és important.
2: És amb el format de l'escola pública, no? A no ser que estiguis en un institut d'escola, canvien de centre, canvien de dinàmiques, canvien de mestres, canvien de companys i
1: companyes. T'anava a dir, canvien de grups, també.
2: Canvien de grups, i aquí es mou la petita societat, que és una aula, no? I clar, poden passar moltes coses, i tant, sí, sí.
1: Que això és una curiositat que tinc, no sé si això ens ho podrà resoldre, Lluís, però quan es fan els grups, els nous grups, no, de la primària a l'ESO, què es té en compte per fer l'A, el B, el C, el D? És a dir, com s'agrupen els... No, més o menys, aproximadament, com es fan els grups classe?
2: Jo sé com es fan aquí, en el lloc on jo treballo, val? Però hi ha molts criteris, i un d'ells és tenir en compte què els hi diem les mestres de primària, de les agrupacions, perquè nosaltres prèviament hem pogut parlar amb ells i elles, no, i hem pogut saber, no, amb qui t'agradaria anar, amb qui, i nosaltres els coneixem de molts anys. Llavors, hi ha tot aquest traspàs d'informació a les orientadores i orientadors de secundària perquè conformin el grup, de manera que els nens i les nenes es sentin al màxim còmodes i puguin aprofitar també al màxim les sessions que els hi donaran.
1: Molt bé. De fet, parlàvem del ciberassetjament, també continua creixent any rere any, aprofitant les xarxes socials i també les aplicacions de missatgeria per allargar doncs, aquest assetjament que va més enllà de les aules, no? Que no acaba a les 5 de la tarda, sinó que continua doncs, quan estan doncs, en el seu temps de lleure. I també és preocupant que gairebé la meitat dels alumnes reconeguin que no intervenen, ho dèiem abans, quan presencien una situació de bullying, sovint per por, inseguretat o desconeixement de com actuar, que això també és important, dotar d'eines a tots els alumnes.
2: A tothom, també als que presencien un assetjament, i tant. Sí, sí.
1: I darrere de cada percentatge hi ha infants també i joves que pateixen en silenci, i per això doncs, és tan important aquesta prevenció i aquesta sensibilització, i també els testimonis doncs, com la persona que avui ens acompanya en aquest programa i que ara sí ja podem anar a saludar.
0: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I per parlar d'aquesta realitat, avui ens acompanya en Brian Ginera. Ell és integrador social, activista i divulgador contra l'assetjament escolar. Després d'haver patit bullying durant una bona part de la seva etapa educativa, va decidir transformar aquella experiència en una eina per ajudar altres joves i donar visibilitat en programes i en podcasts com el nostre, doncs aquesta problemàtica que encara afecta a milers de joves. Brian, com estàs? Benvingut.
3: Hola, què tal? Com esteu? Moltes gràcies per convidar-me, de veritat.
1: Gràcies per estar amb nosaltres i sobretot, per començar per alguna banda, demanem una definició, després entrarem molt més en detall, mm-hmm. però com podríem descriure què és aquest assetjament escolar doncs en el qual s'hi veuen, doncs, com dèiem, afectats moltíssims nens i nenes en la seva etapa escolar?
3: Doncs mireu, l'assetjament escolar està definit com a tal com un assetjament que es fa de manera contínua a una persona, no? Sí que és veritat que la paraula d'assetjament han anat variant depèn els anys, perquè ara no només passa un assetjament que sigui verbal, sinó que també és físic, i a mi, quan, de manera personal, quan estem parlant d'un assetjament físic, jo ja no ho dic com bullying, sinó ja ho menciono com una violència escolar. Mm-hmm. Llavors, crec que la paraula bullying ha anat evolucionant i cada vegada més s'està parlant, no?, per poder arribar a una solució.
1: Si et ve de gust, Brian, explicar-nos una mica, perquè la gent també et conegui, qui ens estigui veient o escoltant, quina va ser la situació que tu vas viure, i també, doncs, que ens serveix una mica per fer una mica de context de per on has acabat passant.
3: Doncs mireu, jo vaig patir assetjament escolar durant 12 anys. Llavors, en aquests 12 anys vaig passar per diferents etapes, no només va ser a primària, sinó també a secundària. Comencem des d'una part molt infantil, doncs només hi havia un aïllament per part dels docents en aquell moment. Evidentment, també des del grup classe, perquè no em van saber incloure dins del grup. I va, de manera progressiva, pujant al verbal i al físic. Arribem a primària, on ja comencen les primeres agressions d'infants cap a la meva persona, per un tema físic, per un tema del meu cos, després pel meu ull, perquè jo tinc estrabisme en l'ull dret des de que sóc petit. Llavors, aquest estrabisme el que fa és un desviament, no?, de l'ull, i la paraula per excel·lència, que sempre s'ha mencionat o s'ha dit, és una persona estràbica, és una persona bizca. Llavors es ficava molt en mi per això, no?, o mires, aquelles risses, no?, que hi havia de fons al pati o inclús a l'aula. I això també va progressivament pujant a secundària, quan no només hi ha la part física i la part verbal, sinó que també comença el ciberbullying de passar tot el que hi ha dins de l'entorn escolar, dins de l'edifici de l'escola, a les xarxes socials: insults, amenaces, coaccions, bueno, una sèrie d'episodis que no van passar només a un centre, sinó que va ser en tres centres diferents. I bueno, la veritat és que hi ha episodis molt greus, des de llançar-me per una escala, que aquest el menciono sempre, o clavar-me un boli a la mà, insults molt i molt greus, bueno... Sí, coses molt greus.
1: De fet, Brian, amb això que explicaves d'aquestes agressions físiques, t'he vist en algun podcast, en algun programa, explicaves que quan passaven situacions, que ara com ho expliques, doncs són molt greus, com tu deies, però seguia la rutina i les classes i l'activitat de l'escola continuava, no? És a dir, que es donava com certa normalitat a que passessin aquest tipus de situacions entre alumnes dins d'una aula.
3: Clar, és que no hem d'oblidar que la paraula bullying és una paraula nova. Llavors, en aquell moment, que a mi em fa molta ràbia, però sempre s'ha dit, no? Són coses de nens. I el bullying es tractava d'una manera natural i d'una manera... sense cap tipus de protocol, perquè no hi havia. Llavors, clar, què passava? Que una persona es ficava a l'altra, són coses de niños, no? I ja, no es tractava. Es quedava allà, o es parlava amb les dues parts de manera conjunta, quan això no es pot fer mai, no es feia ni a cap taula rodona, no es feia res, a l'aula, pim-pam, i clar, tot quedava d'una... O sigui, com molt fred, no? Dient, ostres, què està passant, no? Jo sóc un nen, i l'adult, que és el que està donant la cara en aquest cas, l'única cosa que està fent és parlar davant de tota la classe, és a dir, m'està ridiculitzant en algun moment, o sigui, m'està fent el ridícul, i no puc fer res. No, clar, tu com a nen, què fas? Després, amb els anys, evidentment, s'ha fet un protocol, hi han coses establertes, com per exemple que han fet fer una taula rodona, parlar amb les dues persones de manera individual, fer informes, fer en fi, una sèrie d'ítems que s'han de complir, no? Com la paraula que, bueno, la frase que dèieu a l'inici, no? De, que això del ABCD, no? Que s'ha de tenir, que són diferents criteris que s'han de seguir, que s'han de tenir en compte de cara a un seguiment, per exemple, de primària i secundària.
2: En aquest temps vas tenir la sensació que podies recórrer als adults del teu voltant perquè t'ajudessin, o creus que no?
3: A veure, sí, de manera intencionada sí, perquè al final un nen busca un adult, no?, per demanar ajuda. El que sí que és veritat que jo va arribar un moment que vaig normalitzar el que em feien, llavors per mi era normal el bullying que m'estaven fent perquè no ho veia com un bullying. I aquest és un problema molt actual, no? Quan una persona rep algun tipus de violència, per exemple, desgraciadament de gènere, no? Generalment la persona que està dins no ho està veient, és les persones que estan fora que estan veient aquesta agressió, no? O aquesta violència continuada. Però la persona que està dins moltes vegades diu: va, si no és per tant, no? Llavors és una miqueta el que em passava a mi, que deia, bueno, no crec que sigui tan greu, al final són una cosa que em fan a mi o fan a dues persones més, però evidentment era una cosa continuada, era una cosa que em feia molt de mal, i de fet jo no vaig dir res a casa perquè ho veia de manera normal, com dic. Anys més tard, evidentment, sí que ho vaig comunicar i vaig veure que el que per mi era un problema insignificant era un problema que estava patint molta gent i que, evidentment, en molts casos acaba molt malament.
2: Quines ajudes llavors et podria preguntar

0: que tens d'expressar-te, informes, no?, tot el que t'està passant. I evidentment la meva manera d'expressar-me va ser: m'està passant una cosa, jo crec que això ja no és normal, s'estan ficant en mi, però de manera molt molt molt greu, i està passant una línia que jo crec que ja no és coses de nens, no? Ja no són bromes, no són tonteries. Clar, una broma deixa de ser una broma quan només fa gràcia a un grup, a un col·lectiu, no? La persona que està al mig no li fa gràcia, doncs a lo millor aquí ens hem de donar, no? I això va ser la manera que jo vaig tenir de comunicar-ho a la meva família. Però clar, també et dic que hi havia petites senyals, com per exemple jo aturava el despertador de ma mare al matí, o sigui, a les tantes de la matinada jo em llevava i apagava el despertador, perquè clar, per mi aquestes 2 hores que potser ma mare s'adormia i no es despertava, eren 2 hores que jo no anava al cole i estava a casa sense patir cap mena de bullying. I al final, evidentment, ma mare no era tonta, ma mare era molt molt molt llesta i sabia que alguna cosa estava passant.
1: Clar, clar. Brian, amb això que ens expliques, i ara en parlarem també, perquè tu has aconseguit revertir aquesta situació, t'has fet integrador, t'has format, estàs fent moltíssima visibilitat, però en la teva època com a adolescent o com a més jove encara, amb què t'ha condicionat o què va marcar la teva manera de ser o de relacionar-te al fet d'haver patit bullying? És a dir, quines són les coses que creus que et van jugar també en contra o també en positiu, potser també doncs el fet d'haver estat víctima d'aquest assetjament?
0: Doncs mireu, jo tenia por escènica. Això és un... Vaig fer d'arbre a una obra de teatre perquè no volia fer cap paper. O sigui, jo tenia molta, molta, molta por a la comunicació, a les persones, i mireu ara, no? O sigui, també això de manera positiva, és a dir, he après a comunicar i he après a treure aquesta por, no?, que m'envoltava. Sí que m'ha quedat un petit trauma, podríem dir, i és a l'hora de relacionar-me amb les persones. El fet de, per exemple, no poder mirar els ulls a la gent, es ficaven molt en mi per això. Llavors l'aspecte de ser social amb gent i poder mirar els ulls i tractar-ho de manera natural, a mi em costa molt, perquè crec tota l'estona que m'estan jutjant d'una manera irreal, no? Perquè realment no ho estan fent, però el meu cervell ho interpreta que sí, no? O a vegades quan escoltes una risa o escoltes unes persones que estan allà parlant així amb veu fluixa, ja penses que
1: estan parlant. Tu portes cap a tu, no? Clar.
0: Sí, de manera no intencionada, yeah. Interpreto que això que s'està fent és un atac cap a mi, no? I tot i que ho estic treballant i s'està treballant, de fet l'última ha sigut treballar a un institut. Jo treballo ara a un institut, hi ha una escola de primària, i era el primer any que treballava a un institut, la primera vegada que treballo a un centre de secundària, però és que també era la primera vegada des que jo vaig finalitzar l'ESO que tornava a trepitjar un institut, perquè des que vaig acabar la quart d'ESO tots els meus estudis han sigut online, jo no he pogut tornar a una aula. Les primeres setmanes jo estava plorant al lavabo, no podia, a l'olor, la gent, la sensació, per mi era un món molt gran. Llavors clar, també he après amb aquesta nova feina de secundària, he après a treure'm un trauma que jo tenia allà, no?, com una espinita de dir: mai més podré tornar a un centre de secundària, i mireu, he tornat.
2: I fas d'integrador llavors al centre?
0: Sí. Bueno, ara estic com a vetllador per tot el percal que hi ha educació, que no hi ha la figura i de més, però sí.
2: Llavors, entenc que pots ja copsar d'alguna manera en aquests anys que també has estat a primària canvis en la manera de tractar l'assetjament cap als infants. Estàs veient aquests canvis? Són canvis reals? Les mestres estan més formades en aquest sentit? Saben ajudar, saben acompanyar més tant la víctima com l'agressor, com el que dèiem, no?, com a les persones que presencien un assetjament?
0: Sí, de fet anava a dir-t'ho des de així com més a nivell Catalunya, però aniré a nivell Espanya, perquè si hi ha una cosa positiva que faig també són xerrades a universitats i a instituts, però concretament em vull aturar un moment al tema de les universitats, perquè a nivell Espanya, per exemple a València o a Madrid, algunes xerrades que he fet ha sigut a futurs profes, no?, a futurs profes de primària, i hi ha assignatures de la prevenció de l'assetjament escolar, o sigui que en molts centres no hi ha, no? Llavors clar, ja estem sortint amb noves generacions de persones

0: molt joves que ja saben perquè ho han vist en primera persona o perquè ho han estudiat, perquè hi han
1: perquè se'ls ofereix aquest estudi, no? Mm-hmm.
0: Correcte, perquè hi ha aquesta eina, no? Mm. Llavors ja són coses que abans no hi havien o que persones més grans que ara mateix estan en educació no ho han estudiat perquè no hi havia en aquell moment o perquè no es tractava, no? Llavors clar, quan parlem d'educació o parlem d'estudis per les noves generacions, sí, o sigui, estem implementant noves mesures per poder definir i poder aturar de manera molt, molt, molt prèvia a l'assetjament perquè no arribi a ser assetjament, però també t'he de dir que si hi ha una bona formació però no hi ha un bon protocol, no funciona, no? Llavors el protocol d'avui dia no funciona. No funciona perquè són una sèrie d'ítems que si no estan dins o no estan establerts ja no és bullying. També estem parlant de ràtios. Ràtios que tenim als centres educatius, que també totes aquestes vagues que hem tingut aquests dies ve una miqueta arrel amb això, no? Perquè ens trobem, com mencionàveu, el tema de les classes que estan numerades per lletres, això té un perquè. Això té un perquè i és el fet de, primer, separar els nens per diferents nivells, en concret, persones que venen de fora, persones que venen o que tenen algun tipus de dificultat o que tenen algun tipus d'inclusió, inclús que necessiten, no?, d'aquestes persones de vetlladors, educadors, socials, però és que ara mateix no tenim això, o tenim molt poc personal pel tant ràtio que hi ha de nens amb necessitats. Llavors, això què vol dir? Que no estan cobertes, no estan cobertes. I el tema de la inclusió i el tema d'activar un protocol no és real. O sigui, no hi ha inclusió als centres educatius avui dia perquè no hi ha el personal i els protocols tampoc es poden establir o no es poden incloure perquè ara mateix no hi ha personal per fer seguiment. No hi ha per fer seguiment, no hi ha per fer un bon control, per fer un bon ús i també perquè ara mateix tenen més control de la imatge que vol donar un centre que de les actuacions que es fan. O sigui, hi ha centres que volen més tenir una ressenya positiva a Google que activar un protocol, i per activar un protocol s'ha de fer un seguiment i s'ha de fer de manera legal, no s'ha de fer de manera interna com molts centres educatius ho estan fent ara avui dia.
2: Brian, amb tot això que ens explicaves i parlàvem també al principi del programa, sí, una mica del paper que juguen doncs la resta del grup, la resta de la classe, no? I dels companys i companyes, doncs que d'alguna manera juguen un paper no actiu però que sí que formen part i que a vegades són testimonis fins i tot doncs d'aquestes agressions, d'aquests insults. Com s'hauria de treballar o com hauríem d'entendre també aquest paper, no? Perquè jo estic pensant amb aquests alumnes i a vegades fins i tot és més aviat salvar-se a ells per estar en un grup concret determinats, no?, i formar part d'un grup guai, no?, i per salvar bàsicament doncs la seva imatge, la seva reputació i no caure del grup gran, no?, del grup que lidera doncs aquesta persona que fa bullying. Què s'hauria de fer o què es pot fer doncs en aquestes situacions també?
0: Situacions vols dir en el cas de la gent que ho fa, vols dir?
2: No, la gent que no forma part de l'acció però que d'alguna manera forma part de la classe i és coneixedor, vale, d'aquestes circumstàncies.
0: Bueno, al final aquest perfil que estàs mencionant és els observadors, que jo crec que és el paper més important del bullying, perquè tothom som observadors en algun moment de la vida i dins de l'aula són tots els nens que estan veient a l'acte del bullying i no estan fent res, no? Llavors per mi formen part del problema igual que la persona que ho està fent, perquè una persona és activa, que és la persona que ho fa, i passiva la persona que està veient i no actua. S'ha de tenir molta coherència quan es menciona aquest tema, perquè jo sempre implico, no?, als alumnes quan parlo a les xerrades, de dir: es que me dicen que soy el chivato. Cuidado, hem de tenir ja una edat i hem de saber que ser chivato no és dir una persona adulta s'estan ficant o els estan fent mal a un nen o a una nena, no? Estàs fent que aquesta persona rebi ajuda i estàs anant a un adult, que és el que has de fer, no? Evidentment, si passa una cosa al carrer trucaràs al 112, i si estàs dins del col·le aniràs a un adult, perquè és el que ha de fer l'adult també, ha de parlar i ha d'actuar i mediar. Això és el primer. Després també et dic que els nens estan molt, per la meva percepció, sobretot a secundària, estan normalitzant la violència. Veuen la violència com una cosa normal o com una resposta, i no com una cosa dolenta. Ho veuen com una cosa normal. Clar, aquí tenim un problema, perquè quan hi ha un problema ja de base o hi ha un conflicte i la seva solució, en comptes de demanar ajuda, és fer una baralla... Clar, aquí també tenim establert que la societat evidentment està canviant, que ara connectes la tele i tot són desgràcies, però és que socialment parlant estem en un punt que només hi ha violència, i a la vegada aquests nens s'estan nutrint d'aquestes violències, no? I també és un factor de risc que jo a vegades ho veig, no? També amb les famílies, que moltes estan desestructurades, molts problemes en general, i al final és el nen que ho paga.
2: Mm-hmm. Brian, de fet, amb el que ens estàs explicant i parlaves del teu cas, no? I parlaves de, doncs, els canvis de centre, és veritat que en moltes ocasions el que passa és que la persona que és víctima d'aquest bullying, la solució acaba sent, doncs, canviar-lo de centre, no? I acaba sent un afegit encara més. Per què? Perquè va a un nou institut, ha de conèixer un altre cop a uns nous professors, a uns nous companys, i resar perquè no es torni a repetir la conducta per part de tota la gent que forma part d'aquesta comunitat i li torni a passar el que li havia passat en l'anterior escola o a l'anterior institut, no? Sembla que qui paga les conseqüències sempre és la víctima.
0: Sempre, i va passar a la meva època i continua passant. És la desgràcia. De fet, a mi em va passar. Per què? Bueno, per el fet que l'escola no vol fer res. Una és aquesta, i l'altra perquè la llei no està feta. No hi ha una llei bullying, el codi penal no surt, no s'estipula com a tal. Tu pots denunciar una persona per coacció, per delictes d'odi, per usurpació d'identitat, però no pots denunciar una persona per bullying. Llavors, clar, no hi ha peix de llei, si no hi proves no hi delito, no? I l'escola moltes vegades, per no ficar-se en problemes, per no fer les coses com s'han de fer, recomana a la família de la víctima que marxi, que és com hola, en sèrio? És molt trist, però és la realitat que estem vivint. Si hi ha centres implicats des del punt de vista educatiu, perquè sembla que estem parlant de coses externes, no? De, no sé, com que l'educació és un altre, que està en un altre món, està en un altre plano, si parlem d'una escola que realment ha d'educar, el que hauria de fer és parlar amb la família i que la família, o sigui, que l'escola prengui decisions correctes, o directament que sigui l'escola que ha de denunciar en aquest cas que aquest nen està fent bullying. Però torno al mateix, el que passa és que no hi ha una llei i els menors de 14 anys són inimputables. Llavors, què passa? Que pot fer el que li foti i no té cap mena de conseqüència? Doncs en aquesta lluita estem.
1: Bueno, jo crec que amb el que deies abans, no? que cada cop s'estan implementant més protocols, que cada cop hi ha més consciència, no? En els claustres de que la problemàtica és real, allò de que deies a l'inici, que et passava tu a la teva època, de que és cosa de nens, és una frase que està pràcticament desterrada del vocabulari dels docents. També és veritat que totes aquestes problemàtiques de les que parlaves en la teva exposició, no? Hi ha moltes coses per atendre a l'escola, a l'escola se li estan donant moltes responsabilitats, no? I moltes funcions, i és veritat que quan hi ha un problema important has de fer un esforç extra, no? que és tot aquest seguiment del que parlaves, el que a vegades se t'escapen, no? O se'ls poden escapar coses. Hauríem d'ajustar, no? Al màxim aquests esforços, ajustar al màxim aquest personal, i també explicar, no? Potser que aquests canvis de centre són mesures molt extremes que es produeixen quan hi ha situacions, això, no?
0: Jo et diré que jo pensava que abans el ho dic des de fora, ara que estic treballant al col·le, l'altra perspectiva, però jo des de fora, abans de treballar als col·les, pensava, els profes tenen el problema de tot. Jo així ho pensava. Una vegada que he treballat dins del col·le i he vist com funciona tot, agafo les paraules teves. Crec que les institucions donen tota la responsabilitat, i també totes les famílies, o gran part de les famílies, pensen que el problema és del col·le, dels profes, és que tot passa dins, no? Quan realment s'està donant molta tasca, molta feina als docents, i els docents deixen de ser docents. O sigui, jo crec que ara els profes ja no són profes, són profes, metges, psicòlegs, policies, o sigui, no tenen una professió concreta, no poden ensenyar moltes vegades. Per què? Per ràtios que diràs, ha sigut així tota la vida, ja, però pel fet de que hagi sigut així tota la vida no significa que hagi estat bé. no? I les coses estan canviant, la societat està canviant, no es pot estar, per exemple, ara mateix a una aula, a la societat que estem ara avui dia i amb la temperatura que estem, que fa 30 anys es podia estar, genial, no hi havia el canvi climàtic que hi ha ara avui dia, no? O per exemple, les inclusions que haurien d'haver-hi o les adaptacions que hi han d'haver-hi a l'aula no ho pot cobrir només una persona. Haurien d'haver-hi dos tutors o una persona d'educació especial per aula, que no hi ha. Llavors, clar, quan estàs parlant dins d'una aula i veus que realment ja no és només que tinguis nens ordinaris, sinó que tens amb discalcúlia, amb dislexia, amb autisme, i aquests nens s'han de cobrir les seves necessitats. Clar, qui ho fa? Una persona. Però les famílies no ho veuen, les famílies només veuen que el seu fill està allà i punto. Clar, també hem de tenir en compte això.
2: Doncs important. Brian, moltes gràcies per acompanyar-nos i recomanem a tothom que et segueixi a les xarxes socials, on també fas molt activisme, crees contingut, per tant, doncs també que la gent el recolzi i se'l trobi. Gràcies, Brian, fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Que vagi molt bé. Nosaltres, Lluís, marxem amb una recomanació musical.
1: Marxem amb l'Alanis Morissette.
2: Vinga, sí. Doncs amb aquesta cançó donem també les gràcies al Marçal CC i tornem la propera setmana. Que vagi molt bé.
1: Adéu. Adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

Amb l'esclat de la Guerra Civil el 1936, la Generalitat de Catalunya va impulsar la Comissió d'Indústries de Guerra per reconvertir les fàbriques civils en centres de producció militar. En aquest programa farem un viatge a la rereguarda catalana i sobretot a Gramenet del Besòs, nom de l'actual Santa Coloma de Gramenet en temps de la Guerra Civil, on la fàbrica F11 es va convertir en un nucli fonamental de resistència i producció bèl·lica. Benvinguts a Gramenet del Besòs, benvinguts a les Portes de Troia.

0: I benvingudes i benvinguts tots una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio, d'història, de Ràdio Castellar, distribuït per la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana, programa 513, per parlar de la F-11 de Santa Coloma de Gramenet durant la Guerra Civil, i avui ho farem amb un convidat que és en Gerai Ruiz, que ell és professor d'història a l'educació secundària. Benvingut, Gerai.
1: Benvingut, un plaer.
0: Gerai, s'ha estudiat prou el paper de Santa Coloma durant la Guerra Civil?
1: Sí, jo penso que sí. S'han realitzat diferents estudis. En concret, jo destacaria un llibre de dos autors que m'ha servit molt per fer aquest estudi, aquest FG que he realitzat. El nom del llibre, per si hi ha algun oient de Santa Coloma, oient que sigui o que li interessi, el llibre es titula Revolució i guerra en Gramenet del Besòs, 1936-1939. Els autors és Juan José Gallardo i José Manuel Márquez, i contextualitza molt bé aquella època de la Guerra Civil a Santa Coloma, i penso que és molt interessant.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem el Portes de Troia d'avui, dedicat, com hem dit, al paper de Santa Coloma de Gramenet, o Gramenet del Besòs. Després ens ho explicarà el nostre convidat durant la Guerra Civil i el paper especial d'una fàbrica, la F11. Avui aprofundirem sobre aquest tema. Feia temps que no parlàvem de la Guerra Civil i també feia temps que no us recordàvem, per cert, que aquest any, feia temps, potser és la primera vegada aquesta temporada que us recordem que participem a les Portes de Troia dels Premis iVox 2025 i que teniu l'enllaç a les nostres xarxes socials per si voleu donar-nos un cop de mà a una votació molt fàcil, molt sense cap mena de complicació per fer el vot pel nostre programa sense seguidors i us ve de gust Premis iVox 2025 a les nostres xarxes socials. Doncs bé, com dèiem, la Guerra Civil feia temps que no la tocàvem i doncs aprofitem aquest programa d'avui per començar fent una miqueta de context ràpid, vull dir, qui més qui menys ja sap moltes coses de la Segona República, de la Guerra Civil, la dècada dels 30 a l'estat Espanya, però a Gerai, doncs, aprofitem, no?, aquesta gent que poder li sona més de lluny o és més d'altres èpoques de la història, una mica de context històric sobre com es va donar l'esclat de la Guerra Civil a Catalunya.
1: Sí, així, no?, faré una miqueta de context, no?, a Catalunya a l'abril del 1931, amb la proclamació de la Segona República, viu un temps d'esperança, de renovació. També s'arriba a un acord amb Madrid després d'aquest intent de Francesc Macià de proclamar la República Catalana, on va néixer la Generalitat de Catalunya, que després de molt temps torna un autogovern a propi a Catalunya. L'any següent, amb l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia, això va provocar aconseguir competències en l'àmbit com l'educació, la cultura, etc. Per tant, estem parlant d'un període de prosperitat, modernització, i això ho veiem amb les reformes que s'apliquen agràries, també millores condicions laborals, van promoure polítiques d'educació laica i pública. Per tant, la cultura també catalana i els serveis socials viuen un moment d'esplendor. Però això dura un curt període, perquè en 1933 arriba el que coneixerem després com el Bienni Negre, no?, amb la victòria de la CEDA a la selecció general de l'estat espanyol, i això anirà provocant diferents tensions polítiques que acabaran amb el 1934, on el president Lluís Companys va proclamar l'estat català dins de la República Federal Espanyola, que acabarà amb els coneguts fets d'octubre del 1934, que va portar a la suspensió de l'autonomia, empresonaments del govern català, també a molts consistoris, com l'exemple de Santa Coloma, en aquell moment Gramenet del Besòs, que després parlarem d'això. Per tant, aquesta època del Bienni Negre és una part d'on aquesta llibertat, aquesta prosperitat i modernització es veu aturada, però ja entren al 1936, amb la victòria del Front Popular, que va guanyar les eleccions del 1936, la Generalitat torna a recuperar aquestes funcions i aquesta esperança, l'esperança de renéixer. Per això no dura molt temps i, tristament, amb el juliol del 1936 ens trobem al cop militar del bando sublevat.
0: Molt bé, situats ara ja. Gerai, la població davant d'aquest cop d'estat el 18 de juliol del 36, com va reaccionar?
1: A Catalunya, és molt important explicar-ho, i especialment a Barcelona, reacciona amb molta rapidesa i molt entusiasme. Hem de pensar que Catalunya té un nucli molt important d'un moviment obrer molt fidel, principalment a un sindicat que és la CNT, vale?, que ara després desenvoluparem, no? Per tant, com va reaccionar, no?, la població, doncs els treballadors, els sindicats, partit d'esquerra, van ocupar els carrers, van improvisar barricades, es van assaltar casernes com el parc d'artilleria per aconseguir armes, i van en primer moment organitzar la defensa. Aquesta reacció tan ràpida i entusiasme va permetre que no triomfés el cop d'estat a Barcelona ni a Catalunya. i a partir d'aquí es van començar a crear el Comitè Central de Milícies Antifeixistes, que van coordinar, com he dit, tot aquest enviament de voluntaris al front i també la defensa de rereguarda.
0: Mm-hmm. Perquè aquí Catalunya no va triomfar el cop d'estat, però a molts llocs d'Espanya va ser tot un èxit, i la guerra civil, el cop d'estat va fracassar, cosa sí, que sí. El cop d'estat va fracassar. I per això hi va haver una guerra civil, i per això es va haver durant la població. Abans tu deies justament que el paper de la CNT és important, de la CNT FAI, sí. I per tant, explica'ns per què va ser tan important.
1: Bueno, al final, com ja he esmentat anteriorment, Catalunya a nivell industrial és pionera, hi ha un moviment obrer molt important on tenen molt clar la consciència de classe, de la lluita del moviment obrer. Per tant, els treballadors catalans va ser l'autèntic motor de la resistència, no? Com ben has dit, la CNT-FAI era el sindicat majoritari dintre del moviment obrer, i aleshores van organitzar aquestes milícies populars, que dir, les milícies antifeixistes, on principalment van organitzar columnes de voluntaris que van marxar al front d'Aragó, però també van crear les primeres armes artesanals, que jo, quan explico la indústria de guerra a Catalunya, m'agrada dir que hi ha tres fases. Per mi aquesta és la primera fase, la fase on de forma voluntària el moviment obrer s'organitza sense cap tipus de coneixement i comença a requisar tant tallers i fàbriques, i comencen a fabricar armament com bombes de massa artesanals, també reparaven fusells, van fer vehicles blindats, etc.
0: Tres fases, ens aniràs explicant. Això, sí. Això va bé, nosaltres que som profes, aquells alumnes que de vegades els hi recomanem els podcasts perquè es preparin, sobretot a segon de batxillerat, de la selectivitat.
1: Totalment.
0: Val, tres fases, acabes d'explicar la primera, ja aniran arribant les següents, us heu de quedar escoltant, clar que sí, i prenent apunts, si voleu, de cara a preparar els vostres exàmens. Molt bé, això és en els primers moments, en els moments inicials, això que acabes de descriure, però el 7 d'agost, d'alguna manera, del 1966, evidentment, la Generalitat de Catalunya, amb noms com Lluís Companys, Josep Tarradellas, que ja estaven en aquell govern, tracten de controlar la situació, de prendre el control institucional al conflicte. Què és el que fan?
1: Sí, perquè aquestes primeres dues setmanes principalment sembla que el control del govern ho tenen aquestes milícies antifeixistes, no? que van ser claus per, com ja he explicat anteriorment, que no triomfi, no?, aquest cop d'estat. Per tant, el que fa la Generalitat després d'aquestes primeres setmanes caòtiques el 7 d'agost del 1936 és aprovar un decret per crear el que es coneix com la Comissió d'Indústries de Guerra, on l'objectiu principal serà poder subministrar al front tot tipus d'armament, i d'aquesta forma poder dirigir ells com a institució oficialment la producció d'armes i confiscar fàbriques i tallers perquè treballin per la guerra.
0: Molt bé, aprofundim una miqueta més en aquest paper de la Comissió d'Indústries de Guerra, que ja amb noms com Tarradellas pel mig, no?, que ja ens arriben gairebé a la nostra època. Quin va ser el paper o quines característiques va tenir aquesta comissió?
1: Com he dit, la seva funció principalment era subministrar al front. Es van dedicar